0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquitit.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

WhatsApp, m'has deixat en visto. M'estàs fent un ghosting que flipes. Podria ser jo, però tinc molt clar que ets tu. Tant de bo fos una altra cosa. Què passa si em trobes? Com ho justificaràs? Faràs veure que no em coneixes. Espero no anar sola i que tu vagis sol. Pots deixar-me de seguir, please?

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'un...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

맞은 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국엔

0: just can't keep working like this. This grave shift is like a slave ship.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Cublejant.
1: Som a tot el país.
0: Cublejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cublejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cublejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.
2: Vol dir que funciona bé això, tio?
3: 50 pavos y estudio.
2: Sí, ¿no? 50? On vas, loco? Et dono 40 pavos.
4: Uau, que rapíssimo. Ha, ha, ha.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la ciutat cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, al Bages i a la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers, caiguda d'arbres i també de branques. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja han quedat restablertes totes, menys L4 a Calaf, i també els vessals d'aigua van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. Una esllavissada també va obligar a donar pas alternatiu a la Nacional 145 entre Andorra i la Seu d'Urgell. Les autoritats també han activat avisos per possibles crescudes de rius i barrancs, tot i que no s'han registrat incidents greus. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
3: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar que aquell espai de tal zona doncs tindrà una gran protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
2: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, que suposen el 60%, i d'altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets. Tot i que no hi va haver ferits, els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I també els Mossos han detingut un home presumptament relacionat amb la mort violenta d'un altre aquest dijous al districte de Nou Barris de Barcelona. La víctima, localitzada ferida al carrer i traslladada en estat molt greu a l'hospital, ha acabat morint, mentre la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, que continua sota secret d'actuacions. La policia també ha presentat i retirat una motocicleta que podria estar relacionada amb els fets. I pel que fa al temps, el dia començava amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia creixeran de nou nuvolades al Pirineu, Prepirineu i també a les comarques del nord-est. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, obrim per vacances.

0: Segur que heu estat com nosaltres cantant aquest tema, perquè jo crec que aquí més que menys es coneix la lletra. Eren els M Clan l'any 2001 quan treien aquest tema tan, tan xulo, Souvenir, i a més amb aquest format certament una miqueta doncs acústic, o de concert en directe. Els M Clan, que ens ha vingut molt de gust escoltar, i avui venia Super Atom, perquè amb el tema del dia, que és el tema dels viatges, nosaltres ens hem quedat en un petit detall. De fet, és això, un souvenir. I ara faré d'Enric de Cardedeu i us explicaré quatre coses sobre els souvenirs. Però quatre, perquè també hem preguntat a la nostra IA particular i la de tothom, vaja, que d'on ve això de portar-se records, no?, dels viatges. De fet, és això, souvenir, és paraula francesa, jo crec que això ja ho intuïem, que significa record o una cosa que et ve a la ment. Tirem enrere, allà ens parlen dels peregrins grecs i romans que compraven àmfores, medalles o vasos en els santuaris. Jo crec que més que per record, una mica per portar-los a casa, això a l'antiguitat, per dur-los a casa, que els protegís, la casa, objectes sagrats. Sembla que també passava això a l'edat mitjana, en aquells llocs on els cristians anaven de peregrinació, i així doncs sortien tot de productes que podien comprar i emportar-se a casa per protegir-los, no? Ampolles de metall, de fang, amb oli sagrat, o amb insígnies dels sants. Avui en dia això encara segueix, i si no, mireu les conxes típiques del Camí de Santiago. Però el tema dels souvenirs va experimentar un boom totalment diferent, més no tan sacre, vaja, durant el segle XVII, segle XVIII. I és que va ser quan es va documentar per primera vegada aquest, el 1775, em diuen, no?, aquesta paraula. Qui va comprar molts souvenirs? Doncs hi havia tota una corrent entre els aristòcrates europeus des del segle XVII, ens diuen, fins al segle, començaments del segle XIX, tota una corrent de viatges que es deia Grand Tour, i que consistia en que aquells aristòcrates, no?, aquelles persones culturalment inquietes i que s'ho podien permetre, evidentment que tenien un estatus, doncs feien viatges per tota Europa. Sí, sí, a l'estil Interrail, més o menys, però imagineu-vos, al segle XVIII li deien Grand Tour, i la destinació la tenien molt clara, havien d'acabar a Itàlia. Llavors va ser a Itàlia quan van desenvolupar tota una indústria, doncs això de records, entre cometes, de souvenirs, que bàsicament tenien a veure amb la cultura. De fet, moltes de les persones dels aristòcrates que feien el Grand Tour acabaven emportant-se a casa petites obres de records artístics, bàsicament, Ja passem al segle XIX, amb l'arribada del tren i del vaixell de vapor, doncs bé, la classe mitjana ja va poder viatjar, i això va facilitar també doncs aquesta comercialització del turisme, i la cosa ja va esclatar, i suposo que per això la paraula la tenim en francès, a l'Exposició Universal de París 1889, amb la inauguració de la Torre Eiffel, quan es van disparar la venda massiva, ens diuen, d'objectes impresos, de postals, de miniatures col·leccionables i tot plegat. Doncs això és a grans trets el que ens diu la intel·ligència artificial i Google, de fet, el que ens expliquen sobre la història dels souvenirs. Jo crec que imprescindible, en qualsevol viatge, gran, petit, encara que sigui una pedreta del camí, un record que a vegades són fotografies i a vegades són objectes, no?, que fins a cert punt a vegades es queden també una mica arraconats a casa. I què passa amb els souvenirs que us porten els demés? La resta de gent que va de vacances, si et porta un souvenir que per ells és molt interessant i el contextualitza, però que tu, com que no has estat en aquell viatge, vas com una mica perdut. No sé si això li ha passat mai a l'Aina Barbany, de Cardedeu. Aina, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: I això és només un aspecte dels viatges, dels souvenirs.
1: Però avui, només un aspecte.
0: Preguntem per viatges en general, per turisme, sí.
1: Turisme en general, però m'ha semblat molt interessant tot el que has explicat, perquè no en tenia ni idea jo,
0: Jo tampoc.
1: Està molt bé, mira.
0: Que consti ha sigut a raig, no ho hem contrastat, que és allò que sempre es recomana fer amb la IA, però entenem que és un tema que no té polèmica ni necessita massa contrast, perquè la IA pilla d'aquí d'allà.
1: Sí,
0: i fa
1: sí,
0: un resumet xulo,
1: Disculpeu. Està bé.
0: Sí, sí. Pues sí, molt interessant, la veritat que sí.
1: Sí, avui és el tema és viatjar, turisme, perquè al final hi ha qui aprofita aquests mesos, no?, per descobrir nous racons al món, qui torna cada any al mateix destí perquè és com que ja forma part de les seves tradicions, no?, i qui prefereix també fer una escapada doncs ben a propet de casa, ja sigui doncs per facilitat, per poc temps o inclús econòmicament és més factible, no?, també. Clar. Sigui com sigui, el turisme forma part de l'estiu de milions de persones.
0: I de fet hem estat a les dues bandes, no? Hem sigut, sí. hem rebut turistes, els hem patit també i els hem gaudit i també hem sigut nosaltres.
1: Exacte, sí, sí, sí. Llavors coneixem molt bé les dues bandes. Però bueno, a mi el que m'agrada de viatjar personalment és que permet conèixer altres cultures, tastar gastronomies diferents, descobrir paisatges que són realment espectaculars i llavors també crear records, no?, que sovint ens acompanyen tota la vida i que poden passar els anys i sempre acabes tornant allà, no?, en certa manera. Però també, per exemple, és una font inesgotable d'anècdotes. Quantes vegades viatjant ens han passat coses que després, posteriorment, expliquem en un sopar amb amics o amb familiars o el que sigui, no? Doncs avui precisament us preguntarem, és un tema molt obert, ens podeu explicar el que vulgueu, però la pregunta que us llancem per inspirar-vos, si voleu dir-ho així, és on us agradaria fer turisme o que ens expliqueu alguna anècdota d'algun viatge que hagueu fet o coses que us hagin sorprès o coses així.
0: Molt
1: així
0: bé.
1: Que si voleu podeu enviar ja a través de WhatsApp i si no també per Instagram.
0: Vinga, doncs així ho farem i a les 10 recollirem una mica les vostres impressions. Perfecte. Aina Barbany des de Cardedeu. Una abraçada, companys.
1: Una abraçada. Fins ara.
2: Obert per vacances. El programa d'estiu de la teva ràdio local. Amb Núria Cartanyà.
0: Més enllà de turisme i d'anècdotes de viatge, passaran altres continguts per aquest parell d'hores que dura l'Obert per vacances fins les 11. Mireu, us explicarem, just ara hem començat a tirar d'intel·ligència artificial per buscar informació, hem començat així el programa, i avui us parlarem d'una llei europea que pretén regular els usos de la IA, de la intel·ligència artificial, no en tots els sectors, això sí, pel que fa a les empreses, a l'ús empresarial que se'n fa. Ara ho explicarem en detall i sabrem fins on aquesta llei pot ser efectiva. Després posarem en forma el nostre català, el Despertarem, amb aquest podcast de llengua que ens ofereixen des de la Nova de Reus. Ai, i a Terres Lleidatanes sabrem què és aquesta proposta tan xula que es diu Artistes amb Tractor. Artistes amb Tractor. Jo ho deixo aquí de moment. És que és molt suggerent, eh? I entre una cosa i l'altra ens anirem cap al Museu Romà de Premià de Mar a fer d'arqueòlegs. També us farem tot un seguit de recomanacions de pel·lícules que no us podreu perdre aquest estiu, abans que s'acabi l'estiu totes les pel·lis que l'Adrià Jurado pensa que no ens podem deixar escapar. I si en vez de mirar pel·lis preferiu caminar per la muntanya, avui ens conviden a conèixer els ports. Doncs vinga, comencem amb els temes que en tenim un munt i són molt interessants i ho fem com sempre amb aquesta ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bonica notícia per començar. Detingut un home per masturbar-se davant d'uns nens d'un casal d'estiu a plena llum de dia en una plaça de Girona.
3: Els fets van passar aquest dimecres. Pels vols de 2:15 del matí a la plaça Assumpció, al barri de Sant Narcís, va ser una monitora la que es va adonar que al darrere d'un arbre hi havia l'arrestat masturbant-se mentre mirava fixament la mainada que estava fent l'activitat. Després, l'home de 48 anys va anar a una font propera de la plaça per mullar-se la cara i va tornar a amagar-se de nou darrere l'arbre per repetir aquesta acció de forma compulsiva. Quan la monitora ho va descobrir, va anar corrents a alertar una patrulla dels Mossos que estava per la zona fent tasques de vigilància i els agents fent recerca van trobar el sospitós i el van localitzar poc després a la mateixa plaça.
0: I continua la marea política a l'Ajuntament. Sembla que Marc Puigtió renuncia a ser l'alcaldable d'Esquerra Republicana a Girona per dignitat, diu, després de la filtració dels àudios.
3: L'alcaldable d'Esquerra a Girona ha renunciat a ser el candidat dels republicans de la ciutat, diu, per dignitat i responsabilitat després de la filtració. En declaracions a l'ACN, Puigtió admet que va cometre un error greu i que n'assumeix les conseqüències.
4: Bàsicament el que he pres és deixar ser cap de llista d'Esquerra Republicana en les properes eleccions municipals, a les properes eleccions municipals del 2027. Bàsicament, doncs, perquè he comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat. De fet, a la vida privada seria el que faríem. Doncs crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si cometes un error, doncs has de fer un pas al costat. I això és el que estic fent avui, assumir responsabilitats i fer aquest pas al costat.
3: Puigtió també subratlla que s'aparta perquè el projecte d'Esquerra Girona és més important i que perquè és el més honest.
0: I acabem explicant-vos que han pogut detenir el patró de l'embarcació implicada en l'accident mortal, us ho explicàvem ahir, d'un home que anava en moto d'aigua a Empuria Brava.
3: La Guàrdia Civil ha detingut a Empuria Brava el patró que portava l'embarcació recreativa implicada, que va accidentar-se amb una moto d'aigua i que va acabar amb la mort d'un home aquest dimecres. Els agents van arrestar l'home quan tornava la barca a l'empresa de lloguer. De fet, la col·laboració dels testimonis de l'accident i dels responsables de l'empresa va permetre que la Guàrdia Civil arribés a temps per enxampar l'home.
0: Molt bé. Pau Villafanya, des de Girona FM, moltes gràcies i bon cap de setmana, que ja és divendres.
3: Bon cap de setmana.
0: Vinga, i ara saludem la Tina Forés des de Cugat. Cugat, Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, comencem parlant dels veïns del Putxet que demanen una auditoria externa abans de tornar a casa perquè és que no es refien dels tècnics de l'obra.
5: Són els veïns de les finques desallotjades per l'esvoranc de l'L9. Les obres continuen ara dies després que es trobés una nova esquerda estructural que allargarà fins al setembre el retorn del 40% dels veïns. Els residents que sí que ho poden fer, però recelen dels certificats que acrediten que tornar és segur. Josep Maria Oliver és propietari d'un dels blocs afectats.
6: Teòricament, ells ens diuen que podem tornar. Nosaltres el que volem en aquests moments és que un tècnic ens faci un informe de l'estat actual de com estan els edificis. Perquè ens ho diguin ells, amb els seus tècnics, no és suficient. Llavors, ara estem parolats amb un tècnic que ha de fer les inspeccions i segons el que ens digui, doncs llavors decidirem ja d'entrar.
5: La situació també afecta el comerç a la zona, tant el que està tancat i ha de fer front al pagament de factures i nòmines, com també el que està obert, que han notat un descens de vendes del 25%.
0: I us expliquem també que menys de la meitat dels boscos de la Generalitat tenen pla de gestió i l'objectiu és poder arribar al 100%, això seria l'any 2028.
5: La Generalitat és propietària de 272 terrenys forestals amb més de 92.000 hectàrees de bosc, però només el 40% té plans de gestió. Anualment s'intervenen unes 700 hectàrees i el govern admet que per portar el bosc ben endreçat caldria doblar aquesta xifra fins a les 1.200 o 1.500 hectàrees anuals. L'objectiu és ordenar el 100% dels boscos que gestionen i si vol arribar entre el 2027 i el 2028. El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya. La resta és sobretot dels ajuntaments, un 60%, i d'altres administracions. Una de cada 4 hectàrees de bosc a Catalunya són de titularitat pública.
0: Les resultes d'un estudi ens expliquen que la pèrdua d'un ésser estimat pot accentuar el deteriorament cognitiu, això en persones d'avançada edat.
5: Sí, són les conclusions a les que ha arribat un estudi de l'Hospital del Mar i de la Universitat Autònoma de Barcelona que han publicat a la revista colombiana de psiquiatria. El treball ha revisat l'evidència científica disponible sobre aquesta qüestió analitzant dades d'11 estudis publicats. Els resultats han mostrat que el dol perllongat pot causar alteracions de la memòria immediata, l'atenció, la velocitat de processament, les funcions executives, la fluïdesa verbal i l'habilitat visuoespacial. Per tot plegat, la recerca ha alertat de la necessitat de detectar i tractar aquest tipus de dol en les valoracions geriàtriques per prevenir conseqüències cognitives. Tot i que l'estudi s'ha centrat en persones de més de 60 anys, els investigadors han recordat que el dol perllongat també pot afectar persones més joves.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Tina Forés, des de Cugat Media, i també bon cap de setmana, companya.
5: A vosaltres, bon cap de setmana.
0: Cap a Lleida que marxem. Emun, Arnau Vila, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Diversos municipis de les comarques de Lleida tornen a denunciar deficiències de la xarxa elèctrica, un problema que aquest estiu s'ha agreujat amb les activacions gairebé diàries del Pla Alfa per l'alt risc d'incendis.
7: Sí, perquè l'activació d'aquest protocol obliga a revisar sobre el terreny qualsevol incidència abans de reconnectar el subministrament, fet que allarga la durada dels talls. Segons dades d'Endesa, durant el mes de juliol s'han registrat 90 talls de llum a la demarcació de Lleida provocats per avaries o incidències a la xarxa. A tot Catalunya la xifra ha arribat als 333 talls, pràcticament el triple que en el mateix període de l'any passat. Els ajuntaments lleidatans asseguren, però, que més enllà de les restriccions vinculades al risc d'incendi, els microtalls són un problema habitual que arrosseguen des de fa anys i reclamen inversions per modernitzar la infraestructura elèctrica. Davant d'aquesta situació, a les Garrigues s'ha impulsat la plataforma microtalls.cat, una iniciativa que permet registrar les incidències i facilitar les reclamacions dels afectats davant les companyies elèctriques.
0: Ens encanta donar notícies de fauna. Mireu, la població d'ossos al Pirineu continua creixent i enguany ha assolit un nou rècord de natalitat. meitat. Fins ara s'han comptabilitzat 15 nous cadells, una xifra provisional que eleva el cens de l'espècie per sobre dels 120 exemplars i que veu de tants ossos, Arnau.
7: Sí, mira, perquè la majoria de nous naixements s'han detectat al vessant francès del Pirineu, tot i que també s'han observat noves cries a la Vall d'Aran. L'augment sostingut de naixements ha confirmat la recuperació de la població d'ossos al Pirineu, tot i que els experts continuen alertant dels riscos derivats de la consanguinitat. Malgrat això, la Generalitat preveu que la població pugui arribar als 200 exemplars l'any 2035. Aquest creixement coincideix amb una major presència de llops al Pirineu lleidatà i amb la previsió que el lynx ibèric pugui tornar els pròxims anys a les comarques de Lleida.
0: Molt interessant. Seguirem també de prop aquesta notícia, a veure com es desenvolupa. Arnau Vilà, moltíssimes gràcies des d'Emunt i bon cap de setmana també.
7: Gràcies a vosaltres, igualment.
0: Marina Pérez Got, Tarragona Ràdio, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vinga, tot preparat pel 12 d'agost, pel dia de l'eclipsi. Sembla que l'Ajuntament de Tarragona ja ha presentat el dispositiu de seguretat i mobilitat.
8: Doncs sí, tornem a parlar de l'eclipsi.
0: Ui, espera't. I espera't.
8: Què farem quan s'acabi? Aquest dispositiu involucrarà una quarantena d'efectius de la Guàrdia Urbana, de Mossos d'Esquadra, Policia Portuària, Voluntaris de Protecció Civil i Seguretat Privada. Es controlarà l'aforament i els accessos, quedaran tancats un cop s'arribi a la xifra de 20.000 persones. No s'hi podran entrar amb bicis o patinets ni amb objectes voluminosos. Alberto Lacueva, cap de la Unitat Policial de Reforç i Proximitat de la Guàrdia Urbana, explica que el dispositiu s'anirà adaptant en funció de l'afluència de gent per evitar col·lapses.
9: Al dispositiu tenim una fase de seguretat, que és una fase que en un principi, quan comença a arribar la gent, doncs estarem allà amb una patrulla, i en el cas que veiem que pot haver un col·lapse, posarem els talls fora dels punts de visualització. Ja ho tenim previst. El que sí que és veritat, que és el que ha dit el conseller, la incertesa de la gent que pot venir, això no ho tenim. No treballem amb aquestes dades, perquè no tenim precedents aquí.
8: El consistori, que demana comprensió i la col·laboració de la ciutadania, explica que la gent que vingui de fora tindrà 6.500 places per aparcar en esplanades o aparcaments dissuasius a banda de les aparcaments municipals.
0: Vinga, i expliquem altres notícies, que com diem hi ha més vida més enllà de l'eclipsi.
8: Doncs sí, tornem de festa major.
0: Vinga.
8: Estàs preparada?
0: Vinga. Sí, tant.
8: Va. Ens quedem a Tarragona perquè podríem dir que d'alguna forma comencen les festes de Sant Magí, tot i que encara no comença el Corpus Gran de la festa, però que cap de setmana ja, del 7 al 9 d'agost, al Camp de Mar, és l'escenari de la programació de La Imaginada, que combinarà festa i lleure, però també amb esperit crític. És la 18a edició i destaquen les taules rodones i els espais de debat. Són propostes que aposten per una cultura comunitària i una transformació social i sostenible. O sigui, aquest cap de setmana ja La Imaginada, aquest cap de setmana aquí a Tarragona ja també relacionat amb les festes de Sant Magí tenim la cursa del Seguici, 800 persones inscrites. Ja no t'hi pots inscriure?
0: Sí, tenia ganes, però no.
8: No. Ja et veia, jo volia perquè escórrer aquests 5 quilòmetres.
0: I tant. Penseu que Sant Magí és el dia 19?
8: Sí,
0: i ara ja estem, avui ja comencem, ja comencem la festa, ja hi ha els autobusos engalanats amb la bandera de Tarragona, ja hem començat. El que passa és que ara ja, si veu de venir aquest cap de setmana, és ideal, perquè hi ha com la festa alternativa amb aquesta imaginada.
8: Sí, no? Després la setmana que ve ho empalmarem amb Sant Roc, ja hi ha festes a Cos del Bou i nosaltres anem fent. I on també començaran festes és a Torredembarra. Ja han presentat la programació, gairebé una setantena d'actes que ompliran els carrers entre el 22 d'agost i el 6 de setembre amb motiu de la Festa Major de Santa Rosalia, i entre els més destacats hi ha els concerts de Buós, els Pets, l'espectacle de Quim Masferrer o l'estrena del Lleó de Torredembarra.
0: Mira, molt bé. Doncs espero que se'ns ompli la zona aquest cap de setmana.
8: Jo ja he recomanat llocs per anar de festa aquí, a partir d'aquí hi ha tothom que faci que vulgui.
0: Marina Pérez Gant, moltes gràcies. Fins ara.
8: Fins ara.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Y al dèiem, i de fet hem començat el programa en el nostre, la nostra entradeta, per dir-ho així, utilitzant la intel·ligència artificial, i d'això continuem parlant. I és que el passat diumenge va entrar en vigor una nova part de la Llei Europea de la Intel·ligència Artificial. Sí, una llei que regula bàsicament els usos de la intel·ligència artificial. Noves directives que no afecten, però, només a grans proveïdors, com podríem pensar, com Google o OpenAI, sinó que també a petits empresaris. Avui volem saber en què consisteix aquesta Llei Europea de la Intel·ligència Artificial, i ho fem en connexió amb la Mariona Jerez de Ràdio Rubí. Mariona, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: Tens una informació que ens interessa, eh?
10: Sí, sí. Mira, amb la intel·ligència artificial cada cop està a tot arreu i ja no ens podem amagar de la intel·ligència artificial. I la llei europea que s'ha aplicat exigeix transparència, perquè tots sapiguem quan interactuem amb aquesta intel·ligència artificial. Aquests requeriments afecten també autònoms, petits empresaris, i en parlem amb una especialista, la periodista Montserrat Rigall. Bon dia, Montserrat.
11: Hola, molt bon dia, companys.
10: Doncs explica'ns una mica. La llei de la IA ja porta aplicant-se un temps, no?, des de 2024, però què hi ha de nou des d'aquest 2 d'agost?
11: Doncs bé, d'entrada sí, és evident que aquesta llei que ens preocupa i ens ocupa molts, dels professionals, jo crec que s'ha aixecat una revolada ara de nou des d'aquest diumenge, però és una llei que ja està aplicada formalment des de fa un parell d'anys, és a dir, l'1 d'agost del 2024 ja va entrar en vigor aquesta anomenada Artificial Intelligence Act europea, la AI Act, no? El que sí que ja es va dir en el seu moment, que s'aplicava de mica en mica. Per tant, el que ha canviat des d'aquest diumenge passat és que, tot i haver entrat en vigor fa un parell d'anys, doncs ara sembla que les obligacions de transparència s'han d'identificar de forma més clara. És a dir, els continguts que generem a nivell professional, estem parlant en l'àmbit, en l'entorn laboral, doncs els continguts que generem a intel·ligència artificial, ja siguin generació d'imatges, de fotografia, de vídeos o àudios o textos, no?, quan fins i tot incloguin risc de confusió, és a dir, que tinguin una manera de manipular, una intencionalitat, etc., s'han d'informar de forma transparent. I també s'ha d'avisar quan una persona està parlant amb un sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, truques a un restaurant, te surt un chatbot, doncs has de saber que estàs parlant amb un chatbot. I això es fa justament per evitar confondre el personal. Per entendre'ns, parlàveu també d'algunes d'aquestes eines de... Però grans models d'intel·ligència artificial, com el ChatGPT, el famós, el que potser està més utilitzat, però que ara, segons els benchmarks, segons aquesta valoració, està per darrere de Claude, no? Claude o Gemini. Ja van començar l'agost de l'any passat, el 2025, aquestes obligacions més dures per a aquests grans models. Ara el canvi més visible és que aquesta transparència és per a tothom. Saps? Per a totes les plataformes, no només per a aquest ChatGPT, Gemini o Claude.
0: Montse, per entendre'ns, perdoneu que incideixi, o sigui, la llei en general, bé, no a regular l'ús que en fem, amb això no s'hi posa, però sí que ens diu, escolta, facis l'ús que facis, el receptor ha de saber, has de notificar que l'has utilitzat, seria això.
11: Sí, però... Correcte, sí, però facis el que facis en un entorn en el que tu donis peu a confusió. És a dir, és evident que tots nosaltres estem utilitzant la IA dia a dia, no? Vull dir, això no es posa en dubte. El que es posa en dubte és que si tu, per exemple, nosaltres a Ràdio Televisió Espanyola ahir estàvem elaborant i vam treure una informació molt potent d'investigació de 5.000 missatges monitoritzats i traduïts de grups de WhatsApp d'aquest moviment ciutadà marroquí per una possible segona entrada massiva per Ceuta. Sí. És inviable, jo no parlo d'arigi marroquí i jo no puc traduir 5.000 missatges en poc temps i per elaborar una notícia veraç. Bé, jo vaig elaborar aquesta informació i en aquest text que podeu trobar a la pàgina web està identificat que hem utilitzat eines d'intel·ligència artificial. Doncs per què? Per traduir, per englobar temàtiques, per discernir entre gent que és més líder de l'equip, és a dir, qui intervé més en aquests grups de WhatsApp, etc. Per tant, jo el primer que expliquem, no, com a professionals en una empresa pública com és Ràdio Televisió Espanyola, és justament, ens hem utilitzat eines d'IA, no us espanteu, perquè res és per manipular, sinó per ajudar-nos a desenvolupar una millor feina. I aquí la llei, si em permeteu, fa una diferència molt, molt bona entre els proveïdors i els responsables dels qui despleguen aquesta llei, no?
10: Sí, justament et volíem preguntar, què són aquests dos perfils? Quina és la diferència entre un proveïdor i un responsable?
11: Doncs mira, és una distinció que jo crec que és molt important, bàsicament perquè ens entenguem. El proveïdor és qui està desenvolupant el sistema DIA i el qui posa al mercat aquest sistema DIA. Parlem, doncs, per exemple, empreses d'OpenAI, no? ChatGPT, o de Google, que tens Gemini, o l'Anthropic, que és l'empresa mare de Claude, o Meta, que és l'empresa mare de Meta AI. Per tant, tots aquests serien els proveïdors i el responsable, en canvi, del desplegament és tu i jo. Qui l'utilitza? Qui utilitza aquesta tecnologia a la nostra feina o a la nostra activitat professional, ja sigui del món de la comptabilitat, de les finances, és a dir, el món de la creació cinematogràfica. Pot ser una administració pública qui sigui responsable del desplegament d'aquesta llei, pot ser una gran empresa, pot ser un mitjà de comunicació, evidentment, o un petit negoci. Per tant, no sé si m'explico, però d'una manera senzilla seria com el proveïdor fabrica l'eina, sabeu, i el responsable la fa servir. La distinció entre Adif i Renfe, no sé si...
0: Ui,
11: això potser
0: ui.
11: Pels nostres oients, no? És més fàcil. No vull obrir aquest meló, però m'enteneu, no? En tot cas, les obligacions més bèsties cauen sobre qui la fabrica, no només sobre qui usa aquesta intel·ligència artificial.
10: Tot i així, dels responsables de desplegament has mencionat, no?, que podien ser pues, mitjans de comunicació, pues, també negocis... Llavors, per el que serien els empresaris locals, els petits autònoms, què significaria l'entrada d'aquesta llei? Què han de fer? Què han de vigilar? Perquè sé que els proveïdors tenen la major part de responsabilitat, però els responsables també, no?
11: Correcte. Sí. Tot i que hem de relativitzar, perquè he rebut com moltes trucades neguitoses de què passarà a partir d'ara, no? Una trobada que vaig fer d'un espai econòmic a l'Anoia, amb molts empresaris i alguns polítics d'això, petits empresaris que tenen, doncs, això, la majoria d'empreses a Catalunya són pimes, no? L'impacte serà limitat, és el primer que els vaig comentar. Per què? Doncs perquè un restaurant, una botiga o un autònom que utilitzi eines d'IA per redactar textos o per gestionar correus que te'ls pot respondre automàticament o per crear imatges perquè volen fer una publicitat a xarxes, no hauran d'assumir les mateixes obligacions que una gran empresa tecnològica. Ara bé, sí que hauran de ser una mica més curosos, saber primer quines eines estan utilitzant, llegir les condicions d'ús particulars de cadascuna d'aquests proveïdors, d'acord? És a dir, què diu la seva lletra petita? Si estem emparats per llei, si no estem emparats, quina governança d'edats tenen, perquè hi ha plataformes que potser s'adequen més a la nostra ètica professional, m'explico? I si s'estan protegint les dades personals, doncs dependrà també de cadascuna de les plataformes, no? I sí que se'ls demana que informin els clients quan la IA intervingui de manera important. Per exemple, si una botiga utilitza un chatbot, el que us deia, no?, per atendre clients, doncs hauria d'avisar que tu estàs parlant amb un chatbot, amb una IA. És, a dia d'avui, encara detectable quan ens surt un chatbot perquè les respostes estan molt enfocades a unes preguntes previsibles. Recordem que estem parlant amb un robot, d'acord? Per tant, si tu surts del guió, perquè una IA no és una base de dades, i per tant, si no és una base de dades, per molt que li preguntis determinades coses, no te les pot respondre. Per exemple, què trigo a arribar al meu restaurant? Ell no sap des d'on et truco, d'acord?
10: Deixa que et pregunti alguna cosa, Montserrat. Sí, hi ha alguna eina d'IA que potser estan aplicant negocis i no saben que és IA? Vull dir, el chatbot és molt obvi, però hi ha altres eines d'IA que potser queden més amagades?
11: Home, la generació de continguts per a xarxes... Uh-huh. Pots tu no saber que allò està generat per contingut. Jo per exemple, que m'hi dedico i estic acabant un doctorat, no?, sobre l'ús de la IA i la verificació d'informació, sí que puc detectar, me la poden colar evidentment com a tothom, però sí que puc detectar quan una empresa petita m'està generant contingut de forma automatitzada en determinat llenguatge repetitiu.

0: probablement no hi torni. Això és una qüestió molt personal de cada ciutadà.
1: Montse, hi ha una cosa que a mi m'amoïna, a tomb del que has dit abans. No sé fins a quin punt la llei trava i decideix, o sigui, qui decideix, tu has dit abans. L'empresa, clar, penso, per exemple, en un cas molt habitual, que podria ser que una botiga, un restaurant, fins i tot una associació de restauració, ja no parlem de coses de botigues petites, sinó fins i tot d'entitats o d'associacions, decideix fer un cartell per promocionar una activitat que fan, un simple cartell, i utilitzen eines d'IA. Clar, tu dius, han de notificar-ho sempre que sigui que l'utilitzin l'IA de manera important. Qui decideix si allò és de manera important o no, i per tant cal notificar-ho o no cal notificar-ho? Perquè també hi ha una cosa, dius, avui dia tu saps si estàs parlant, és més evident si estàs parlant amb un chatbot, perquè es nota, però és que arribarà un moment en què no es notarà, no? Llavors, qui decideix quan és important notificar-ho i quan, bueno, no passa res, no cal?
0: Quan hi ha una conseqüència posterior en funció d'allò que tu has manipulat. Crec que aquesta seria la clau. És una molt bona reflexió també, i és la més generalitzada. La normativa el que no fa és regular l'ús domèstic que tu com a particular o estrictament personal puguis fer. Si tu a casa generes una imatge divertida a enviar i l'envies als teus amics, no passa res. Mm-hmm. Si ets una empresa que utilitza una imatge, no sé, d'algú manipulat, saps? Una fotografia manipulada i li està afectant, doncs, la seva reputació personal o professional, aquí sí que pots tenir un problema. Perquè té una conseqüència aquella imatge manipulada.
1: Entenc que aquí serà importantíssim les sentències que vagin sortint, no? De litigis i tot el que és, la jurisprudència que es vagi sentant, no?
0: Exacte. El que sí que afecta, sobretot, i serà important veure què passa amb les grans plataformes que utilitzen aquests sistemes a gran escala. Això introdueix obligacions de transparència, bàsicament, a partir de diumenge passat. El que cal és identificar determinats continguts sintètics, especialment imatges, especialment vídeos o àudios, perquè amb els àudios sí que jo, quan imparteixo classes, sí que reconec que és un dels més complicats de detectar, perquè no hi ha marca d'aigua. En fotografia, les plataformes com Gemini ja t'adonen una marca d'aigua, que si tu passes per un detector d'IA, oberts, open source, nosaltres en tenim una ràdio televisió espanyola desenvolupat durant 3 anys, que es diu Iberes, però la Unió Europea n'ofereix també tots els nostres ciutadans de la Unió Europea, que es diu Invit We Verify, però si busqueu Invit és open source, per tant podeu pujar una imatge i dir, ei, això és IA, no és IA, no? Amb els àudios us haig de dir que per mi és molt i molt complicat, perquè hi ha un risc molt elevat de confusió i un risc molt elevat de que ens manipulin. Per tant, a nivell familiar hauríem de tenir paraules clau que ens identifiquin. Mama, corre, fes-me una transferència perquè estic en una situació d'urgència, i la mare doncs pregunta que vam sopar ahir, no? I l'altre li contesta, doncs, el que li ha de contestar. Paraules clau d'interpretació interna de la família per evitar que ens colin un àudio manipulat amb la IA, no?
1: També s'ha notat que...
0: I el que sí,
1: Digues.
0: Sí. No, que els deepfakes, per exemple, s'han d'etiquetar clarament perquè la gent sàpiga que no són reals. Per tant, la distinció bàsica, la teva pregunta seria, quan és un deepfake que hi ha voluntat de manipular, ho has de dir? Això és el que diu la llei des del diumenge passat. Uh-huh. Si no hi ha voluntat de manipular, de fer mal, de falsificar, de confondre el personal, estiguem tranquils.
1: Uh-huh. Se m'acut que estem intentant protegir el consumidor. No sé si el consumidor té consciència a vegades de perill. Mira, m'ho donen fet i m'és igual si hi ha IA o no hi ha IA. Saps? No sé si tenim l'esperit crític que requereix.
0: No tenim. Jo inverteixo molt de temps i esforç, us ho dic de debò, i des del Col·legi de Periodistes també s'estan fent molta divulgació a les aules, i he rebut moltes peticions també de les escoles. Us sorprendria les AFAs com es mobilitzen, perquè els pares estan preocupadíssims de que la formació que reben els seus fills dintre de les escoles, no? I des de la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya també hi ha programes perquè es pugui ensenyar. Fins ara parlàvem d'alfabetització mediàtica, cert? Ara jo el que crec és encara anar un pas més enllà. Més enllà de l'alfabetització mediàtica i de desenvolupar el pensament crític, cal que els nostres nanos siguin una mena de, perdoneu-me l'expressió, és una de les meves ponències que tenen com més èxit, però detectius digitals. A veure, primer de tot, veiem algú. Qui m'ho envia, això? Primera pregunta, no? Segona pregunta, té indicis de ser fake? És a dir, les labials d'aquest vídeo me quadren, no me quadren? I això els nanos s'empoderen moltíssim

0: nosaltres, però m'encanta veure com els nens es converteixen en detectius digitals. I em diuen, Rigall, jo veig que aquí aquesta mà no acaba de ser natural. O els altres, aquest moviment és molt sincopàtic, no? O aquesta cara és molt llisa. És veritat que cada vegada més la IA ens reprodueix imatges més creïbles, menys detectables. Però sí, la primera pregunta que ens fem tots els ciutadans és... qui m'ho envia i amb quina intencionalitat m'estan enviant això, si és per generar-me discurs d'odi o aparco, ja tenim molt de guanyat, però cal formació contínua, sí senyora.
1: Bueno, sé que la llei no està acabada d'aplicar per això i que queden un parell de dates, no? Crec que són el desembre, que hi ha una nova aplicació de la llei, que crec que és l'especificació de contingut sexual, pot ser?
0: Mira, doncs correcte. Aquesta és la potser que ens afecta també, ens preocupa alhora, no? Recordeu que les pràctiques prohibides ja va entrar en vigor i l'obligació de formar-nos en IA va entrar al febrer de l'any passat, al febrer del 2025. A l'agost les normes eren per als models d'ús general, és a dir, que van anar en fases, no? I ara, a l'agost del 2026, entra aquesta altra fase d'obligació de transparència, val? I la major part de les altres normes restants i el que, com bé dius tu, al desembre, no? Obligacions més exigents per sistemes, diguéssim, no sé, d'alt risc, en diuen. Això és el que queda pendent.
1: Doncs estarem atents a com segueix aplicant-se la llei i, bueno... Núria, ja ho has escoltat, això ha sigut la Montserrat Rigall, periodista i especialista en IA. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
0: A vosaltres per preocupar-vos d'una temàtica que realment ens preocupa i ocupa tota la ciutadania. Gràcies, companyes.
1: Fins aquí.
2: Mariona, jo crec que no em deixis massa apartat el telèfon de la Montserrat Rigall perquè la necessitarem per alguna entrevista.
1: Molt bé. Tota una especialista.
2: Déu-n'hi-do.
0: Escolta, però ja us avanço, sí? Sobretot és l'eina que s'utilitza i qui és el propietari, eh? Sobretot evitar introduir informació sensible i confidencial. I per la resta, com que som bones professionals, la nostra feina no es veurà gens afectada, noies.
2: Gràcies.
1: Genial, fantàstic.
2: Gràcies. Mei Mariona Jerez, des de Ràdio Rubí, moltíssimes gràcies, companya. Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: I nosaltres seguim endavant. Sembla que el que toca ara és posar en ordre una mica el nostre català, Despertar el Català. És aquell podcast de llengua que ens fa plantejar si parlem el català com cal. Moltes vegades no en som prou conscients, eh? Quan expressem, utilitzem paraules que venen d'altres llengües. Les incorporem sense adonar-nos-en, però les hem robat d'altres llocs i aquest estiu ens hem colat a les converses del David Fernández de la nova ràdio de Reus i l'Agnès, una col·laboradora filòloga molt especialista que corre per allà, i a través de les seves converses d'estiu aprendrem una miqueta a despertar el nostre català.
3: Bueno, Agnès, primer anem a comprar fruita i després ja veurem què fem, no?
4: Comencem bé, David, comencem bé.
3: Què passa ara? Què he fet ja?
4: Que aquest bueno ens el podem estalviar en català. Podem dir un bé, un doncs, o fins i tot començar directament la frase.
3: D'acord. Bé, primer comprarem fruita, doncs.
4: Ara sí. Molt millor, així m'agrada, David.
3: Mira, agafem algú de préssecs.
4: Alguna cosa.
3: És veritat, alguna cosa de fruita. També podríem agafar un meló.
4: I síndria?
3: Vale.
4: Oh, d'acord.
3: Ostres, Agnès, no me'n deixes passar ni una, eh?
4: És que aquestes són les que més se'ns enganxen, les diem sense adonar-nos-en i cal fixar-nos-hi.
3: Ara que ho dius, m'acabo de donar compte que he deixat la cartera al cotxe.
4: Te n'has adonat, David, te n'has adonat.
3: Ja hi som.
4: No t'has donat compte, te n'has adonat, coi.
3: Doncs m'he adonat que si no vaig al cotxe, avui no dinem.
4: Has dit, bueno, vale, i donar-me compte en menys d'un minut, David.
3: Ja ho sé, però també m'he adonat que parlar bé en català fa venir gana.
4: Això sí que encara no ho havia sentit mai.
3: Mira, Agnès, aquest jersei està superbé.
4: Sí, és veritat, però fixa't que moltes vegades diem super quan simplement volem dir molt.
3: Ja, però ara tothom diu super.
4: Sí, però el molt és nostre i és més curt.
3: És veritat. I escolta, has vist el pantaló?
4: Ha de ser pantalons, perquè tenim dues cames. També diem ulleres, perquè tenim dos ulls i hi ha dos vidres.
3: Sí, de lògica en té. Mira aquest color.
4: M'agrada.
3: A mi també, però no sé si pega amb les sabates.
4: Hauries de dir que hi combina, o que hi queda bé.
3: És veritat.
4: Combinar també pot voler dir anar bé plegat, no només barrejar coses.
3: Doncs aquest jersei, Agnès, hi combina força bé. Ja quasi que ho tinc tot, Agnès. La tovallola, les ulleres, el tub... Només tinc que trobar la crema solar.
4: Ai, mare! Només has de trobar-la, David.
3: És veritat, sempre em surt això de tinquer i mira que sé que està malament, eh?
4: I això que és ben fàcil, he de, has de, hem de. En català tenim altres opcions per expressar obligació, com també el verb caldre.
3: Doncs he de trobar la crema, o cal que trobi la crema abans d'anar-nos-en.
4: I ens l'hem de posar, perquè si no després tornem tots dos de la platja cremats.
3: I jo encara ho diria millor, ens posarem vermells com un tomàquet.
4: Veus? Això sí que és ben català.
3: M'acabo de trobar un company de feina i m'ha dit: quan tornem al setembre hem de fer un meeting per preparar com toca el briefing, perquè tenim la reunió amb els clients. Encara no he acabat les vacances i ja m'ha fet mandra.
4: Això és començar fort.
3: És que la feina sempre parlem així.
4: Però dir-ho en català és més fàcil del que sembla. Un meeting és una reunió.
3: Sí, aquesta sí que la faig servir de vegades, però...
4: I el briefing depèn del context, però moltes vegades és simplement un resum o unes indicacions abans de començar una feina.
3: Doncs dit així, fins i tot sembla més curt.
4: Veus, no sempre l'anglès estalvia paraules.
3: L'altre dia, Agnès, un client em va escriure per dir-me que necessitava el meu feedback abans de divendres.
4: I tu què li vas contestar?
3: Doncs que estava de vacances.
4: Home...
3: Però què passa? Què li hauria d'haver dit?
4: Doncs que quan tornis ja li faràs arribar el teu retorn o la teva opinió.
3: Mira, en aquest cas, en retorn no l'havia sentit gaire.
4: Cada vegada es fa servir més i és una paraula ben nostra.
3: Doncs mira, me l'apunto. Sigui com sigui, doncs, m'hauré d'espavilar i, per tant, abans de divendres intentaré fer-li arribar el meu retorn, que el pitjor és quan et diuen anem justos a timing.
4: Aquesta també té remei, David.
3: Quina? Timing? Il·lumina'm, Agnès, il·lumina'm.
4: Podem dir que anem justos de temps.
3: Tan senzill com això?
4: Sí, a vegades busquem una paraula més moderna i acabem amagant la més normal i clara.
3: Doncs aquesta crec que començaré a dir-la, sobretot perquè cada estiu vaig just de temps, per no fer res. Avui, Agnès, vinc preparat.
4: Ah, sí? Què vol dir això?
3: Doncs que no penso dir ni una paraula en anglès.
4: A veure, segur?
3: Seguríssim.
4: Com t'has connectat al bar?
3: Ja hi som. El wifi. Ja hi som una altra vegada.
4: No, no pateixis. Aquesta la pots dir tranquil·lament.
3: No m'has de corregir avui?
4: No, wifi ja és la forma habitual en català.
3: Doncs mira, començo molt millor del que em pensava. Al final m'estic adonant d'una cosa.
4: De quina, David?
3: Que moltes paraules angleses les faig servir per costum, no pas perquè em facin falta.
4: Això diria que ens passa a tots.
3: I llavors, per què val la pena intentar canviar-les?
4: De fet, jo no ho veig com un canvi, ho veig com tenir més recursos, és com portar una navalla a Suïssa. Si tens més eines, sempre surts guanyant.
3: Doncs avui m'enduc unes quantes eines noves.
4: De fet, les eines ja les tenies, David. Només les hem tret de la butxaca.
2: És del temps de despertar el nostre català cada divendres en aquesta primera hora de l'Obert per Vacances. Seguim endavant, ara sí, gairebé un quart d'hora i seran les 10 i anem tancant. Ara hem tancat d'aquella manera amb una entrevista ben xula que ens ha d'ocupar en aquests darrers minuts de la primera hora de programa. Una entrevista que ens du a parlar d'una activitat, atenció, que es diu Artistes amb Tractor. Aquesta activitat ens du cap a les Borges Blanques i ens du a conèixer la Sara Boldú. Les Borges Blanques, anem a la capital de les Garrigues. Aquesta zona, ja sabeu, és molt agrícola i té molta varietat de cultius i, per tant, té paisatges superxulos de tota mena. Doncs la Sara, amb el seu dron, aconsegueix des de l'aire unes imatges impressionants de la feina que fan els pagesos a la terra. És una feina molt important, a la vegada molt dura, però pel que veurem ara, molt, molt estètica. La Sara em sembla que està amb el nostre company de Ràdio Ponent Mollerussa. Avui s'estrena Mollerussa aquí a l'Obert per Vacances. Julen Andrés, bon dia.
5: Bon dia, aquí estem.
2: Bon dia, benvinguts, Mollerussa. Com esteu?
5: Molt bé, amb calor, però anem fent.
2: Saps a quants graus esteu per aquí dalt?
5: No, ara mateix, bueno, ara no et sabria dir, però ara s'està bé, pel que passa que quan les onades de calor apreten, vull dir, ja sí. És normal arribar als 40 graus.
2: Jo entenc que per terres lleidatanes, com menys sapigueu la temperatura, millor, no?
5: Sí, ja no ho mirem.
2: Julen, que és molt xulo aquest projecte, explica'ns què és això d'Artistes amb Tractor.
5: Sí, doncs, bueno, tenim ja per aquí a la Sara. Sí. Bona, Sara, ens escoltes?
6: Hola, bon dia, què tal?
5: Bon dia, Sara. Doncs, bueno, que ens ho expliqui ella mateixa, perquè, com tu bé has dit, aconsegueix unes imatges espectaculars. Sara, què és aquest projecte de d'artistes amb tractor i per què el vas començar?
6: Mira, Artistes amb tractor és una exposició de fotografies i vídeos que fan referència al món de l'agricultura, amb una peculiaritat que són imatges fetes amb dron amb un pla completament com si fos un ocell, que seria un pla cenital on a cap fotografia podem veure el cel. Totes les fotografies, el protagonista i la protagonista són la terra i els dibuixos i les figures que fan la pagesia, els pagesos a l'hora de dibuixar aquesta terra, de cultivar-la, de treballar-la. I aquesta mena de fotografies les converteixo a art per elevar, diguéssim, aquesta feina de la pagesia a una feina artística, no? A través d'artistes amb tractor.
5: I això com ho fas? Tu ja coneixes el pagès, ja coneixes el lloc en concret, vas una mica a l'aventura, cada indret té el seu encant, com ho fas?
6: Doncs quan vaig començar a fer aquest projecte, que va ser l'any 2018, jo volia conèixer la meva comarca, que era les Garrigues, i llavors és una comarca que té molta varietat de cultius, i el que vaig fer és una mica anar a l'aventura, a buscar aquesta part artística que tenia la terra. I anant a l'aventura em vaig trobar que era l'època de la floració, i llavors va ser una manera... Era ida, perquè ja sabeu que quan hi ha la floració dels ametllers i dels presseguers, doncs els camps esclaten, no?
5: De
6: colors. I llavors això va ser com una mica que unes primeres fotografies que em van ajudar a tirar endavant, i les anava fent d'una manera espontània. O sigui, anava donant voltes i buscant paisatges i les feia espontàniament. Però sí que és veritat que un cop ja porto uns quants anys fent això, doncs hi ha moments que sí que has de buscar una cosa en concret, que pot ser, doncs, mira, ara estan collint, ara estan amb collita de peres, doncs quedes amb un pagès, quedes amb una finca, amb una hora, i ja ho fas d'una manera ja més programada, diguéssim.
2: Jo, deixeu-me preguntar una cosa tècnica, i és que ara m'ha vingut al cap, Sara, jo no sé com funciona això dels drons i la fotografia. Tu tens monitoratge, tu tens una pantalla on es veu, on controles el que veu la càmera, o dispares a cegues?
6: No, el... Jo veig completament el que estic...
2: Tens pantalla i veus el que està sobrevolant, eh? Veus.
6: Sí. Vale. Sí, jo tinc un dron que, diguéssim, que el control li poses el dispositiu mòbil, i el dispositiu mòbil el que fa és que fa de monitor del que està veient la càmera. Vull dir que sí, no, en aquest cas, no, a cegues no seria impossible, la veritat.
2: Bueno, seria sorprenent, després seria sorprenent el que t'ha quedat. Vale.
6: També és veritat que tampoc sabries on el tens, no sabries ni on estàs disparat, ni com, ni...
2: Clar.
6: Podria ser com una sorpresa, de dir, a veure què passa. Sí.
5: I Sara, quina és la reacció del pagès? Perquè tu traus l'encant d'una feina molt necessària pel territori, però també molt dura. Quina és la reacció del pagès quan veu les imatges?
6: Pues la reacció normalment, bueno, jo crec que un 90% és de satisfacció i d'orgull rural, diguéssim, perquè és un punt de vista, com que la foto està tirada, per exemple, jo què sé, des de 40, 50 metres, 60 metres per sobre del tros, jo què sé, de pomeres o de presques que tu has estat cuidant tot l'any, que els has collit, que t'ha costat, que igual has perdut la collita o que no t'ha donat el rendiment, de cop i volta veus una fotografia d'aquella terra, d'aquell tros de terra, d'aquelles hectàrees que has estat cultivant, i les veus d'una manera bonica, artística, amb uns colors, amb unes formes, doncs és un orgull pel pagès veure aquesta fotografia, no? Perquè l'eleve una mica amb aquest d'allò de dir, ostres, que guapo el que estic fent jo, no? A part d'alimentar les persones, a part resulta que també dibuixo el territori, dibuixo el paisatge, no? I li dono forma a la terra. Vull dir que sí, la veritat és que és d'orgull.
5: I també, clar, aquestes exposicions d'alguna manera també reivindiques, no?, la importància de treballar la terra i tenir el territori cuidat, i més ara amb els incendis que hi ha.
6: Sí, totalment. Aquí Borges, per exemple, estem veient, hi ha pagesos que, jo per exemple vinc de família pagesa, és evident que el món de la pagesia s'ha anat abandonant, són condicions dures, tampoc és no és una feina que tu puguis posar el preu que tu vols, a no ser que venguis tu pel teu compte, te'n vagi en un mercat i així. Vull dir que és una feina molt dura i poc reconeguda i poc agraïda. Llavors, jo crec que també amb aquest projecte també dones una mica un impuls o dones un petit homenatge a aquesta feina que s'ha de continuar seguint i que per sort, poquet a poquet, jo que vaig com investigant i vaig buscant trossos i vaig buscant finques i vaig buscant pagesos, també m'està sorprenent que estic trobant pagesos joves que estan relativament començant o que fa poc que començant i que tenen ganes. Vull dir que clar, que hi ha un problema també de clar, les terres, sí. Ara moltes de les terres que abans veies que estaven cultivades, moltes les veus que ja s'han deixat de cultivar. Vull dir que això és un problema, no podem perdre la pagesia.
5: I Sara, com ha sigut la resposta de la gent? Quantes exposicions pots haver arribat a fer i per on?
6: Doncs mira, d'exposicions n'he fet més de 50 exposicions. Vam estar una temporada amb micropobles, d'arreu de l'associació de micropobles. Sí. Per tant, van anar a les quatre províncies, a diferents poblets. A més, era una manera també, no?, de reivindicar també els micropobles, que també viuen molt de la pagesia, doncs, que també passin coses i que hi hagin exposicions, no? Llavors, aquesta exposició ha estat a diferents llocs de Catalunya. Ha estat al Pompidou, on ha estat més lluny ha sigut al Pompidou de Màlaga, que van fer una exposició temporal sobre el món rural, i no sé com se'n van enterar, però sabien que hi havia una noia aquí a les Borges Blanques que feia fotos de l'agricultura, i em van trucar i em van dir: oh, que bonito, ens agradaria que, saps, exposar-ho aquí. Jo encantada, de veure allò, no?, una fotografia d'Aitona, sí. Allí en una paret del Pompidou de Màlaga, no?, i dius, com he arribat aquí amb, jo què sé, amb fotografies de les Garrigues o de Ponent o d'alguns d'altres llocs, no?, i la veritat que va ser una acollida molt, molt bonica, i és un projecte que m'ha donat, la veritat és que m'ha obert moltes portes i m'ha donat moltes alegries.
5: Doncs esperem que ne segueixin obrint més. Ara hem d'anar tancant. Moltes gràcies, animem a tothom, perquè és un projecte molt visual, que entrin a les xarxes i ho mirin i que contactin amb ella si necessiten qualsevol cosa. I res, gràcies per atendre'ns, Sara.
6: Vale, recordo, Artista Extractor.
5: Així, què he dit?
6: A l'Instagram, si voleu mirar, Artista Extractor a l'Instagram.
2: Perfecte, moltíssimes gràcies, companys de Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés, us tindrem durant la resta d'estiu, eh? Sí, comptem amb vosaltres?
5: Sí, sí, sí.
2: Vinga, ben trobats i bon cap de setmana. Fins ara.
5: Igualment.
2: I res, amb 3 minutets i mig seran ja les 10 del matí. Fem una mínima parada aquí i a les 10 i 3 ens tornem a saludar. Recordeu que avui el tema del dia, el que us estem preguntant, són anècdotes sobre turisme. Així en general. Ara escoltem els vostres àudios. Música.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Connexió. Bon dia, Catalunya, capital del món.
3: Hola a totes i a tots. Som la Susana Cariscou
4: i l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
3: Sí?
4: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
3: Uf.
4: Increïble, em sembla.
3: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
4: Se'ns està anant de mare.
3: Estem morint d'èxit, perquè morint d'èxit, però tu recordes com ha començat tot plegat?
4: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
3: Perquè ens va dir, un informatiu que no sigui tot informatiu. Me recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
4: Sí, totalment.
3: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella a l'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabia, però sí, som parella a la vida real.
4: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
3: Sí, moltes?
4: A l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. Tenim aquesta part d'informació, no?, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no?, el porta-a-porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis, però que jo crec que són gracioses, no?, com a quin és el Dia Internacional, quin és el Sant del Dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Ràdio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no?, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'Infopodcast, no?, que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre ens sorprèn.
3: Avui no
4: sempre
3: heu dit això i dic, merda, és
4: exacte,
3: veritat.
4: Exacte, sí.
3: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel, a la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
4: Salut i poble, construïm proximitat i feu-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de feu-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
3: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que calgui.
4: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
3: Exacte.
4: El Netflix de les televisions locals.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El govern espanyol ha anunciat que quatre ministres compareixeran entre el 25 i el 28 d'agost al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria de Ceuta després de la petició del PP. Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, Margarita Robles i Félix Bolaños informaran sobre les actuacions dels seus ministeris, mentre l'executiu defensa que així evita duplicitats i respon a la cambra constitucionalment competent. I les tempestes de les darreres hores han provocat 400 trucades al 112 i 210 incidències arreu de Catalunya, especialment al Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Les fortes pluges, que han deixat més de 50 litres per metre quadrat en alguns punts, han causat inundacions de baixos i carrers i també caiguda de branques i arbres. La circulació ferroviària de diverses línies també es va haver d'interrompre, tot i que ja s'han quedat restablertes totes, menys l'RL4 al Calaf, que encara continua afectada, i els bassals d'aigua també van obligar a tallar la C63 a Brunyola i un carril de la C25 a Rajadell. I la Generalitat admet que només el 40% dels seus boscos disposen de plans de gestió i es fixa com a objectiu tenir ordenades totes les seves 92.000 hectàrees forestals entre el 2027 i el 2028. Jaume Minguell és el director de Boscos i Gestió del Medi.
7: Nosaltres tenim un objectiu d'ordenació del 100% de les propietats. Això no vol dir treballar en el 100%, però sí vol dir tenir molt clar, doncs, que aquell espai de tal zona, doncs tindrà una beca protectora i en principi no s'hi farà res, i una altra doncs, s'hi farà una intervenció per obtenir fusta o per donar major qualitat en aquell hàbitat per una determinada espècie, sí? I aquesta ordenació, doncs nosaltres ara estem licitant l'ordenació del 100% dels boscos públics que ens faltaven.
6: El patrimoni forestal de la Generalitat representa el 18% de tot el bosc públic de Catalunya i la resta és sobretot dels ajuntaments, que suposa el 60%, i altres administracions. I un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona ha acabat amb la detenció de dues persones acusades de tentativa d'homicidi. Els fets s'han produït durant una baralla entre dos grups de persones en què es van efectuar almenys 6 trets, tot i que no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra investiguen si l'incident podria estar relacionat amb un conflicte vinculat al tràfic de drogues. I pel que fa al temps, el dia comença amb ambient estable i predomini del sol, tot i que a partir del migdia això sí creixeran nuvolades un altre cop al Pirineu, Prepirineu i comarques del nord-est, on es podran registrar ruixats o tempestes disperses, especialment al Ripollès, a la Garrotxa, Osona i també al Lluçanès. Pel que fa a la temperatura, torna a pujar lleugerament amb màximes que aniran entre els 32 i els 38 graus.
5: Notícies en xarxa.

0: Es nota que és divendres, eh? Estem amb aquest esperit festiu de cap de setmana. Déu-n'hi-do. Aina Barbany, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia. Sí que es nota, sí, eh?
0: Sí, home, adéu-s'ho. Ja, el zoo per preparar-nos per anar de festa. Per
1: sí,
0: anar de festa...
1: festes i festes majors, també, que ara ja... Estem sí. en plena època, vull dir que això també convida.
0: És veritat, tens raó, que molts pobles ja estan, ja comencen festa major aquest cap de setmana.
1: Sí.
0: A veure, Aina, que la cosa és que preguntàvem als oients, parlàvem sobre que es parlessin sobre viatges, però buscàvem com a anècdotes, no?
1: Sí, anècdotes, i també hem preguntat a quins destins els agradaria fer turisme.
0: Ah.
1: I, per exemple, de moment a xarxes no hem tingut resposta, així que... Animem els oients a que ens deixin cosetes a la caixeta d'Instagram, d'acord?
0: Sí.
1: Però per WhatsApp sí que ens han arribat notes de veu, com per exemple la del Yeray.
2: Doncs a mi m'encantaria anar al Japó, perquè wow. crec que té coses per visitar supermodernes, com les ciutats de Tòquio, totes aquestes ciutats tan grans, amb tantes coses per veure, amb tendes superespecialitzades, amb un munt de coses per comprar. Són rares que siguin com coses petites, però supercookies. I a més, té un munt de coses a veure al país tradicionals, en plan temples, boscos, muntanyes,
1: sí, sí.
2: que són una passada. Llavors, crec que uneix molt bé com els dos conceptes d'un viatge més turístic, més d'oci, i a la vegada també cultural, perquè és que està tan barrejat i al mig d'una ciutat a tot és un temple mil·lenari i és superguai. Quin és el problema? Que està superlluny i cada cop és més econòmic, però clar, fer un viatge de 24 hores en avió encara es fa una miqueta pesat.
1: Clar. Ostres, i és que a més, al Japó, sí. per exemple, jo crec que ha de ser tan gran el xoc cultural, en el sentit de que és tan diferent la seva cultura de la nostra, mm-hmm. que ha de ser impressionant veure doncs, algo tan diferent, no?
0: Sí, tot i que ara ho estava pensant, abans teníem molt poca referència del Japó, però ara a través de, bàsicament d'animes, eh?
1: Sí.
0: Sabem, no? El coneixem més, sabem més coses sí. i ja és un país més de destinació, que fa uns anys ni ens ho plantejàvem.
1: Mm. És veritat, i és cert que és un destí que jo, amb la gent que he anat parlant, o t'agrada molt i tens moltes ganes d'anar-hi, o el descartes completament.
0: Clar.
1: No ho sé per què. A tu, en el teu cas, Núria, t'agradaria anar-hi
0: sí,
1: al Japó?
0: Sí, és un dels llocs que sí, és un dels llocs que sí. No ferventment,
1: a mi també,
0: vull dir, però està a la meva llista dels 10, sí.
1: A mi també, i et diré una cosa, i és que em tira molt la gastronomia, eh?
0: Ah, bueno, clar, clar.
1: Soc molt fan del sushi.
0: Per l'estómac entra la cultura, moltes vegades.
1: I tant.
0: Ets fan del sushi, eh? Molt bé.
1: M'agrada molt, a mi el
0: Ai,
1: sushi,
0: sí,
1: o sigui, que no m'importaria anar una setmana a menjar únicament sushi i coses japoneses, la veritat.
0: Res més, eh? Tu no cal ni que compris souvenirs cookies, ni que visitis
1: no.
0: temples, tu, de restaurant en restaurant.
1: A restaurants i ja està.
0: Molt bé, Aina.
1: Tenim més notes de veu, l'Arnau d'aquí de Cardedeu, que ens diu el següent.
3: Bon dia, Aina. Doncs la veritat és que cada cop em fa més pal viatjar i fer trajectes
1: sí.
3: i sortir. I sembla que hem d'aprofitar cada segon que tenim de vacances, sí, perquè si no, no ho estem aprofitant.
1: És veritat, això.
3: I hi ha tantes coses tan maques, tan a prop, que amb un anar i tornar al mateix dia pot ser, o fins i tot, al contrari, fer 2-3 dies aquí prop, però en una caseta... o en un apartament, o en un bungalow, o en un càmping amb una tenda de campanya ronyosa. Ja està, més
1: Clar.
3: Fàcil encara.
1: És que tenim la gran sort que el nostre entorn, que el territori català, està ple d'indrets espectaculars i que podem gaudir no? d'aquesta natura, d'aquests espais.
0: Sí,
1: llavors...
0: i a vegades, avui, perquè estem parlant de turisme, o sigui, de viatges, en definitiva, no? Perquè el turisme consisteix en això, en moure't pels
1: sí.
0: llocs, però també s'ha de combinar, és el que deia, diu, d'aprofitar cada microsegon. Has de combinar turisme i veure coses i fer coses amb descans. Descans i no fer res. Fer aquelles coses que durant tot l'any... O sigui, fer turisme sí, però també un ratet per no fer.
1: Sí, per descansar i desconnectar, que també va bé i també ho necessitem.
0: Per llegir, per pintar. Mira, hi ha molta gent, jo quan no me les mossegava ho feia així, que aprofita l'estiu per pintar-se les ungles.
1: Sí,
0: especialment les dels peus, és cada dia se les canvien.
1: Clar, això és veritat, amb les sandàlies que estan més a la vista.
0: Clar, és que res, que normalment no tens massa temps, no? I llavors
1: Clar.
0: A l'estiu és com a venga.
1: Sí, llavors sí que ja tens més temps.
0: Ai,
1: tenim una altra nota de veu de la Gemma, en aquest cas de Sant Antoni de Vilamajor, que ens diu això.
4: Bon dia. A mi un dels llocs on m'encantaria fer turisme
1: sí.
4: és al sud de d'Itàlia, la regió de la Puglia.
1: Ah.
4: És una zona espectacular.
1: Fa una calor,
4: Sembla que tots són pobles de contes.
1: És veritat.
4: Són molt curiosos, blancs, molt mediterranis, a més tenen unes platges fantàstiques. I jo, bueno, és un dels meus objectius.
0: Clar.
4: Anar a fer una ruta per la Puglia. Hi ha uns pobles preciosos.
1: És veritat.
4: També diuen que la gent és encantadora. L'únic inconvenient és que, clar, en el meu cas, jo no puc fer vacances en un altre moment que no sigui a l'agost.
1: Clar, ja.
4: I a l'agost està farcit de turistes. Hi ha un turisme massiu.
1: Sí,
4: i clar,
1: sí.
4: Aleshores això... Sí. Et fa tirar una mica enrere.
0: I una calor que fa, eh? També t'ho dic,
1: sí.
0: Una calor. Però mira, estic veient imatges, la Puglia, perquè ens entenguem, és la part de la bota d'Itàlia, la del taló. La del taló i tot
1: vale.
0: El taló ben cap endins, eh? I
1: sí.
0: Crec que és això, deu ser, no em vull equivocar. Bueno, digues. Fa molta calor.
1: Sí, fa molta calor. Clar, és que aquesta és el principal, diguéssim, inconvenient de viatjar a l'agost, no? Que potser
0: sí.
1: Fa més mandret anar pel carrer i sentir sí. que no pares de suar i bueno, és el que hi ha,
0: sí.
1: No?
0: Però mira, ara he confirmat, és costa adriàtica, eh? Ja és mar adriàtic, per tant ja és una altra Itàlia. És que és una
1: vale.
0: altra Itàlia que potser no és, clar, no sé tan mediterrània, no? Ja és una altra història.
1: Clar.
0: Bueno, jo m'apunto amb la Gemma, Anem, Gemma!
1: Jo també m'hi sumo al viatge, eh? Si tinc un lloc a la maleta, m'hi colo.
0: I tant, ja hi som.
1: Molt bé, doncs per últim tenim
0: sí.
1: l'àudio diari de la Maria, que ens fa actualització
0: sí.
1: i que ens contesta la pregunta.
0: A veure com té la picada, que ahir ens deia
1: a
0: que
1: veure.
0: Havia picat algun bitxo i tenia el peu inflat.
1: A veure. Sí, a veure.
5: Bon dia, Obert per vacances.
1: Se la veu animada.
5: Ja hem arrencat sí. des de Pontevedra i avui arribarem fins a Caldes de Rei. Tenim per davant uns 20-22 quilòmetres. Però anem a bon ritme. Les picades, bé, almenys no han anat a més. No m'han picat més,
1: bueno.
5: Però haig estat tota l'estona pendent de posar-me la pomada, antihistamínics, en fi, tot sigui això.
1: M'alegrem.
5: Vinga, la pregunta d'avui, on ens agradaria estar? Jo, personalment, ara, qualsevol lloc on hagués de caminar.
1: Oh.
5: Fer un massatge i on no hagués de fer absolutament res.
1: Clar.
5: Em serveix qualsevol espai del planeta Terra on sigui aquesta situació. El Martín opina que Nova York. No sé, jo em sembla que em canso una mica més. Però, per gustos, ja sabeu. Bon dia.
0: Home. Mira, estava buscant Caldes de Rei, això està el més apropet conegut. I a prop és un dir, però el més a prop conegut és Villagarcía de Arousa, que potser ho tenim més en ment, no?
1: Sí.
0: Doncs això, estem en localització Pontevedra, Caldes de Rei. Molt bé, cap allà van. Que xulo.
1: Doncs res, a veure el dilluns per on van, perquè clar, el cap de setmana no tindrem notícies.
0: És veritat, haurà avançat molt, no? Dos dies
1: haurà avançat. Vamos. Ens haurà de fer el resum del cap de setmana.
0: A les portes de Santiago la tindrem ja. Déu-n'hi-do.
1: I tant. Sí.
0: Doncs vinga.
1: Doncs,
0: sí,
1: fins
0: digues.
1: Aquí els àudios que ens han enviat fins ara. Seguirem atents i al final del programa, si de cas, ja els posarem.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies, Aina. Fins ara mateix.
1: Fins ara, gràcies.
0: Doncs vinga, el que fem és escoltar com està la situació turística, concretament a Badalona. A Badalona els hem encarregat aquest reportatge al voltant del tema del dia del turisme i clar, ells pateixen, estan patint el que és el turisme de masses i ho pateixen en el preu dels allotjaments en aquests llocs, en aquestes poblacions, sobretot que estan ciutats limítrofs amb Barcelona, que estan al voltant de Barcelona, no? Allí ha fet doncs, que pugin el preu dels allotjaments, no només turístics, i també doncs, ha revolucionat en negatiu segurament el que és el tema de l'habitatge pels autòctons. En tot cas, ens ho expliquen des de Badalona Comunicació i ens ho explica el company Mateo Cachipuendo.
6: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. Però molts d'ells acaben fent nit o passant part de les seves vacances a només 10 quilòmetres de la capital, a Badalona. La ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat de Barcelona. Una realitat que han descobert turistes internacionals com la Pilar, la Tània o la Lea, que coincideixen a destacar les bones connexions de transport, uns preus més assequibles i unes platges menys massificades com alguns dels principals atractius del municipi.
7: Me gusta mucho pues, la vida en Badalona que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
8: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
9: De fet, m'estic quedant a Barcelona, però venim aquí perquè la platja és millor. Hi ha menys persones i l'aigua està més neta.
6: Però Badalona no només atrau visitants internacionals. També s'ha convertit en una destinació habitual per a molts veïns de l'àrea metropolitana. Persones com en Salvador o en Robert hi arriben buscant el mateix, una escapada a tocar de casa.
10: Me encanta mucho la playa aquí de Badalona, porque queda el transporte, vengo de Barcelona en el tren, salgo del tren y me queda la playa cerquita, que no tengo que andar mucho lejos.
11: No, esta realmente es como la cuarta vez que vengo, tercera vez que vengo y me ha parecido como muy bien en el sentido de como la gente que hay, la calidad de gente que hay, se siente un ambiente bien, familiar y porque se puede aquí traer a los perros también, es como una playa para los perros, entonces pues también puedes pasarla bien con tus animales aquí y bueno, pues eso también es lo que nos llama la atención porque tenemos dos perros en casa y nos gusta salir con ellos, pues como no en todas las playas dejan, pues mira. Y pues nos queda cerca también, nos parece como muy accesible a nuestro pueblo. Entonces por eso es más que todo vengo. También la playa es como limpia, realmente, la arena está bien, no como en otras playas.
6: I és que la platja és, sens dubte, el gran reclam. Però no és l'únic. La sensació d'amplitud, la tranquil·litat, la facilitat per arribar-hi i un passeig marítim on allargar el dia fan que molts escollin Badalona tot i viure en altres municipis. La Jagua i la Jabu de Sabadell en són un exemple. Aprofiten els dies d'estiu per venir a la ciutat, gaudir de la platja i acabar la jornada passejant per la Rambla.
12: Venim a la platja de Badalona perquè a la platja de Barcelona hi ha molta gent i pues, com volem canviar d'aire, ¿sabes? És que hi ha molta gent, és molt, molt excessiu. No tens ni lloc per posar la toalla. Si vols posar la toalla, et has de posar molt al costat d'una altra persona i és com que estàs invadint la seva privacitat també, saps? Solem venir a l'estiu. A l'hivern venim una vegada, dues vegades, però no molt. Venim preparades amb el menjar, fem un pica-pica, ens fiquem a l'aigua i després ja, si ens cansem, donem una volta per aquí i ens anem cap a casa ja.
6: Aquest moviment de visitants també es nota als hotels de la ciutat. El sector assegura que cada gran esdeveniment que acull Barcelona acaba tenint un impacte directe sobre Badalona. Congressos, concerts o cites internacionals fan augmentar l'ocupació hotelera, convertint la ciutat en una alternativa per allotjar-se molt a prop de la capital. Però Badalona també genera el seu propi atractiu. Aquest setembre la ciutat acollirà la Supercopa Endesa de bàsquet, un esdeveniment que els hotelers com en Jordi Batet, director de l'Hotel Marina Badalona, confien a mantenir la gran ocupació, allargant així la temporada més enllà dels mesos d'estiu.
13: El setembre sempre és un molt bon mes, al igual que el mes de juny, on es mesclen d'alguna manera molt important el client corporatiu i el client vacacional. I el setembre és un d'aquests mesos. I si a sobre en tenim la Supercopa de pel mig, doncs serà important també per la ciutat de Badalona i per els hotels de Badalona.
6: El sector hoteler, però, també segueix de prop la regulació dels habitatges d'ús turístic, un debat sobre el qual en Iago Camps, director de l'hotel Badalona Tower, ja en té una opinió clara.
14: La nostra opinió és que hi ha lloc per tothom, el que passa és que ha d'haver la mateixa regulació per tothom. Vull dir, el que estem nosaltres en contra és de l'oferta de pisos turístics no legals, no? Que no compleixen la normativa ni les normes fiscals.
6: Alguns expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes. Una realitat que badalonins com en César i l'Aina asseguren que també es reflecteix en el mercat immobiliari.
15: Moltes immobiliàries ens diuen que la majoria de gent que compra pis per Badalona són turistes. Turistes europeus que amb els sous d'allà venen aquí i agafen pisos per aquí. A zona on vivia abans, Montigalà, tenia un veí que sí que alquilava molt per turistes i que, però no només l'estiu, és veritat, sí, m'estic recordant que no només l'estiu, sinó era tot l'any que a aquella casa cada fin de o cada setmana hi havia gent nova, turistes, o sigui, cada setmana hi havia turistes nous.
16: Al final els preus són més econòmics aquí a Barcelona, al final al centre de Barcelona tampoc s'hi pot estar al Raval, per anar a l'hotel no l'agafes, i els preus de la família són impossibles, igual que a Gràcia, per tant, per estar un hostal a la Gràcia vens aquí a Badalona.
15: El parc, per exemple, de Cancelella es diu, no? El que
16: sí,
15: està allà... sí, és molt bonic. Jo allà jugava molt de petit, i és un parc molt bonic, molt bonic. Aquest us recomano, per exemple, La muntanya de Montigalavi m'encanta, també ja el personal, perquè jo vivia per aquella zona abans, llavors aquella muntanyeta, fer una excursió per allà, per darrere, admirar les vistes des de la creu de Montigalavi és molt bonic també.
16: I també el centre, les cases sí. unifamiliars del centre d'un poble pescador, a mi m'agrada molt.
6: Tot i que Barcelona continua sent el motor principal turístic, Badalona ha sabut trobar el seu espai. No competeix amb la capital pels grans monuments ni pels milions de visitants, però ofereix allò que molts turistes valoren cada vegada més quan acaben les visites. Tranquil·litat, platges obertes, bones comunicacions y un ritme molt diferent de vida del de la gran ciutat.
7: Cuando salgo también hay muchos restaurantes, no está tan llena, o sea, pienso que en estas épocas del año la Barceloneta y todas esas playas que son más famosas se ponen muy, muy llenas, entonces me siento más segura dejando mis cosas aquí en Badalona.
10: Que el que quiera venir aquí también puede venir aquí, que ya cuando venga lo prueba y sigue, seguirá repitiendo volver aquí.
8: Que sí, es como un buen lugar Badalona para que se vayan un poquito del caos de Barcelona.
15: Passejar la, bueno, la Rambla és superbonic. També els carrers que hi ha amunt de la Rambla, hi ha carrerons molt bonics i bones tendes, i m'agrada molt aquesta zona.
6: Les vacances no sempre consisteixen a descobrir grans monuments. De vegades també passen per trobar un lloc on desconnectar després d'un dia intens. I és aquí on Badalona sembla haver trobat el seu paper. No com a substitut de Barcelona, sinó com una ciutat que complementa l'experiència de molts visitants i que per alguns acaba convertint-se en un dels millors records del viatge.
0: Fantàstic reportatge que ens apropa cap a la realitat turística de Badalona a través del company Mateo Cachipuendo Baca de Badalona Comunicació. Moltíssimes gràcies. Una altra emissora que també se'ns incorpora a l'antena de l'Obert per Vacances. I qui ja està més que incorporat des del dia zero, minut zero, és el Manel Ferrer de Premià. Ara hi anem.

0: Jo m'imagino el Manel si va vestit com cal per fer arqueologia amb un salacot, una barret d'aquests durs, que no li caigui cap pedra al cap. I és que avui es proposen això, des de Premià Mèdia, anar a descobrir tresors arqueològics, els més importants del Maresme. Anem a l'Espai Ferrarons, això és la sala annexa del Museu Romà, i allí, us anem allí perquè aquest estiu ens expliquen que organitzen tallers i activitats per descobrir com vivien els romans. Vinga, Manel Ferrer, bon dia.
1: Bon dia.
0: Que teniu Museu Romà, també. Tenim Museu Romà.
1: I, de fet, tenim tècnics i tècniques del Museu Romà. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Montfulleda i és tècnica dels museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Núria, ja et desvello la primera trampa que deies tu en aquesta presentació. No vaig vestit per fer arqueologia ni una mica, eh?
0: Jo esperava la foto, no gens?
1: No, gens. Et diria que gens. Aniria més per anar a un festival, potser d'estiu, que per anar a fer arqueologia, segurament. Però bé, sóc aventurer, això sí que ho porto. Escolta, comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrarons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'Espai Ferrarons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia a Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: Uh-huh. De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'Estat hi ha un exemple igual, i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: Mm-hmm. De fet, hem d'explicar a Núria també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, un dels seus descobridors era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coy, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
1: Uh-huh. I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, que s'estava urbanitzant la zona l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes, i efectivament van sortir, i a finals del... van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan es va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no? Podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història, perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, mm-hmm. el nucli residencial, i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Mm-hmm. Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
0: Ostres, és que, sí, mira, tiraré cap a casa, és que clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part de... estan connectats amb una xarxa, i tots els arqueòlegs ens coneixem, i bueno, més o menys doncs som del mateix període, així que, mm-hmm. que sí.
1: Per tant, bé, és ja això, vincle, és, ja vincle.
0: Moltes vegades sí. És això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats, i en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut, però bé, a poc a poc doncs anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic doncs que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé, de fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
2: Exacte, és l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies doncs han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Mm-hmm. Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant, i és de veritat, això, és a dir, que cal aquí una tècnica.
2: Exacte, sí, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar amb un arqueòleg és bàsic.
1: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment sí, sí. I estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
2: Exacte. Es va fer el museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc, vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, allà t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant, que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons, està aquí aquest gegant que també surt en ocasions contades, no?, i forma part també de la cultura popular de Premià.
2: Exacte, és el Primulus.
1: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
2: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar el nom de Premià.
1: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
0: M'ha cridat moltíssim l'atenció, estic veient imatges, m'he connectat, i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. M'ha cridat molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet de que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo, o simplement l'edifici estava fet i us vau trobar?
2: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que això és una rara avis, no es troba, perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat, és perquè el nivell de circulació romà és molt més baix, i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, que va protegir, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens haguem trobat així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
0: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit que es representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos. En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
2: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
0: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
2: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs rebia els seus convidats, feia, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, o sigui, on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagatzaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
0: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
2: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
2: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construir, construeix el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil, Sí, que això és la, a més es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil que Romà que es va trobar a Alemanya i els visitants els podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé, i hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí, eh?
2: Exacte, bueno, ara el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però on també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs preparant-se i modernitzant-se, i aquest Museu Romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
0: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes col·leccions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona?
2: Sí. Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobàvem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un, a Catalunya només, sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.
2: Del Maresme. Si a Tarragona sí que en tenen. Tarragona en tenen molts també.
0: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
1: gràcies
0: per aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
1: gràcies,
0: setmana.
1: Gràcies, Ariadna, també.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: Obert per Vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: Des de Premià, amb qui connectem cada dia, amb el Manel Ferrer, marxem ara amb una petita píndola que ens du cap a Tortosa. Parlem de rutes de muntanya. És l'espai que us proposem els divendres per si heu d'organitzar-vos el cap de setmana i teniu ganes de caminar. En aquestes rutes de muntanya, avui ens duen cap al Parc Natural dels Ports, un dels grans tresors de les Terres de l'Ebre, però també, diuen, un dels més desconeguts. Des de Ràdio Tortosa, el company David Benito ens convida a descobrir-lo. Així que prepareu-vos, agafeu la motxilla, lligueu-vos bé les xifres, que fem una ruta sonora per conèixer les activitats del Parc Natural dels Ports.

Avui volem parlar d'un dels espais naturals de Catalunya segurament més desconegut, el Parc Natural dels Ports, un massís espectacular situat entre les Terres de l'Ebre

0: I precisament amb aquesta idea va néixer Educaports. Jordi Cirera és un dels impulsors.
1: A Educaports el que fem és donar a conèixer principalment el parc natural dels ports d'una manera més educativa a partir de diferents activitats, que ja puguen ser públic familiar o públic més per a xiquets o per a adults, en activitats de senderisme interpretatiu, activitats també de gincames, d'orientació, i estem situats més a la part de la zona de Caro, la part del Mascà, on allí a partir del refugi a la UEC surten diferents itineraris i totes les activitats que nosaltres proposem.
0: Les activitats d'Educaports estan pensades perquè qualsevol persona pugui descobrir aquest entorn, tant si es fa en família, amb infants, com si es fa amb grups escolars o excursionistes amb més experiència. Les rutes interpretatives, les gincames o les colònies escolars tenen un objectiu molt clar: entendre el paisatge i aprendre a respectar-lo. I moltes d'aquestes activitats tenen un punt de partida molt especial.
1: Sí, el refugi de la UAC, de la zona de Caro, dels ports, lo portem nosaltres, tant d'Educaports com el refugi. Allí podem disposar també de zona d'acampada, de zones de campers, també disposem de 40 llits, de tot lo que és també la gastronomia que oferim des del refugi, tant menjars com dinars com esmorzars, i a part també de l'empresa Educaports patrocinem tot lo que són les activitats més educatives, familiars, de lleure, i de que puguem passar un bon matí, ja sigui una família, un grup d'adults o un grup de xiquets, com a les nostres colònies escolars.
0: Aquest refugi, situat molt a prop de Montcaro, és molt més que un lloc on dormir. És un espai ideal per començar excursions, recuperar forces després d'una ruta o passar-hi un cap de setmana envoltat de natura. I ara que ja coneixem aquest punt de partida, us proposem tres rutes per descobrir els ports.

0: La primera és perfecta per anar-hi amb nens o simplement buscar una excusa tranquil·la.
1: Primer que tot, jo em cenyiria les rutes que ofereixen des del Parc Natural, on hi ha diferents punts d'àrees de lleure, que es diuen, i allí surten diferents alternatives. A la zona del Mascar, per exemple, surt una que és per la de la Barcina, ¿vale? Que surt, està molt ben explicada, són 3 quilòmetres, és una ruta lineal d'un nivell de dificultat molt fàcil. I després també es pot pujar fins al cim de Caro, que és el punt més elevat de tota la província de Tarragona, en 1.442 metres.
0: I esta també seria fàcil per a fer en família.
1: Esta també, perquè per arribar al cim de Caro es pot arribar en cotxe i llavors se pot adaptar també la dificultat si vols pujar fins al cim o deixar el cotxe al que és el punt de la Barcina, on començaria esta excursió, i després pujar fins al cim de Caro, que serien un quilòmetre més en uns 80 de desnivell.
0: És una excursió assequible amb molt poc desnivell i envoltada d'un paisatge espectacular. I si encara us queden forces, sempre podeu completar-la pujant fins al cim de Montcaro, des d'on les vistes sobre les Terres de l'Ebre són impressionants. Si, en canvi, ja esteu acostumats a caminar però no busqueu una gran travessa, hi ha una altra proposta molt interessant.
1: Jo la que recomanaria és, per exemple, la que surt tant del refugi de la UEC, dels ports. És una ruta que també va fins al cim de Cas, una ruta circular d'uns 10 quilòmetres, entre 9 i 10 quilòmetres, en uns 400 metres de desnivell positiu. És la ruta que es diu Pallescaro, ¿vale? És una ruta on té unes vistes panoràmiques tant de la Vall de l'Ebre com la vall interior del massís espectaculars. Arribes fins a la punta de Caro i després baixes per una sendera d'un nivell de dificultat entre baix i moderat fins a una altra vegada al punt on has deixat el cotxe, que podria ser el refugi de la vall.
0: Una ruta circular amb grans panoràmiques sobre la Vall de l'Ebre i que, a diferència d'altres espais naturals molt coneguts, continua sent poc massificada. Això és precisament un dels grans atractius dels ports. Encara és possible caminar durant molta estona sense trobar pràcticament ningú. I pels excursionistes més experimentats també hi ha opcions espectaculars.
1: Llavors, dins del Parc Natural dels Ports, dins d'aquestes 35.000 hectàrees que trobem diferents rutes que estan marcades en GR o la ruta Estel del Sud, on pots anar d'un refugi a un altre, ¿vale? Pues des del nostre refugi a la UEC, al refugi Fontferrera, que se troba a la part de la Sénia, a la part de Fredes, o, per exemple, a Beseit. Llavors són rutes d'uns 20-25 quilòmetres en uns 800-1.200 desnivell, on pots fer itineraris d'anar dormint per diferents refugis, una rotllo travessa, i poder conèixer més el port en aquella profunditat, no?
0: Una travessa exigent que permet descobrir els massís passant

0: tant d'un refugi a un altre i coneixen algun dels racons més salvatge dels ports. Però abans de caminar cal preparar bé qualsevol excursió.
1: Primer que tot, el que es recomana sempre és mirar la meteorologia, no tindré una mica específic quin temps farà, què pot previndre, si pot vindre pluja, vent, temperatures, les hores de llum també, no és el mateix a l'estiu que a l'hivern, també a l'estiu s'ha de tindre molt en compte tot el tema de la calor, principalment també tots aquells aspectes pel risc d'incendi que estem patint actualment, i després a nivell de material, doncs un calçat de muntanya, a la motxilla sempre portar aigua, menjar, es pot doncs, una mica de botiquín en la seva manta tèrmica, i el que són mòbils carregats, bateries, per poder accedir a aquella ruta que t'has descarregat en aplicacions com el Wikiloc.
0: Són recomanacions bàsiques, però imprescindibles. Consultar el temps, portar aigua suficient, un bon calçat i respectar sempre l'entorn. I aquest és un dels valors que Educaports intenta transmetre especialment als més petits.
1: Nosaltres també fem colònies d'estiu, fem colònies escolars, on hi ha des de molt petits, agafem un públic molt xiquet, de xiquets de 6 a 14 anys, fem molt èmfasi al cuidado a l'entorn, a tot el que és el patrimoni natural, cultural, històric, fent activitats d'educació ambiental. Estem durant 5 dies en aquestes colònies també remarcant en aquests xiquets tot el valor que trobem i les indicacions que han de seguir, i a part en totes les activitats familiars o per adults també sempre intentem a conscienciar, no?, i que aquella gent que vingui dins d'un parc natural sigui conscient del que troba i del que ha de fer.
0: Cada vegada hi ha més persones que visiten espais naturals i això fa més important encara conscienciar sobre la necessitat de conservar-los. Els ports continuen sent un dels grans desconeguts del nostre país.
1: És el gran patrimoni desconegut. Al final aquí tenim cims de 1.000, 1.400 metres, tenim 35.000 hectàrees, tenim un paisatge molt abrupte, un ecosistema molt divers, i me dono compte que tant la gent de Terres de l'Ebre com gent del Camp de Tarragona no ho coneix, molt menys els de Barcelona, i sempre que estem rebent gent aquí flipen, se queden al·lucinats de tot el que trobem i del que està totalment desconegut, no? I per algunes parts pues, també que et fiques a caminar i no estan no senyalitzats aquells camins o aquells senders, o és molt a la vegada perdedor.
0: Potser aquest desconeixement és, en part, la que encara permet gaudir d'un paisatge tranquil, lluny de les grans aglomeracions. Però també és un repte, donar-lo a conèixer sense perdre la seva essència. I precisament per això projectes com Educaports són tan importants. Els ports són molt més que un parc natural. Són un espai on conviuen patrimoni natural, esport, educació ambiental i tranquil·litat. Tant si busqueu una excursió familiar, una ruta exigent o simplement desconnecta de la rutina, aquest massís ofereix opcions per a tots els públics. Això sí, recordeu que la millor manera de gaudir dels ports és respectant-los, mantenint els camins nets, seguint les indicacions del parc i preservant aquest entorn perquè les futures generacions també el puguen descobrir. Gràcies per acompanyar-nos en este recorregut pel Parc Natural dels Ports. Us convidem a descobrir.
2: Un reportatge molt, molt interessant i molt llaminer que ens han fet arribar des de Ràdio Tortosa el nostre company David Benito sobre el Parc Natural dels Ports, un dels parcs naturals que es veuran afectats durant aquests propers dies pel tema de l'eclipsi. Per tant, no seria bon moment aquests dies per descobrir el Parc Natural dels Ports. Espereu-vos que hagi passat el dia 12 d'agost i llavors cap problema. Gràcies al David de Ràdio Tortosa. Seguim endavant i encara tenim una miqueta de temps, em diuen que sí, per fer recomanacions d'estiu. És aquesta pintura la que anomenem abans de que s'acabi l'estiu i que ve a ser com a allò, una recomanació per aprofitar el temps per fer durant l'estiu aquelles coses que no hem pogut fer durant o que no podem fer durant tot l'any perquè anem més de bòlit. Us hem recomanat sèries per veure, llibres per llegir, jocs de taula i videojocs per jugar, i avui toca parlar de les pel·lícules de cinema, aquelles pel·lis que, a més, per durada, no? Jo crec que podem aprofitar aquests dies per veure. Ens ho recomanen, de fet, tot un expert, el company Adrià Jurado, en aquest cas des de Radio Ciutat de Tarragona.
3: Molt bones, amics i amigues de l'Obert per Vacances. Avui parlem de cinema.

0: I per fer-ho encara més el tema, us porto 5 pel·lícules dels països catalans, en català o bilingües, que fan estiu, que fan que puguem anar-les a veure a la fresca o a casa, fresquets amb l'aire condicionat i un gelat. I heu ordenat aquestes pel·lícules de la que menys gust estiu té per mi fins la que més en té. I sobretot són, com us deia, pel·lícules amb pràcticament en català o bilingües, que recordem que podem veure grans films fets a casa nostra i en la nostra llengua, i que a més no sempre són coses de festivals, que fem cinema molt bo en tots els aspectes. Però bé, que m'enrotllo, anem al tema.
1: Usted es modista, ¿verdad?
2: Más o menos.
1: Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido.
2: Sí, yo tengo mucho trabajo.
1: No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo.
2: ¿Pero tú estás cosido?
1: Sí. Era mi profesión en mi país.
2: ¿Vas a Nata a comprarle el moro?
3: Yo diría que es más de pakistanés.
2: Preferiría que vistes a Nata que a la marina.
3: Aunque la abuela era una buena clienta.
2: ¡Qué Dios!
4: Mira que no era comprarle al moro. A saber d'on trau eixen la fruita.
5: Dona de traure, mare, dona de traure. De dalt dels arbres, com tot el món.

0: I com escoltàvem en el tràiler de la pel·lícula, comencem la primera pel·lícula i ens traslladem a un poble del País Valencià. Aquesta pel·lícula és L'àvia i el foraster. I és que l'Enric, que vivia a Manchester, torna al seu poble després de la mort de la seva àvia Teresa. Allà descobreix la relació tan especial que ella mantenia amb en Samir, el fruiter pakistanès del poble que abans havia estat sastre al seu país. Aquest retorn farà que es replantegi moltes coses. La relació amb la seva família, els prejudicis del poble i també cap a on va la seva pròpia vida. No és una pel·lícula d'estiu en el sentit més clàssic, però sí que és una pel·lícula que ens recorda molt, sobretot aquests pobles que tant tornem sovint durant els estius a veure i que tracta temes tan profuns com el despoblament, aquest retorn i també sobre una cosa tan vigent, malauradament, que és el racisme. Si us ha picat la curiositat sobre aquest film, la teniu gratuïtament a 3Cat. Anem amb la següent pel·lícula.
1: Amb quin noi ballaves ahir?
2: Mi cançó.
3: Qui era?
1: Ballar i el que no és ballar.
2: Me tengo que ir. Va.
4: Pues ya se pasa.
2: ¿Cómo?
4: Desaparece si no pasa nada.
2: No, no está desaparecida, estaba en casa.
4: A ver si empiezas a pensar un poquito.
1: Si tienes algún problema, pues parla amb mi, ¿no?
2: No, no tinc cap. ¿Tú me pagarías una escuela a Barcelona?
4: ¿Qué me vas a cobrar a mí?
2: Yo no sé por hacer res a este puto poble de merda.

0: busqueu que jo no estic i a dormir quan s'acabe les...
1: I continuem al País Valencià i parlem de primers petons, primeres vegades, un tema que veurem que és recurrent a les pel·lícules d'estiu. I és que parlem del film de la innocència, un llargmetratge dirigit per Lucía Alemany. En aquest film, la protagonista és la Liz, una adolescent que somia en convertir-se en artista de circ i marxar del seu poble natal. Però abans viu un estiu com qualsevol altre, tardes amb les amigues, un nòvio que els pares no aprovarien, les festes del poble, fins que una notícia inesperada fa que aquell estiu deixi de ser tan innocent. És una pel·lícula molt natural, molt realista, que retracta perfectament aquesta adolescència de poble que molts hem viscut o hem conegut de ben a prop. Sens dubte, en el meu rànquing de pel·lícula que fa més estiu no estaria a dalt de tot, com bé la ubiqueu en la segona posició, però sens dubte no us la podeu perdre. La trobareu a la plataforma gratuïta de Radio Televisió Espanyola.
2: Estos días, cuando tenía ganas de hacer un crampack, me inventé una cosa. Haz como yo, ponte la mano en el culo.
3: ¿Y qué?
2: Espera, espera, hay que esperar.
3: Oye, parecemos gilipollas, ¿eh?
2: Espera un poco, si no, no funciona. Ahora, ¿notas como hormigas? Como un cosquillo en la mano.
3: Sí.
2: Eso es que la mano se está quedando sin sangre. Si esperamos un poco, al final es como si no fuese tu mano. Y es como si te hiciese la paja otra persona. Por ejemplo, Berta. Es como haces un crampa, ¿entiendes?

0: I fins aquí aquesta secció de recomanacions de cinema d'estiu. N'hi ha moltes pel·lícules més, algunes també de les Illes Balears, però no m'hi cabien més, només n'hi havia 5. Així que espero que gaudiu, i que sobretot gaudiu d'aquest estiu també fora de prop de les pantalles. Que vagi molt bé.
1: Doncs ens ha quedat curts, ja veieu que fora de temps estem ja, però tenim ganes de més recomanacions, de més de pel·lícules, i li agraïm moltíssim a l'Adrià Jurado, company de Radio Ciutat de Tarragona, tot un especialista en cinema, un loco pel cinema, que ens hagi portat aquestes recomanacions no tant d'estiu, però ideals per veure l'estiu i sobretot de cares bé, que això és el que ens interessa, eh? Pel·lícules, cinema que no és tan obvi o que no està tan tan publicitat, per dir-ho així, però que té la seva història, la seva vàlua, i val la pena reivindicar-lo. Vinga, va, que en 10 minuts ja ens situem en el punt de les 11 i ara sí, és moment d'anar tancant el programa d'avui, i això és molt simbòlic. Després expliquem per què de moment el que fem és passar a temes d'agenda i per tant saludem la Lídia Porta. Lídia, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: A veure, que perdo el guió, perdo les pestanyetes del guió i ara ja
2: no
1: el tinc
2: passa
1: aquí.
2: Res. Ja tiro jo.
1: És que
2: no
1: ja és divendres. No, que ho tinc. Perquè,
2: vale,
1: i a més,
2: vale.
1: Comencem amb un festival molt xulo que ens du cap a la Conca de Barberà. Un festival de dansa, pot ser?
2: Doncs sí, al poble de les Piles, des d'avui fins diumenge, hi ha la 14a edició del Danseu Festival, que és una cita marcadíssima al calendari internacional dedicada a la dansa i les arts en moviment en un context molt concret, que és el context rural. I tenim les declaracions que ha parlat amb nosaltres l'Héctor Boada, que és el programador i coordinador artístic del Danseu, per explicar quina és la temàtica d'enguany.
3: El festival fa una proposta amb una programació de més de 20 companyies repartides en 14 espais, totes traçades sota un mateix concepte que proposem, que és com mires. Amb aquest concepte volem posar el focus a la mirada, en aquesta mirada que és viva, que és condicionada per molts factors i que la majoria de vegades és imprevisible. Volem posar consciència en aquest acte, que és l'acte de mirar, i apel·lar a aquesta responsabilitat.
2: És un festival molt, molt, molt, molt xulo i que és bastant diferent. Dansa en un poble superpetitet, vull dir, però està molt guai, la veritat.
1: Dansa i territori, sí, us recomanem que ho aneu a veure, és espectacular, a les Piles, a la Conca de Barberà. Escolta, i ara a mi m'explota el cap, estem parlant d'un concert a Tarragona en un lloc que no és massa habitual de fer concerts i, a més, gens d'aquest estil, punk i metal. A veure, explica'ns-ho, Lídia.
2: Doncs sí.
1: Ha quedat clar.
2: Ha quedat claríssim el tipus de música del que estem parlant. I és que sí, es celebra el tercer Tarracorroten, que és un festival dedicat als estils punk, metal, i que aposta per donar visibilitat a grups d'aquí del territori amb una programació reivindicativa i juvenil.
1: El que passa és que té lloc a la Quinta de Sant Rafael, que
2: sí,
1: això és aquí part de la ciutat que normalment es fan activitats per petits, activitats per família, llavors serà una mica com a raro.
2: Sí, perquè organitzen juntament un grup que es diu Finger Bitter i l'Associació de Veïns de la Verge del Carme. Fan una fusió conjunta. I doncs tenim a l'Héctor Salmerón, que és un dels organitzadors del festival, que ens ha explicat el motiu, no, de per què això.
4: L'objectiu és demostrar com a la ciutat de Tarragona es poden fer coses d'aquest tipus. A través d'una barra autogestionada demostrem com els gèneres del metal, rock i el punk encara segueixen vius, així donant visibilitat també a la ciutat i el que pot arribar a demostrar.
2: Per demostrar que Tarragona no està morta, que a vegades diuen que aquí no passa res, que la gent jove no té res per fer, doncs sí, hi ha moltíssimes coses per fer, activitats i propostes impulsades per gent jove que doncs fan l'oferta cultural de la ciutat.
1: Hi ha moltíssimes coses de fer, sí, i és un goig poder dir que encara, i això no només passa aquí a Tarragona, jo crec que arreu de Catalunya, és un goig poder dir que hi ha festes i activitats organitzades, com deia ara el tall de veu, no?, per entitats gairebé particulars, associacions de veïns, associacions de joves, simplement, que no hi ha l'administració pura i dura al darrere. Està molt bé, això. Vinga, Tarracorroten, tercera edició, aquí a Tarragona, dissabte, 7:15. I més enllà d'això, Santa Cecília?
2: Sí.
1: A Santa Cecília de Torreblanca, això és la població, eh?
2: No, és el nom del,
1: ai,
2: de la...
1: callo, digues-t'ho, Lídia, digues-t'ho, Lídia.
2: Tiro, tiro. És a Pons, que és una població de la Noguera, sí. Un poble també superpetitet, avui anem de poblacions petites, però sí. Propostes molt xules. Doncs que és la segona edició del Festival Zona Pons, que reivindica espais patrimonials amb una programació que uneix música, literatura i creació contemporània. I des de Radio Ciutat hem volgut destacar una activitat que és la de demà dissabte a les 9 del vespre, a tal com deies, a Santa Cecília de Torreblanca, que és el nom de l'ermita, que és una ermita romànica, crec, si no ho he mirat malament, i és una lectura de Zuró a càrrec de l'actor Carlos Cuevas, i després hi haurà un concert del Duet Alosa, que ja va vindre a Valls fa unes setmanes, així que és un grup que, bueno, un duet que ja coneixem i que està fent la seva gira del seu últim disc, i ja l'hem anat, sí, jo he anat veient-lo per les diferents agendes que he anat organitzant, va apareixent per diferents localitats.
1: No tenen vacances tampoc, el Duet Alosa, van fent feina.
2: No.
1: Molt bé. Doncs molt xulo, també ens ve de gust molt aquestes petites, no?, petites actuacions en marcs allò xulos, marcs a la natura, marcs petits, poblacions allò entranyables, coses d'agenda cultural de proximitat. Molt bé, a Pons, en aquest cas. Fantàstic. Doncs ja està, Lídia, tres propostes de les moltíssimes que hi haurà d'agenda en tot el cap de setmana per tot Catalunya. Ens retrobem dilluns, dilluns més, sí?
2: Dilluns més.
1: Moda eclipsi, ja, gairebé dilluns.
2: Sí, ja, i tot el dia pensant en l'eclipsi,
1: sí,
2: no parem,
1: sí.
2: No parem.
1: Descansem el cap de setmana. Una abraçada, Lídia, gràcies.
2: Una abraçada, bon cap de setmana.
1: No ens queda massa més temps que saludar l'Aina Barbany de Cardedeu i preguntar-li, Aina, per dilluns, quin tema hem triat?
5: Doncs mireu, el dilluns parlarem sobre campers, càmpings o hotels, però més generalment en allotjaments, tipus d'allotjaments, sobretot enfocats a l'eclipsi, no? Perquè la setmana que ve hi ha un esdeveniment molt especial, que és aquest eclipsi que es produirà el dimecres. Uh-huh. Llavors, els dies previs, els temes aniran força enfocats a aquest eclipsi, precisament.
1: Doncs, en general, què trieu d'allotjament turístic i especialment, si us desplaceu per l'eclipsi, on dormireu? La nit abans o la mateixa nit? Molt bé.
5: Bàsicament, ens Aina. Podeu explicar això.
1: Aina, moltes gràcies, no tenim temps de més. Una abraçada, Cardedeu, i bon cap de
5: una
1: setmana.
5: Una abraçada, bon cap de setmana.
6: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
7: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graciani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
8: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía.
9: ¿A que sí?
8: Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
7: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
10: Merche, esta sí que no te la esperas. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
7: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graciani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
11: ¡Impacto inminente!
7: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
12: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
13: ¿Cuánto tiempo?
9: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Nordisten Airlines.
7: En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
12: Todo va a salir bien.
13: Sabies que...
14: A Catalunya hi ha més de 5.000 granges de porcs, la majoria a la demarcació de Lleida. De totes elles, només n'hi ha una desena que siguin ecològiques. És dels pocs sectors del país on aquesta manera de produir no ha experimentat un gran creixement. Tenim feina a fer.
6: La xarxa de comunicació local.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? L'entrevista de La República Santboiana.

0: 9 i 36 minuts ens hi posem, doncs, amb l'espai de l'entrevista dels dimarts. Us ho explicàvem aquest matí, estarem una estoneta xerrant. Per nosaltres ja és una tradició el que farem avui, xerrant una estoneta amb un vell amic del programa, en Jaume Clotet. I és per això que, de manera ja tradicional, convidem cada vegada que publica un llibre. Ara anem una mica tard, tot s'ha de dir, perquè ell ha anat de bòlit precisament amb el llibre i no l'hem pogut tindre abans. Però sigui com sigui, avui volem parlar d'un nou èxit, en aquest cas de el que forma part, jo diria, d'una trilogia, és així, d'aquesta manera. De fet, tot comença amb aquell èxit esclatant amb la germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla, després la Calavera de l'Apòstol, i ara, doncs, tanca tota aquesta aventura l'Espasa del Rei, una història que combina el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa. Ara ho explicarem una mica millor, però deixeu-me que el saludi al Jaume, que el tenim a l'altre cantó del fil telefònic. Molt bon dia, Jaume.
1: Molt bon dia, Amadeu, com estàs?
0: Què tal? Molt bé, home, amb moltes ganes d'escoltar-te, tot i que, mira, t'has estalviat, ho dic de broma, t'has estalviat de vindre potser per no voler-me signar el llibre o què? No. Perquè mira que jo el tenia aquí preparat perquè... No, tot s'ha de dir. Evidentment, avui vas de bòlit, tens d'altres coses i d'altres entrevistes, per cert, o d'altres... coses a fer en mitjans de comunicació i, per tant, ho hem de fer via telefònica, però vaja, en sortirem, no? Sí.
1: Igualment no pateixis perquè vindré a signar-te'l i, de fet, a mi saps que no em costa res desplaçar-me i, de fet, vaig estar a Sant Boi.
0: És veritat.
1: No fa tant de temps.
0: Sí, senyor.
1: Fa 3 o 4 setmanes a la Buctiga, en
0: sí.
1: Un club de lectura.
0: Sí, sí.
1: I, per tant, si no, creu-me que si no he vingut físicament és perquè no he pogut.
0: Ho sé. Jo ho feia una mica, doncs, per donar-li una mica de
1: salsa.
0: De salsa, la història. I bé. Escolta'm una cosa. No, ja ho saps que ho dic molt sincerament, que a nosaltres ens agrada molt quan passes una estoneta amb nosaltres de manera presencial. Bé, a veure, m'estalviaré una mica, i ho dic perquè a hores d'ara, evidentment que et coneix tothom, no? Però jo anava a explicar bé a en Jaume Clotet, i el coneixeu, periodista i llicenciat en història, també corresponsal al País Basc en el seu moment entre el 2001 i el 2003 al diari Avui, també per l'emissora d'Ona Catalana, després va ser cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sos director de l'Agència Catalana de Notícies, etc. Ha guanyat forces premis al Néstor Luján, sense anar més lluny, de novel·la històrica amb el Càtar Proscrit, també la recordem. El 24, el Premi Josep Pla, precisament amb la germandat de l'Àngel Caigut, etc. M'ho estalviaré, Jaume, perquè el que ens interessa també ara és que ens expliquis moltes coses del llibre. Escolta'm, a veure, l'Espasa del Rei. I saps que jo amb tu sempre parlo de manera sincera, faltaria més per amistat i per moltes coses. Escolta'm, una novel·la que enganxa des del primer moment, com les seves germanes, la germandat de l'Àngel Caigut i la Calavera. Al final formen part de la mateixa aventura perquè tenim els mateixos protagonistes, el Bernat, la Berta i algun més, que de fet continuen fent de les seves, i amb aquell denominador comú, aquell... Jo vaig dir en el seu moment, aquell estudi que vas fer, aquella... no sé si retrospectiva o digue-li com vulguis, humanitzar el diable. Tornem a tindre el diable com un dels protagonistes.
1: Sí, m'agrada molt això que has dit de novel·les germanes, no m'ho havia plantejat així.
0: Home, sí.
1: I t'ho me'n llevaré a partir d'ara.
0: Vinga.
1: És veritat que hi ha una cosa, que és aquesta novel·la, aquesta trilogia no era tal. Era el primer llibre, La germandat de l'Àngel Caigut, i l'èxit del primer llibre va provocar que féssim una trilogia, finalment. I, per tant, això és molt positiu, però també té un punt de risc, perquè si el primer llibre va molt bé, els altres dos han d'estar a l'alçada de l'expectativa creada.
0: Com a mínim.
1: Com a mínim. I després, amb una cosa que a mi m'agrada i crec que tothom, que és que les coses s'acaben i s'acaben, no deixar finals oberts indefinidament, no? I no deixar sempre la porta oberta, sinó jo volia una trilogia que es tanqués. I per tant, allò que en el primer llibre s'obria, que era Satanàs empresonat i altres elements,
0: sí, sí.
1: En el tercer s'havia d'acabar, o s'havia d'acabar en bona part, s'havia de cloure, s'havia d'explicar tot. No?
0: S'havia d'explicar, exacte.
1: S'havia d'explicar tot, no? I per tant, sí que, evidentment, si en el primer llibre sortia molt la figura del diable, el tercer també surt tant, en el segon sortia menys, però sí que és una figura recurrent al llarg dels tres llibres, i és cert que en el tercer llibre té un protagonisme potser més intens que els altres dos.
0: Home, per mi, l'espasa del rei, i evidentment no faré spoilers, faltaria més, però l'espasa del rei per mi és l'explicació de l'origen. Una mica, i perdona que ho compari, te recordes de la Guerra de les Galàxies, no? Mica que dius, és que al final, per entendre-ho, has de veure la pel·lícula, la darrera, que es va fer en el seu moment.
1: Exactament.
0: Perquè t'explica l'origen, t'explica el per què estem on estem i per què.
1: Exactament.
0: Però digues, i tant.
1: No, que és veritat, i la part difícil per mi va ser que jo, en el primer llibre, apareixia Satanàs tancat, però jo no sabia qui l'havia tancat allà, quan, com, per què i de quina manera, perquè no ho necessitava, era l'inici d'una història. I per tant, en el tercer sí que vaig haver d'empescar-me-les com punyetes i qui havia tancat Satanàs a la caixa. I sempre buscant personatges històrics, moments històrics reals i fets històrics reals, vaig ensopegar amb uns catalanets que estaven al lloc correcte en el moment adient i vaig dir, us ha tocat, no? I per tant, sempre intento basar-me, malgrat que és una novel·la de ficció, amb elements totalment fantàstics, no? Com estem dient el diable, però sempre que puc poso elements històrics reals.
0: Home, deixa'm dir que sí que és veritat que elements fantàstics, esclar, però és que resulta que aquests elements fantàstics formen part del col·leccionable, digue-li d'aquesta manera, de llegendes, de dites, de pensaments i del costumari català al qual ens tens acostumats, i valga'm la redundància.
1: Sí, perquè, exactament, com tu dius, l'espasa del rei, que és una espasa real, per exemple, altres elements que hem vist en els altres llibres, són sempre llegendaris, però sempre són documentats, no? Jo sempre dic, a mi hi ha gent que em diu sovint, ostres, que tens molta imaginació, i dic, no creguis, és a dir, evidentment una mica, però hi ha tants fets històrics, llegendaris, mitològics, al nostre entorn, en llegendes catalanes, que no cal inventar res, no? Està ple d'elements fantàstics que tenim a l'abast, i que tampoc els he descobert perquè estan a les biblioteques, vull dir, hi ha llibres, assajos, per exemple, a l'Espasa del Rei, l'he trobat en llibres del Martí de Riquer, per tant, tot això està documentat.
0: Bueno, la Porta de l'Infern, en el seu moment.
1: Les Portes de l'Infern, tot això està documentat. I a cada llibre poso els llibres en els quals m'he basat, no?, evidentment.
0: Sí.
1: I per tant, l'únic que he de fer, sempre ho dic, és, jo tinc un escampall de peces de puzzle al davant i les he d'anar encaixant.
0: Clar que
1: sí. Encaixant i adaptant a la realitat del segle XXI. Però molta feina, diguem, ja ve feta per la pròpia tradició popular catalana, no?
0: Sí, senyor, és així. Escolta'm, insisteixo que no farem spoilers, sempre diem el mateix, els llibres s'han de llegir, no explicar. Però sí que és veritat que, en aquest cas, aquí fem uns viatges, fem una mena de... Bueno, és evident, això passa sovint i enriqueix molt el que serien els recontos, que diuen els italians, el flashback en anglès, i ens anem als temps del rei Jaume amb els seus fills, en Pere i Ferran, que seran també protagonistes en molts episodis, junt amb el cavaller Galceran de Pinós, que s'enfronten, doncs, evidentment, això, s'enfronten al mateix Satanàs. I fixa-t'hi que jo et faig una pregunta com a historiador. Ja no t'ho faig com a, com a periodista, com a escriptor, com a... No, com a historiador, amb sinceritat. Tu creus que, clar, aquests personatges, a mi m'agrada molt quan expliques no només el dia a dia, sinó els seus tarannars, la seva manera, què passava, què deixava de passar, a què es dedicaven, ho dic entre cometes, a què es dedicaven, i com a historiador jo et pregunto, tu creus que aquesta mena de sentiment... sobretot molt, molt èpic i que s'ho creuen molt, es creuen molt a qui serveixen, com serveixen, i aquesta noblesa, tu creus que és real o que en aquells temps al final era mira, escolta, estem aquí per viure com tots els reis o com tots els prínceps, digue-li com vulguis, viure el millor possible, o creus que s'ho creien? Perquè realment dona la sensació que estaven fets d'una altra pasta aquesta gent.
1: Sí, estaven fets d'una altra pasta i, a més, clar, la seva cosmovisió del món no era la nostra i, a més, la seva manera d'entendre la vida era una altra, no? En el sentit no només de que ells es devien a un senyor, perquè ells sabien que la seva posició social, no? Depenia de que el senyor els atorgava aquesta posició social, no? I en el cas dels que estàs parlant, no? De Ferran Sánchez, Pere Ferrandis i Galceran de Pinós, la seva posició i els seus territoris o comtats o vescomtats o el que tinguessin, els atorgava el rei. Per tant, la lleialtat era super fèrria, era el sistema feudal. I, a més, tenien una confiança en Déu molt superior a la nostra, no? Evidentment. Ells donaven per fet de que la mà de Déu estava en totes les coses, de que hi havia poders extraordinaris, i un bon exemple d'això que estem comentant és l'espasa del rei, que dona títol al llibre, és l'espasa real. Per cert, com tantes llegendes medievals europees, d'espases de virtut que tenien un poder extraordinari, sobrenatural, i això no és que ho expliquessin, és que ells s'ho creien al 100%. No tenien cap dubte que això era real.
0: Totalment, no? Però fixa't en la connexió que ara estaves dient simbòlica, sense anar més lluny, per exemple, amb els anglesos, no? És a dir, tenim un Sant Jordi i tenim una espasa.
1: Sí.
0: I al final tenim uns comtes o reis que, sobretot, Déu i la noblesa, ja no dic la pàtria, però perquè estava en construcció tot plegat, i la noblesa estava per sobre de tot. Fixa't aquestes connexions, que jo crec que no és que sigui connexió anglesa-catalana, és quasi més europeu, occidental, perquè en trobem d'altres, d'espases, en d'altres punts, però és el que tu dius, el símbol de l'espasa més enllà de la virulència d'aquesta eina de matar, com a símbol d'una mena, permetem que ho digui així, Jaume, una mena de connexió entre el més sagrat, entre Déu i l'humanitat.
1: Clar, per exemple, els duels que feien, els cavallers, molts judicis, que al final acaben dient un judici de Déu, en el qual dos es batien perquè estaven convençuts que el que guanyés és que Déu havia volgut, no?
0: Sí,
1: i per tant, l'espasa de virtut, aquesta que comentem, que la persona que l'empunyava, si era virtuosa, no podia perdre la batalla ni el combat, era un tema assumit per tothom, no? I fins al punt de que quan hi havia un duel entre cavallers, si algú feia servir una espasa de virtut, estava fent trampes, perquè no podia perdre la batalla, no? I per tant, la seva visió del món era diferent a la nostra. No és que fossin fets una altra pasta, perquè eren persones com nosaltres, però el seu, dit d'una altra manera, el seu desconeixement del món, de la ciència, del planeta Terra, pensem que a l'edat que estem parlant, Jaume I es pensava que la Terra, quan anaves amb vaixell, queies pel final del mar.
0: Sí, sí, tant.
1: I que la Terra era el centre de l'univers, no? I per tant, ells vivien en un altre món, ni millor ni pitjor, era el seu món. I potser d'aquí 2.000 anys hi haurà gent que estarà parlant a Ràdio Sant Boi i diran, ostres, al segle XXI la gent es pensava tot una sèrie de coses que no tenen per què ser veritat, no?
0: Sí, correcte. Escolta'm, i també cap a l'altra dimensió, la del temps real o el temps modern, on el Bernat, el monjo de Montserrat, i la Berta tornen a protagonitzar doncs, una aventura o desventura, vés a saber, del tot, quasi bé, no, del tot detectivesca. És a dir, carai, quina parella més xula amb el sentit de la trama, no? De com funciona aquesta parella. No seré jo qui desvetlli una pregunta que es fa molta gent que t'ha llegit des del primer moment aquesta trilogia. No seré jo qui desvetlli què passa entre un i l'altre, eh? Però no és veritat. Però sí que és veritat que funciona molt bé, que continua funcionant i hosti, també amb canvis molt, aquest cop molt potents i quasi bé encara més treballats des del punt de vista del personatge, de la psicologia del personatge.
1: Sí, jo em va passar una cosa, que és que en el primer llibre entre en Bernat, que és monjo, i la Berta, que és mossa d'esquadra, evidentment hi havia una relació entre ells que una mica més enllà de l'amistat, no? És a dir, hi ha una certa tensió. Sí. Això, que era una cosa secundària, arran del que tu estàs dient, que molta gent m'ho ha preguntat, i els meus editors també, i tothom, doncs al final un tema que era per mi gairebé un divertiment ha acabat sent un problema en el sentit de... no només havia de pensar què passava amb el diable, sinó que havia de pensar què coi passava amb aquests dos, al final, no? Perquè no ho tenia decidit.
0: No, clar.
1: I només partint d'una premissa bàsica, que jo sóc, com tu saps, una persona d'ordre, dic, si ell és monjo de Montserrat,
0: això
1: ell no es pot embolicar amb una senyora. No, si mentre sigui monjo no hi ha tema, no? No hi ha marro. I ha sigut la meva única premissa. A partir d'aquí he fet el que he pogut, com tu dius, no explicarem res, però és veritat que això m'ha obligat, evidentment, el que deies tu, a treballar-los una miqueta més psicològicament, a donar més pistes de com són, no? Que per mi sempre els personatges són instrumentals per explicar una història, no? Però en aquest cas, clar, no només són els principals personatges, evidentment, sinó que els he treballat més perquè s'han convertit en un... han tingut més protagonisme del que jo pensava que tindria.
0: Bé, però tu que també ets una mica punyetero, saps perfectament, perquè ets un home intel·ligent, saps perfectament que de vegades és més excitant el que no s'explica que el que s'explica.
1: Sempre. Allò que s'insinua és millor que allò que s'explica. Allò que es dedueix, s'insinua, s'entreveu, sempre és millor que allò explícit, no? Com és allò, a mi m'agrada més l'erotisme que la pornografia.
0: Ara.
1: És més interessant.
0: Escolta'm, el que també és molt maco, i tu sempre, bueno, sempre, sovint ho has fet, també com a historiador, perquè remenes molt i mires molt pel retrovisor, etc. Doncs és aquestes intros o aquestes reflexions, aquestes frases, sovint amb català antic, que encapçalen molts o majoritàriament tots els episodis, no? No em facis dir, per exemple, d'en Francesc Eiximenis, el dotzè llibre de Lo Cristià, Hem ajornment s'assó, provat en espases, qui s'apallen de virtut, car tallen ferre així com si tallaven carabassa fred. Bé, no continuaré perquè no ho llegeixo massa bé, però que ens situen i sobretot ens donen a entendre com es pensava, com s'escrivia i segurament com es veia el món en aquells temps, no?
1: Exacte, per exemple, el fragment que has dit i altres...
0: Sí, sí.
1: Jo, per donar-li versemblança al llibre i que sigui el màxim de rigorós possible, jo no volia que la gent es pensi que aquesta espasa del rei jo me l'he inventat, no?
0: No, ni
1: que no. No passaria res, però jo no me l'he inventat. Llavors, està ple de textos catalans, en aquest cas un text medieval de Francesc Eiximenis, on parla de les espases de virtut, i el que tu has llegit en català antic, ell diu que hi ha espases que tallen el ferro com si fossin carbasses.
0: Correcte!
1: És exactament això.
0: Correcte.
1: Llavors, clar, quan, si jo vaig, amb aquests fragments, penso, si els vaig posant, la gent dirà, ostres, mira, sí que existien, o almenys es pensaven que existien, no? Perquè com que parlo de dimonis, que evidentment no existeixen, espero, i són una cosa irreal i fantàstica, sí que m'agrada, per fer-ho més versemblant possible, posar tot això, no? I si a sobre ho tinc documentat en estudis, llegendes, que si en Verdaguer, tot el que vulguis, doncs penso, ostres, doncs ho aniré posant, perquè crec que a la gent li agrada.
0: Segurament. I deixa'm dir també que a mi m'agrada molt alguns episodis reals, paisatges, localitzacions, insisteixo que no farem aquí spoilers, però algunes localitzacions molt barcelonines, però que a més tenen molta força bíblica. I tu ja m'entens què vull dir. Des de dalt d'alguns temples... ja que formen part de també de la llegenda, però també del costumari català, home, passen coses molt bíbliques, perquè al final el que expliquen les Sagrades Escriptures és una manera també d'explicar com hem d'entendre el món des del punt de vista d'aquells temps, com hem d'entendre el món i què hi ha i què no hi ha i quins són els valors que s'han de seguir, no? I tu amb això també saps jugar i barreges el que és molt antic amb el que és molt modern.
1: Clar. Exacte, però també una mica en la línia dels referents. És a dir, és una història, no aquest llibre, tota la trilogia és una història universal que podria passar a Nova York ara, però passa aquí perquè jo soc d'aquí. I per tant, un afegitó més és si surten Mossos d'Esquadra, si surten llocs que tots coneixem, de Barcelona, d'altres llocs, també. Són referents que després molta gent del país, evidentment, coneix, i són cara que ho fa més proper, no? I després, una cosa que a mi m'agrada molt, particularment, que tampoc era la intenció, és que molta gent ha descobert llocs que o no coneixia o no hi havia anat mai, no? I poso un exemple super tonto, que aquí a Barcelona, al Tibidabo, hi ha una església el Sagrat Cor, la Basílica.
0: La Basílica,
1: un,
0: i tant.
1: Un Jesucrist, a dalt de tot, redemptor, damunt de Barcelona, de 100 metres d'alçada, que s'hi pot pujar...
0: Sí, senyor.
1: Jo gairebé no conec barcelonins que hi hagin pujat, tot i que des de tota la ciutat es veu. I sí, la gent no hi va. I jo hi vaig anar expressament per fer el llibre. Jo tampoc hi havia anat mai.
0: Carai.
1: I després, quan ho explico, la gent diu, es pot pujar? I dic, i tant. I llavors, ara em consta que molta gent, començant per la meva germana, hi ha anat i no hi havia anat mai. No? I per tant, aquesta possibilitat també de fer descobrir coses, llocs físics
0: i
1: a
0: tant,
1: la gent,
0: tant,
1: també crec que està bé.
0: Bueno, això ja et va passar amb d'altres llibres, sortosament.
1: Sí,
0: hi ha molta gent que van descobrir i vàrem descobrir moltes coses fantàstiques. No ho sé, el que sí que tinc clar és que tu no sé si ho dons per tancat, això ja, o no, perquè de vegades t'he sentit explicar que dius no, escolti, jo de tot això, en concret d'aquesta trilogia, ja en tinc prou. Ens ho creiem o no ens ho hem de creure?
1: Sí, aquesta trilogia s'ha acabat. La història del dimoni empresonat s'ha acabat, tot això s'ha acabat. I a més s'acaba de manera circular, torna al principi, per tant això està ben tancat. No hi haurà una quarta part d'això. Sí que... Uh-huh. No dic que sí, però tampoc dic que no, que d'aquí uns quants anys, però uns quants vull dir uns quants,
0: sí,
1: doncs en Bernat i la Berta, que han quedat vius al final de la trilogia,
0: sí, senyor,
1: doncs vés a saber si d'aquí 5 anys o 10 o 15, doncs els repesco per alguna aventura, que en tot cas serà una altra aventura.
0: Ah, molt bé, i que es dediquin...
1: Però potser no ho faré mai,
0: ja,
1: però és veritat
0: ja.
1: Que són gent que simpatitzo, i vés a saber, però la trilogia pel metal s'ha acabat.
0: Bueno, tu has aconseguit allò que diem els lletraferits, que quan acabes el llibre i trobes a faltar els personatges, vol dir que alguna cosa important ha passat en aquell llibre, i la culpa la tens tu, Jaume.
1: Bueno, mira qui parla, també ho has fet, això.
0: Escolta'm una cosa, que felicitats un cop més, que el que sempre et dic, que contribuir a escriure i contribuir a la cultura catalana d'aquesta manera, jo crec que no té preu, que és molt important, que s'ha de continuar per aquí, i que com a lector doncs t'agraeixo molt que hagis escrit també l'Espasa del Rei, que no ens hagis deixat del tot orfes, tot i que ara sí que trobem a faltar ja aquests personatges. I que felicitats un cop més, i que endavant, i que qualsevol dia t'esperem per aquí ja de cara a la temporada que ve, perquè ens expliquis coses també molt interessants, si tu vols, a part dels llibres, però que estiguis aquí amb nosaltres un dia d'aquests.
1: Jo vindré sempre que vulguis, et firmaré el llibre que tinc pendent, i si no tinc llibres per explicar, vindré a explicar altres coses. Tu ja saps que jo, sempre que em crides, vinc.
0: Estic segur, i mira que de Falax te n'han fet molts, però jo crec que hauríem d'acabar amb... No sé si és una falaca o no, però... Escolteu bé, l'Espasa del Rei, del Jaume Clotet, d'Editorial Columna, del grup 62, doncs aquest estiu és fantàstic perquè passeu una bona aventura, doncs, quan estigueu de vacances o no, però que el llegiu, que no ho deixeu de fer, que és dels llibres importants del nostre plastatge de cultura catalana, digue-li d'aquesta manera. No, però he de dir, i amb això sí que acabo, que has aconseguit un tipus que no creu en el dimoni, ha aconseguit que molta gent a partir d'ara hi cregui.
1: No n'hi perdem res. És de l'estar previngut.
0: Mira el que et dic. Molta gent que no hi creia, ara hi creuen, per culpa teva, i tu, punyetero, no hi creus. Fixa't.
1: Jo no hi crec, però ho respecto, que és el primer pas.
0: Sí, és el que anava a dir. Anem en camí de que en Jaume se'ns converteixi també en un estudiós ja de fenòmens estranys. Segur que sí.
1: Fem el que podem. D'acord.
0: Jaume, una forta abraçada des de la República Santboiana. Que vagi molt bé el que queda d'estiu, les vacances, d'acord?
1: Igualment, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: L'entrevista de la República Santboiana.

0: Dos quarts i cinc minuts pràcticament de 10 del matí. Avui ho hem estat explicant, és el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada que commemora les contribucions dels professionals d'infermeria a la societat, promoguda, per fer una mica d'història, pel Consell Internacional de la Infermeria, celebrat el 12 de maig, recordant així el naixement de Florence Nightingale, considerada la mare de la infermeria moderna. D'aquí ve tot, aquest és l'origen. És per això que, just després de fer-la petar doncs, una estona amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, que també n'hem parlat, i també hem deixat anar alguna cosa, doncs ara ja sí, ara en volem parlar desplegadament, que es diu, en primer lloc doncs, amb la Glòria Judart, que ja la coneixeu, és col·laboradora nostra. De fet, ella forma part del Consell de Sàvia i Savis dels dimecres. És investigadora i professora universitària que ha estat degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya i que en el seu moment aquí ja vam celebrar i vam parlar, doncs, que va rebre la medalla Josep Trueta al Mèrit Sanitari otorgada per la Generalitat de Catalunya. Molt bon dia, Glòria, què tal estàs?
1: Hola, què tal?
0: Ja benvinguda a casa teva, perquè al final sí, doncs, entres i surts quan vols. Encantats de que ens acompanyis avui per parlar de tot plegat. També tenim el Josep Maria Vázquez, infermer tècnic de la Unitat de Salut Comunitària de l'Ajuntament de Sant Boi. Molt bon dia, Josep Maria.
2: Molt bon dia a tots.
0: Què tal estàs?
2: Molt bé.
0: Fantàstic, també molt contents de tindre't aquí. I bé, està per aquí, també la tenim, ja la saludarem, evidentment, a la Paula, perquè la Paula...
1: És resident d'infermeria familiar i comunitària, una de les nostres especialitats més preuades.
0: I que al final és molt xulo que estigui aquí també, perquè, home, també per poc que sigui dirà la seva.
1: I és el futur.
0: És el futur. Molt bon dia, Paula.
3: Bon dia.
0: Què tal estàs?
3: Encantada d'estar aquí.
0: Molt bé. Ens entens més o menys, no?
3: Quan parlem. Más o menos, un poquito.
0: Sí? Molt bé, fantàstic. Encantats. Bé, doncs això. És el Dia Internacional de la Infermeria. Jo voldria que... fixeu-se, no?, que en primer lloc que hem explicat una mica l'origen de on ve això. Jo no sé si ens vols explicar una mica qui va ser la mare de la infermeria moderna, que l'origen no és només aquest, ve d'altres coses.
1: No, ni molt
0: coses.
1: Menys. L'origen no és però, ni molt menys
0: però,
1: aquest.
0: Però que diuen que...
1: vindria de les bruixes, no?, que ja se les anomenava bruixes i el que feien era tenir cura de persones.
0: No, però que al final el Consell Internacional de la Infermeria va dir, va, ens agafarem el 12 de maig.
1: Sí, sí.
0: Per què d'aquesta data? Doncs perquè és quan va néixer... Doncs,
1: va néixer la Florence Nightingale i la infermeria moderna.
0: Exacte.
1: Ve d'aquí perquè la va professionalitzar, no? O sigui, de fet, ella va fer recerca, la qual cosa confirma que és una professió científica, que la seva base i la seva metodologia científica, i ella va ser pionera perquè la Guerra de Crimea va començar a observar i a fer valoracions de tots els pacients que hi havien enllitats en aquelles sales enormes, no? I va introduir tot el que és la higiene, la ventilació, els canvis en l'alimentació. Fixa-t'hi que no parlem de medicaments.
0: No,
1: coses
0: està
1: claríssim. Senzilles. I llavors va començar a muntar amb un diagrama estadístic el que anava passant conforme anava introduint aquests canvis i va demostrar científicament que aplicant totes aquestes mesures aquests pacients sobrevivien molt millor i es curaven abans, no? I per tant això va ser, clar, un revulsiu, va rebre...

0: l'ordre del mèrit a Anglaterra, que es dona poquíssimes vegades.
1: I menys a una dona.
0: I menys a una dona, va ser la primera dona que la va rebre, que això també és curiós, no?, perquè l'infermeria era una professió molt, molt femenina, ara una mica menys, però també. I per tant, clar, per això es va agafar el 12 de maig per celebrar aquesta professionalització i molt enfocat al mètode científic i a la recerca que va fer ella.
2: Jo potser vaig errat, però jo sempre he pensat que en el moment, i ho dic amb el bon sentit de la paraula, que les autoritats, com deia la Glòria, no sempre s'ho prenien seriosament, les autoritats, de dir, escolti, això és una professió d'una importància vital. Jo crec que a partir de la Segona Guerra Mundial, quan se n'adonen que al final aquelles dones salven vides, i com d'important és que aquells soldats tinguin, algú tingui cura d'ells, jo crec que és el moment que comencen a dir, escolti, què hem estat fent fins aquest temps, que no ens hem adonat de la importància de la infermeria. No ho sé, si vaig malament o no, però és un punt d'inflexió important aquí.
1: Sí, com a societat sempre ens ha passat, no? Sempre hem entès que les cures sempre han existit, no? Els mamífers sempre han curat, tots els éssers de sempre han curat. Com deia la Glòria, abans se'ls deia bruixes, no? Eren persones que curaven.
2: Sí, el que fem
1: amb l'aparició del Frozen Dating, el que es demostra és que som una professió humanitzada, humanitzadora, però que ens basem en l'evidència. No fem les coses per fer.
2: Clar.
1: No fem les coses perquè sempre s'ha fet aquí, sempre s'ha fet així. A les ferides els ha de posar pasta de dents. Pues no és veritat. Les infermeres el que fem és evidència per demostrar què funciona per una ferida, què no funciona per una ferida. I sobretot molta cosa de salut. Les infermeres no parlem tant de malaltia, sinó què fem per evitar que aparegui aquesta malaltia.
2: Però fixeu-se, ja posats, que a la infermeria se li demana un valor afegit que dius, a banda de la metodologia empírica que es demana, evidentment, es demana un factor, diguéssim, humà i de sentiment que antigament amb els metges no se les demanava. Un metge podia ser algú absolutament fred, empíric i punt. A la infermeria no. A la infermeria diu, no, és que aquí hi ha un valor afegit, és que a més

0: la cura professional, però també la capacitat d'entendre que la persona a la que estem atenent és autònoma, té sentiments i té unes necessitats, no només físiques, sinó també psíquiques i també socials i de l'entorn. I clar, que això sobretot és el que fan el Josep Maria i ella, no? Tot el tema de familiar i comunitari. Això li dona una força sistèmica a aquesta professió que, clar, que ens fa diferents, no?
1: A mi m'agradaria, començant pel Josep Maria i també per la Paula, que, clar, ell, infermer tècnic de la Unitat de Salut Comunitària, com dèiem, de l'Ajuntament de Sant Boi, que ens expliquis una mica la teva tasca, per a la nostra audiència entenguin, no? La teva tasca, al final, amb què es transmet tot plegat, no? La Unitat de Salut Comunitària, que es diu de l'Ajuntament, no?
2: Bé, pues, la pròpia paraula defineix. Nosaltres som una unitat de salut. Com dèiem abans, nosaltres no treballem tant la malaltia, sinó nosaltres posem totes les mesures necessàries per evitar que ocorri la malaltia. I això comença des de les edats més tempranes, amb els hàbits saludables. Una de les nostres funcions és anar als col·les, anar a les escoles, anar a la ciutadania, no cal que sigui gent jove només, també poden ser adults, i explicar què s'ha de fer, quins hàbits s'han de tenir per evitar que la malaltia aparegui, o si apareix, que aparegui el més tard possible. Per tant, fem moltes xerrades a les escoles, fem xerrades per gent gran, fem promoció de l'esport, promoció d'hàbits saludables, d'alimentació saludable, per tal que aquesta malaltia no aparegui. Tractament d'aigua, tractament de
1: plagues... Sí, que al final... Paula, explica'ns una mica, cuéntanos un poco tu día a día, bueno, què estàs veient, què estàs experimentant, quines sensacions tens, no?, i com et va.
3: Bueno, pues la especialidad que estoy haciendo nos permite, ¿no?, rotar por muchas unidades, como ahora estoy haciendo con José en el ayuntamiento.
1: Sí.
3: Y, pues, conocer un poco... Pues centrarnos no solo en la enfermedad, como José decía, sino en la prevención y en la promoción de la salud, que es la gran parte importante de nuestra especialidad, que es familia y comunitaria. Y gracias a ello pues vamos conociendo diferentes ámbitos que nos ayudan a completar lo que es la especialidad.
1: Mireu, quan commemorem un dia mundial d'alguna cosa, important, perquè mira que hi ha dies mundial, a vegades hi ha efemèrides que no saps per on agafar-les. No, aquí som seriosos i podem anomenar algun dia mundial estrany, però que normalment ens hi posem de totes quan sabem que val la pena, com és el Dia Internacional de la Infermeria. De vegades ens agrada parlar de raconets i de cosetes que se'n parla poc, que normalment no s'acaba d'explicar. En el cas de l'infermeria hi ha àmbits, molt delicats. Jo estava escoltant a la Paula i deia prevenció, etc. Hi ha una part de la infermeria que també és una mica desconeguda i que de vegades és allò que dius, acompanyar el malalt quan saps que tot plegat és bastant pessimista, no?
0: Al final de vida.
1: Per exemple, no? Aquí hi ha un moment delicat, aquí hi ha un moment en què no tothom ho pot fer-ho i que probablement hi ha aquell risc de que un s'acaba enduent la tristesa o s'acaba enduent aquesta tristesa col·lateral, diguéssim, a casa. I per tant es necessita que algú tingui cura també dels que tenen cura. Deixeu-me dir d'aquesta manera. Com es gestiona això, al final?
2: Les infermeres som les professionals que estem sempre en totes les fases de la vida. Les infermeres...
1: Des de que neixes?
2: Abans de
1: fins
2: néixer.
1: Que te'n vas.
0: Abans de néixer.
2: Amb les
1: gent. No, però vull dir, en contacte amb el pacient.
0: Sí, amb però, la
2: bueno, les mares, no?
1: Sí, sí,
2: des de les llevadores fins a les situacions d'últims dies. Però és que quan la persona mor, encara hi som, acompanyant les famílies i acompanyant les persones volgudes. Per tant, en tota l'etapa de la nostra professió tenim moments d'alegria, amb un naixement, i moments de pèrdua.
1: Clar.
2: Jo crec que la professió infermera és una de les professions amb més desgast emocional que hi ha, perquè òbviament tens moltes alegries,
1: correcte,
2: però també passes per moltes fases de malaltia i moltes pèrdues i molts acompanyaments. I òbviament això s'ha de treballar, perquè això suporta tothom a casa. Ningú no es pot treure el pijama i anar a casa i oblidar-se de la feina.
1: Totalment
2: d'acord,
1: Josep Maria.
2: Això és una feina que no deixes el bolígraf, te'n vas a casa.
1: No.
2: Això porta, i efectivament.
0: I això, per exemple, es va visualitzar molt clarament en la pandèmia.
1: Sí, senyora.
0: No? Totes les imatges que sortien de les infermeres acompanyant en els últims moments de vida

0: UCIs i evidentment acompanyant a les famílies i el desgast que els hi va provocar, però no només amb el Covid.
1: Amb l'afegit que fèieu de missatgers, sí, entre familiars.
0: Això ho va fer visible, perquè jo crec que el que ens passa és que som poc visibles encara. O sigui, quan li passa alguna cosa a la persona, de seguida empatitza amb nosaltres i se n'adona de tot el que portem, però després hi ha una invisibilitat del sistema de salut i de i fins i tot dels mitjans de comunicació, no? Per exemple, avui estem parlant amb tu, que és el dia de l'infermera, però segurament, i amb tu també ho hem fet, hi ha moltes ocasions al llarg de l'any per parlar de tot el que fem les infermeres, no? I de com necessitem això que tu apuntaves, que també ens cuidin les institucions.
2: És curiós, no, Glòria, que siguem tan invisibilitzades quan segurament en nombre de professionals les infermeres som el major col·lectiu,
0: el més gran
2: professional, el més
1: això
2: gran.
1: Està clar. És que això està clar.
2: És perquè som majoritàriament dones? I aquí apareix un sostre de cristall, és perquè realment no
1: alguna cosa té a veure amb
2: no
1: això.
2: No li donem importància a la salut i a les cures, perquè sempre hem entès que la societat proveix de cures i com que ara ho fa un professional no li donem suficient valor. És una reflexió interessant de per què les infermeres estan tan invisibilitzades en càrrecs directius, no, càrrecs polítics. És poc habitual veure una ministra infermera o a d'altres països o apareix.
0: Vam tenir una consellera a Mallorca, infermera, però això va ser molt anecdòtic, no? Aquí a Catalunya, per exemple, no n'hem tingut mai cap de consellera infermera, no?
1: És veritat.
2: Les infermeres normalment som dones, a vegades també som mares, no?
0: Sí.
2: Hi ha aquesta limitació a vegades per poder ocupar millor aquests càrrecs, no? És una cosa que com a societat hem de combatre, poder.
0: I hi ha també aquest esgotament, no?, que fa que plegues de treballar i
1: per això et deia que si algú, que jo sé que passa i a mi m'ho han explicat i és el més normal del món i necessari, algú després necessita ajuda psicològica de professional, és el més normal del món, perquè al final els mateixos psicòlegs de vegades aquí han explicat necessito un psicòleg per psicòlegs. Imagineu-se, no? Vull dir, que, perquè al final som persones, no? I tot
0: sí,
1: això...
0: Sí, de fet, els col·legis professionals fan molt aquesta tasca, no? Tenim una fundació, la Fundació Galatea...
1: Exacte.
0: Que està especialitzada en tenir cura de quan tens una necessitat, sobretot psíquica, no?, i emocional, tot i que també n'hi ha de físiques, però que això hauria de créixer. No s'hauria d'estancar, jo crec que cada vegada necessitarem
2: de la mateixa manera que la societat poques vegades demanem ajuda pels nostres problemes, amb el col·lectiu d'infermeres tampoc passa, no?, tan habitual. Potser hauríem de normalitzar més això, doncs que tu de tant en tant has de passar per una consulta al psicòleg abans de que no arribis a estar amb un problema greu perquè estàs cremat, perquè la situació et supera, perquè t'emportes molt els problemes a casa. Segurament hauríem de normalitzar aquestes visites de tant en tant, no?
0: I tot el tema també de físic, no? També. De com...
1: Bueno, esclar, el desgast físic, perquè al final...
0: Per l'esquena, quan mobilitzes pacients...
1: Sí.
0: Les infermeres que treballen amb persones grans als hospitals, i no ens en oblidem, a les residències, la càrrega que
1: tenen,
0: no només emocional, sinó física, és molt important, i pensa que les infermeres de residències, a més, tenen uns sous molt més baixos, i encara menys reconeixement. De fet, fixa't, hi ha una escala de valors encara molt basada en la patologia, no? Les més valorades, les que estan a la UCI, les menys, les que estan en una residència, que és on s'està atenent a les persones que tenen un final de vida proper, no?
1: Sí.
0: I que hi ha molta intensitat de cura, i aquestes les menys
1: reconegudes. Geriatria, etcètera, etcètera.
0: És curiós,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Escolteu, a veure, darrerament vagues de metges, també del món sanitari en general, etcètera, etcètera, etcètera. Quines serien les mancances, quins serien els problemes claus que s'han de tocar? I fixeu-vos, us ho explico vosaltres, que al final sou qui ho patiu. Què se li hauria de dir als polítics? Escolti, això s'ha d'arreglar d'aquesta manera. Ja sé que és difícil, però si mirem de fer-ho breu i directe, probablement ens apropem a la veritat. Josep Maria, ho dic perquè ell somriu com dient, bueno, com ho arreglo jo això ara? No, quins són els punts fatídics que s'han d'arreglar i com?
2: Més infermeres. Està demostrat.
1: Això d'entrada.
2: Més infermeres redueix la mortalitat de la població hospitalitzada. Això és
0: una dada científica amb evidència clara.
2: Som dels països amb menys ràtio d'infermeres per persona que assisteixi. A d'altres països hi ha
0: estan
2: molt...
0: Estan sobre el 8, i pico a l'OCDE, nosaltres el 6 i alguna cosa.
1: Sí, sí.
0: Som dels, molt per sota.
2: Dels països que menys infermeres per de ràtio poblacional tenim. Amb aquestes dues mesures tan importants, ja seria...
1: Això ja seria avançar força.
2: Seria avançar força, perquè està demostrat. Més infermeres tenim més salut.
1: Al final, vàrem córrer el perill de convertir-nos en exportadors d'infermeria.
0: Bueno, ho estem fent,
1: no,
0: eh?
1: No, ho estem fent, però ho dic amb el sentit... No és que sigui dolent, això, ni sigui bo.
0: No.
1: El que passa que dius, home, és que si la gent aquí estiguessin contents perquè se'ls respecta amb tots els drets, doncs potser no tindrien tantes mancances.
0: Mira,
1: en aquest sentit.
0: Mira, n'hi ha una altra de mesura, aprofitem que està
1: sí,
0: la Paula
1: aquí,
0: jo quan vaig ser de gana li vaig plantejar directament en els consellers que en aquell moment teníem, que és el reconeixement, o sigui, l'especialitat, per exemple, d'infermeria familiar i comunitària, però no només la seva, també la de geriatria
1: o
0: la de pediatria, està reconeguda, o sigui, elles passen un examen
1: EIR,
0: el fan i fan la residència 2 anys, però després la categoria professional no està reconeguda. És a dir, ella acabarà l'especialitat i tindrà el mateix reconeixement i cobrarà el mateix sou que una infermera generalista. Això jo et diria fins i tot que socialment no és sostenible.
1: Això és un greuge.
0: I socialment no és sostenible, perquè al final la ciutadania, no, que som els que estem pagant aquestes especialitats, a l'hora de que ella la pugui desenvolupar amb totes les seves competències, se li talla el tema retributiu, i aquest és un tema important.
1: Home, no? I tant.
0: I això fa que moltes marxin fora.
1: No, jo anava a preguntar-li amb la Paula, precisament, ara com a resident que ets, diguéssim... ¿Qué has notat? ¿Quines mancances? ¿Qué vacíos, qué problemas has notado tú? Hombre, preguntarte esto, a lo mejor dirás, ostras, es que al lado de los jefes es difícil. No, yo creo que ho pots deixar anar. ¿Qué es lo que tú criticarías que hay que arreglar en enfermería?
3: Sí, como comentaba, creo que nos pasamos 2 años formándonos. Yo, por ejemplo, vengo de fuera de Cataluña. Cambias completamente tu vida para seguir formándote. Y a la hora de la realidad, pues, no sé, llega un momento que dices, no sé si he invertido 2 años de mi vida en algo que...
1: Dudas.
3: Te
1: salen dudas.
3: Sí, te salen
1: dudas. Las dudas son normales en cualquier profesión, ¿eh?
3: Sí.
1: Pero claro.
3: Pero aquí es lo que digo, son 2 años pasando por muchas unidades, conociendo... Sí.
2: Un salario muy bajo.
3: Claro. Igual en toda España... que hay en ciertas ciudades, como por ejemplo aquí, que es mucho más difícil de llevar, muchas guardias. Bueno, son 2 años que desgastan emocionalmente, físicamente y...
2: Sí. No oblidem que la Paula ja és infermera.
1: Sí.
2: La infermera va aprovar un examen que es presentaven totes.
1: Correcte.
3: Sí, a nivell nacional.
2: De tota Espanya.
3: Sí.
2: I ella va haver de deixar Múrcia, en lloc de treballar allà, per venir aquí, per estar 2 anys estudiant, i amb un sou molt minso, no?
3: Sí.
2: Aleshores, sí que és veritat que es podrien promocionar les especialitats. I sí que és veritat que hi va haver un temps on les infermeres vam anar molt a l'estranger, jo m'incloc, jo vaig estar a Anglaterra treballant, perquè aquí no hi havia moltes possibilitats. Sí que és veritat que les possibilitats han augmentat, perquè ara tenim un canvi generacional molt important que serà difícil de cometre. I és una cosa que també s'ha de parlar. Tota la generació Baby Boom s'està jubilant i la necessitat d'infermeres serà creixent. Però és que a més a més cada vegada tenim una societat més envellida i amb més malalties cròniques.
1: Però ets optimista en aquest sentit? O creus que hem de fer alguna cosa a la societat i les autoritats per donar facilitats perquè la gent puguin dedicar-se a la infermeria?
2: Sí, totalment. Hem de promocionar. Sí. Sí, les professions que estan a la cura de les persones grans en una societat en la que estan envellint, que són faves comptades, no? Si tu saps que el dia de demà tindràs moltes persones envellides, hauràs de posar més professionals que puguin fer aquestes funcions.
0: Clar, i amb aquest enfoc familiar i comunitari també, perquè és molt important quan la població envelleix que la família entengui també que han de canviar coses dins del nucli familiar per mantenir aquesta persona gran amb la màxima salut.
1: No, us volia fer alguna pregunta punyent també per anar acabant, vol dir punyent, Paula, quiere decir un... pregunta al cuello. Pam, va. No, si al final us volia preguntar, fixeu-vos, el dia de la infermeria, molt breument, ja sé que és improvisar una mica, però molt breument, a cadascú de vosaltres, fixeu-vos, què us ha donat la infermeria i què us ha pres. Hem de ser també objectius i hem de també de ser autocrítics i de ser... Va, comencem pel més, no sé si és el més fàcil, però què us ha donat la infermeria, Josep Maria?
2: Bueno, jo crec que quan un acaba la carrera d'infermeria no és un infermer o una infermera encara, no? Han de passar molts anys i has de viure moltes experiències. Aleshores, la manera d'entendre que cada persona som diferent, que tant es diu, no? Una persona que té una malaltia és completament diferent d'una altra. I nosaltres, quan atenem una persona que té una malaltia i al costat hi ha una altra que té la mateixa malaltia, els has d'atendre completament diferent. Perquè com que té un cercle, té unes experiències i té una vivència, i això sí que m'ho ensenya la professió, no? Treballar amb persones diferents i haver de ser diferent sempre cada vegada. I aleshores això ho aprens per la teva vida, a l'hora de tractar amb els teus fills.
1: O sigui, t'ha ensenyat, entre altres coses, a ser resilient, a ser...
2: I l'empatia, no?
1: L'empatia.
2: És una de les grans vàlues que té la nostra professió, ser empàtics.
1: Va, Glòria, què t'ha donat?
0: Moltes coses, però potser consolidar valors que alguns els tenia, altres potser els tenia mitja adormits i m'ha ajudat a que sortissin, no? Clar. Els valors de la solidaritat, del compromís, de l'empatia, que deia ell, o sigui, tot això que m'ha fet créixer a mi com a persona. Clar. Però alhora ho he intentat també traspassar, perquè, clar, una altra cosa que no hem acabat de tocar és que les infermeres no treballem només en l'àmbit assistencial. Això ho hem pogut traspassar en l'àmbit de la docència, en l'àmbit de la gestió. Jo, per exemple, en l'àmbit de la gestió i de la investigació... He intentat sempre, com a gestora i planificadora, tenir molta cura de les infermeres, per tant, aquests valors.
1: Molt
0: no?
1: bé, Paula, sí. A veure, molt bueno, ràpidament, ja
3: sí,
1: que acabem.
3: Yo, como ha comentado José, también yo, sobre todo lo que está con la empatía, entender que nuestra rutina, nuestro día a día, al final es uno de los primeros días en la vida de alguien, entonces ponernos en su piel y no frivolizar ¿no? esas situaciones.
1: Molt bé, doncs voleu que us digui una cosa, arribats a aquest moment, ja no vull que contesteu a la segona pregunta, la que us ha pres, perquè jo ja sé que us ha pres la infermeria. Us ha pres l'egoisme que tenim tots els humans, us ha pres un bon bocinet d'egoisme, i això ja està bé, no?
0: Us ho diu superbé, sí.
1: Molt bé. Jo crec que l'infermeria, i ho dic molt sincerament, sempre diem aquells tòpics és que hi ha professions que és més vocacional que no pas professional, doncs en el cas de l'infermeria, la infermeria va inventar la vocació, sincerament.
0: Sí, però també hi ha professionalisme.
1: Sí, sí, sí, però avui és el dia de la infermeria i han de ser positius. Escolteu-me, per aquí darrere està sonant el Dreamer aquest de Supertramp. Mira que podríem haver triat forces cançons, però jo tenia ganes d'alguna cançó que parlés de somnis, de somiar, perquè al final, ja no per vosaltres, sinó pels pacients, no? Que de vegades sou vosaltres doncs, aquell àngel de la guarda, no? Sou la seva esperança, no? I sou el motiu perquè continuïn somiant de que tot anirà bé. Per tant, jo crec que acabar amb Supertramp, perquè parlem de supers, de supers professions, jo crec que està molt bé. Glòria, Paula i Josep Maria, moltes gràcies per haver invertit el vostre temps en un dia com és avui, que és el Dia Internacional de la Infermeria, la festa major per vosaltres, d'haver invertit el vostre temps en aquest programa amb la República
0: Assemblea.
1: Sí, a tocar la festa major de Sant Boi, que també us desitgem una bona festa major. Insisteixo, gràcies per invertir el temps amb nosaltres i per haver-ho explicat també i per fer-nos doncs, les coses tan fàcils, no? I explicar també les coses.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Josep gràcies. Maria. Que vagi molt bé, Paula. Recorregut i sort, d'acord? Glòria,
0: bueno,
1: demà hi tornem. Demà hi tornem. Moltes gràcies, de veritat.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o santboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Forever Joves! Forever Joves! Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves!
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: El passat diumenge 12 d'abril a les 10 del matí i a la plaça de la Bòbila va tenir lloc la segona edició de la Masterclass Zumba Solidària per la visibilitat de les persones amb diversitat funcional que estava organitzada per l'associació de la nostra ciutat Tots Som Santboians. 250 persones inscrites es van donar cita en aquesta activitat solidària. Vam poder parlar amb alguns dels protagonistes. En primer lloc, el president de Tots Som Santboians, Antonio Santiago, ens deia que, malgrat el dia nuvolat, estava molt content de la participació.
1: Y dar muchas gracias a todas las personas que han venido. Y encima con el día sin tan poquito especial, pues bueno, los que vengan, pues bienvenidos y que se lo pasen bien.
0: Fem una miqueta d'història. Com neix aquesta iniciativa, aquesta segona masterclass de Zumba Solidària amb una finalitat, que és la visibilitat de las personas con diversidad funcional?
1: Eso es lo más importante para nosotros, es dar a conocer, bueno, la diversidad funcional de las personas y ver que son personas normal y corriente como cualquier persona. No tienen nada de especial, tienen unas limitaciones pero también tienen otras cosas, que son más que nosotros como las personas, que tienen otras virtudes.
0: Parlem de Tots Som Santboians, d'aquesta associació de la nostra ciutat amb més de 35 anys d'història. Què va passar fa 35 anys perquè formalitzéssiu aquesta entitat santboiana?
1: Porque bueno, hace 35 años pues no había nada. No había nada aquí ni en Santboy y ni los alrededores. Entonces la gente incluso para ir a las piscinas y tal, pues, o hacer alguna actividad, tenían que desplazarse a Barcelona. Entonces, claro, eso suponía, pues bueno, pues una pérdida de tiempo, y no todos tenían coche, como iban los autocares, los autobuses. Entonces tuvieron la brillante idea de formar la asociación hace 35 años, de en vez de ir a Barcelona, pues hacer aquí las actividades y las salidas. Y bueno, y yo sobre todo un reconocimiento muy grande a estas personas que tuvieron la gran idea de hace 35 años, porque hoy en día lo que es la diversidad funcional se ve de otra manera, pero hace 35 años no se veían de la misma manera que se está viendo ahora. Antes, pues bueno, tener un hijo con una discapacidad era un castigo de Dios, muchos padres no lo sacaban a la calle, los escondían. Incluso a mí alguna anécdota de las familias fundadoras me decían que, claro, a montar la asociación pues iban puerta a puerta y diciéndole, pues bueno, pues mira, que sepáis que hay una asociación, que vamos de ocio, de tiempo libre, para los hijos y tal. Y se encontraba con algunos padres que les decían, no, te estás equivocando. Mi hijo está bien, mi hijo no tiene nada, será el tuyo, pero el mío no tiene nada. Y dice, hombre. Y eso, pues bueno, era duro. Y luego, yo por ejemplo, ahora mi hijo tiene 31 años, que va a hacer 32. Yo cuando salía a la calle, pues bueno, me costaba, ¿no? Pensaba que toda la gente me lo miraban a mi hijo, ¿no? Entonces, hasta que tú no... Para salir de... Lo tienes que reconocer, ¿no? Que tienes un hijo con unas discapacidades y bueno, y tienes que reconocerlo y tirar para adelante y como cualquier padre, pues que sean felices. Es tirar, que él sea feliz y yo feliz. Y si tú miras para atrás, te crees que toda la gente se está mirando, pero no, ya no es... Y luego lo que es la visibilidad, para mí es como si... Como yo, por ejemplo, a mí mismo, ¿no? Yo soy que tengo un hijo con una discapacidad, yo ahora, por ejemplo, voy por la calle, veo una persona que es albina, es que la voy a mirar. Pero no es por nada, sino que el hecho es, va a ser como observado, como... Pero es lo que, al no ser visibles, cuando ves una vez, pues entonces, pues tu propio instinto, pues es de mirarlo, ¿no? Y tú te crees que te están mirando y sobre todo, pues no sé qué pensamiento tendrán, ¿no? O de pena, ¿no? O de algo raro, o yo qué sé.
0: Todo eso ha cambiado, pero encara queda mucha feina para hacer hoy,
1: Antonio.
0: Sí,
1: todavía sí, porque todavía, lamentablemente, nosotros como Tots Som Santboians, de chicos que están participando de la entidad son 60. Pero lamentablemente lo que es en Santboy hay más personas, muchas más personas.
0: ¿Qué tipo de actividades feu a Tots Som Santboians?
1: Pues hacemos una variedad muy grande, baile, teatro, informática, polideportivo, terapia con animales, con gosus, terapias con caballos, luego lo que más es los sábados, ¿no? Que hay seis grupos, cuatro grupos, y dos por la tarde y dos grupos por la mañana, donde, bueno, estos grupos de mañana y de tarde, pues bueno, van a la bolera, van al cine, van a, sobre todo lo que le encantan es comer, y vamos a comer, a merendar o tal. Es lo de las cosas que más, las comidas, pero bueno, también, bueno, a sitios, bueno, mi hijo, por ejemplo, ha visto Barcelona más que yo, porque si aquí, al otro lado, va más para allá, y bueno, y hacemos muchas actividades, la verdad, yo, todos los días.
0: Doncs estem parlant d'aquesta segona edició de la Masterclass de Zumba Solidària. És solidària, vol dir que tot el que avui s'obtingui d'aquesta activitat serà per una finalitat social,
1: sí,
0: per l'entitat.
1: Sí, para la entidad, correcto, para uno, para todo en conjunto, para todas las actividades que estamos haciendo, para que se puedan seguir haciendo. Si incluso se pueden aumentar, genial, pero bueno, al menos mantener las que tenemos, que ya es complicado, que no es fácil. Afortunadamente nosotros no tenemos recursos propios para podernos mantener. Nos vamos manteniendo, gracias a Dios o a quien sea, por la solidaridad de la gente, ¿no?
0: De quina manera, si alguna família ara ens escolta i es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
1: Bueno, estamos en el casal de Marianao, en la calle Miquel, número 2, y es ponerse con Alicia, con la coordinadora, pedir día y hora para poder una entrevista. Y entonces lo que buscamos con esto de las entrevistas es buscar a ver su hijo en qué grupo puede encajar mejor. No ponerlo, no tener una persona que sea, que tenga 50, 60 años, que vaya en un grupo de chicos de 18, sino buscar siempre con su perfil donde, en qué grupo puede encajar mejor.
0: Aquesta segona edició l'heu enmarcat dins els actes del Dia Mundial de la Salut.
1: Sí. Lo hemos hecho, bueno, gracias también con Marianao Tecor, y lo hemos hecho la primera. Ya, quien no se acuerda, hace mucha calor, y esta segunda, pues bueno, la verdad es que está mucho mejor por el tiempo. Y bueno, lo hacemos con Marianao Tecor, y más en la Semana de la Salud, y bueno, y lo que es la zumba, pues es deporte, y el deporte es salud también.
0: Moltíssimes gràcies, Antonio, i que vagi molt bé aquesta matinal.
1: Muy bien, pues muchas gracias.
0: La tresorera de Tots Som Santboians, Pilar Aranda, destacava la visibilitat per la diversitat funcional.
2: La diversitat funcional és el que des de la nostra entitat intentem recolzar, intentem donar a totes les persones amb diversitat funcional l'oportunitat d'una inclusió a la societat, d'una inclusió només a les tasques d'oci, que és molt important tant per als usuaris de l'entitat com per les famílies, sinó també a la inclusió a les activitats que fa el municipi. Tots Som Santboians està sempre present a tot tipus d'activitat cultural que es pugui fer, i per això recolzem molt la diversitat funcional i la seva inclusió i participació a la vida diària.
0: I com a acte solidari que és, tot el que avui es recapti aquí anirà també per una finalitat social i comunitària per a aquests joves o per no tan joves que estan a Tots Som Santboians.
2: Exacte, tal qual. O sigui, la recaudació és absolutament íntegra. Tot el que es recapti per la venda de samarretes, per la venda de manualitats a les meravelloses mares de Tots Som Santboians que fan manualitats i les posen a la venda, tot el que es recapti és per ajudar a que aquests joves i aquests nens i aquestes famílies tinguin, doncs, els seus moments de respir, els seus moments d'oci i els seus moments d'inclusió i de fer el que fa qualsevol altra persona que no estigui en una situació de diversitat funcional o qualsevol mena de discapacitat o de diversitat que diem avui dia.
0: És la segona edició. La primera edició era el mes de juny de l'any passat, feia moltíssima calor, s'ha canviat la data, entre altres motius per això, però també per fer-ho coincidir amb la Setmana de la Salut, coincidint amb el Dia Internacional de la Salut.
2: Això mateix, l'any passat va ser una marea rosa que va inundar la plaça de la Bòbila, va haver-hi moltíssima participació, era el setembre, van passar moltíssima calor, i llavors aquest any el que volíem era evitar això, perquè tenim públic que és molt forofo del zumba, que fan zumba o que fan esport habitualment, però també tenim moltes famílies i moltes persones de Sant Boi que coneixen l'entitat i que venen a formar part d'aquesta marea, i llavors vam pensar en facilitar una miqueta ajudant amb el clima. Llavors avui tenim molta sort perquè està núvol, o sigui que esperem inundar d'una marea aquest any un verd àcid, una mica més fosforescent i més alegre encara que el rosa, i estem aquí, doncs això, intentant fer esport i recolzar també la Setmana de la Salut.
0: Exacte, fer esport, recolzar la Setmana de la Salut per un col·lectiu que també, evidentment, com qualsevol altre col·lectiu de la ciutat, ha de fer esport per trobar-se millor.
2: Evidentment, s'ha de fer esport. A més, el que volem comunicar amb aquest Zumba és que no és només per gent que sigui molt forofa i que pugui fer Zumba, o sigui, qualsevol pot moure's al ritme de la música, pot sentir-se feliç movent-se al ritme de la música, fent esport a l'aire lliure i fent salut, perquè al final és el que es fa salut i només és qüestió de moure's, de sentir la música, salut física i salut emocional, perquè la música ens fa sentir alegres.
0: T'hem presentat com a tresorera de Tots Som Santboians, però tu vas començar com a voluntària.
2: Sí, de fet jo vaig començar com a voluntària, després vaig formar part de la Junta i finalment estic de tresorera. El meu paper de tresorera és... jo tinc un recolzament molt important al despatx, que és l'Esther, que és qui fa tota la feina de contacte i controla absolutament totes les finances. I la meva tasca com a tresorera és una mica més didàctica i és més d'entendre absolutament el perquè dels números, comunicar-los a les famílies i que les famílies ho puguin entendre, perquè no tothom pot entendre un balanç comptable, jo sóc la primera que em costa d'entendre, però per això tenim el nostre comptable, la nostra administrativa al despatx, que ho fa perfectament i m'ho explica, i llavors jo ho poso en paraules quotidianes perquè totes les famílies ho puguin entendre i entenguin la importància de la participació en aquests actes, la importància de participar a coses com el Sant Jordi, la importància de fer manualitats, de tot.
0: Si hi ha alguna família que ens està escoltant i potser encara no coneix, després de 35 anys d'història, a Tots Som Santboians, què li diríeu perquè s'apropi a l'entitat?
2: Que vinguin perquè és una gran família. Jo, l'Antonio, el president de l'entitat, sempre diu que tenim famílies que no tenim usuaris a l'entitat, però és que ens sentim tan adoptats per ells. O sigui, jo agraeixo que em deixin participar perquè és que formem part de qualsevol acte del municipi, la cavalcada, la rua de Carnestoltes, actes propis, que vinguin perquè per la persona que pugui ser usuària de l'entitat, tant per les altres famílies i per donar a conèixer, o sigui, és que les persones amb diversitat funcional necessiten aquests actes, les famílies necessiten aquests actes, però es necessiten per una necessitat de necessitat gaudir. És que necessitem poder gaudir i això és una manera tan fàcil i tan agradable, amb tanta complicitat i tanta emoció de poder gaudir, que vinguin perquè això és una gran família, és que ens sentim superrecolzats i supercontents.
0: Moltíssimes gràcies, Pilar, novament, i que vagi molt bé aquesta matinal.
2: Moltes gràcies, Mònica, per ser-hi.
0: El representant de Toqui Qui Toqui Batucada, Jordi Bosque, es va mostrar molt content participant en aquesta activitat solidària.
3: Molt contents de tornar a ser aquí, ja vam estar l'any passat, aquest any repetim, com no pot ser d'una altra manera, i la veritat és que molt contents de ser aquí posant la nostra política i granet de sorra amb la nostra música.
0: Clar, vostra música en un acte totalment solidari. Parlem de la visibilitat funcional. Per què heu dit que sí, que estaríeu aquí recolzant aquesta iniciativa?
3: Jo crec que els discapacitats en aquesta societat estan una mica oblidats i crec que ens estem equivocant com a societat de fer-ho així. I jo crec que actes com el d'avui, a part de Tots Som Santboians, són una de les entitats que més col·laboren en aquest sentit i que fan molts actes durant tot l'any, ja no només aquest Zumba, sinó també estan en altres donant visualització a nivell social, el tema de discapacitat de les persones. I jo crec que és important que a nivell cultural, tant com han fet Gegants de Casablanca com hem fet nosaltres, que també estiguem en actes com aquest, saps? Crec que és important que mentre més gent siguem col·laborant, molt millor.
0: A qui sou, Toqui Qui Toqui Batucada?
3: Doncs mira, Toqui Qui Toqui Batucada, enguany fem 10 anys, per tant ja sembla que no, però hem recorregut camí ja. Som de Santa Coloma de Cervelló, som una entitat de Santa Coloma de Cervelló, i res, nosaltres ens dediquem al tema de la música, sota el tema de la batucada brasileña, i actuem per diferents jocs de Catalunya. Hem actuat des de les falles de Lins, al Carnaval de Sitges també hem estat a diferents jocs, i actes com el d'avui, que per suposat que també hi hem de ser-hi.
0: Toqui Qui Toqui Batucada, diu, sou de Santa Coloma a Cervelló, però esteu adoptats a Sant Boi. Sou entitat adoptada a Sant Boi de Llobregat, oi?
3: És una mica, nosaltres sempre diem que Sant Boi és la nostra segona casa. Tenim la primera cara, que és Santa Coloma, però aquí sempre ens sentim superben acollits, ja no només per les entitats d'aquí, sinó també per l'Ajuntament, i sempre estem molt contents de tornar a ser aquí a Sant Boi. Ja ens sentim això, és la nostra segona casa, Sant Boi.
0: Parlem d'instruments. Què porteu avui per animar?
3: Doncs mira, nosaltres avui hem portat tota la formació sencera, que està els més grans, que són els surdos, després tenim caixes i tot el tema de percussió menor. Som fidels una mica al seguiment de la percussió brasileña i portem una distribució completa avui, eh? Normalment a vegades no fem tota la distribució, però avui sí que hem volgut estar-hi tots. I és veritat que hi ha molt al món de la batucada, hi ha moltes batucades, eh? A Catalunya va haver un boom per uns 10 anys, una mica quan nosaltres vam néixer una miqueta, i nosaltres vam intentar una mica sortir de fora de lo normal, si no sé no sé si algú ens ha avisat, però nosaltres anem amb camisa, per exemple, cosa que les batucades normalment van amb sudaderes, tal, van amb faldilles, volem fer una mica el tret d'identitat i també fem versions. A més ho guarnim tot amb el tema de pues, canons de confeti, per exemple, com hem pogut veure l'acte d'avui.
0: Molt bé, què teniu properament? Quines actuacions, on aneu?
3: Ui, jo crec que tenim el més important, que és la setmana que ve, el 18 d'abril, a Santa Coloma Cervelló, fem una jornada de 12 hores ininterrompudes d'activitats, des de Zumba també, fem ja gegants, diables, hi ha concerts, que convidem a tothom que vulgui venir a participar-hi, i després ja tenim la festa major també de Santa Coloma Cervelló, també ja us avancem que també estarem en més actes d'aquí de Sant Boi, i molt content aquest any, perquè la veritat és que estan sortint moltes actuacions, i això és que estem fent bé les coses, estem fent les coses bé i que anem pel bon camí.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Bosch, que passeu una molt bona matinal solidària.
3: Molt bé, moltes gràcies, igualment.
0: La regidora d'Igualtat i Ciutat Cohesionada, Persones amb Discapacitat, Sensi Domínguez, parlava de solidaritat, visibilitat i potenciar la salut com a eixos bàsics de l'activitat.
4: Bueno, jo no me cansaré de dir que aquest país, aquesta ciutat, com a tot arreu, li devem molt a les associacions, com en aquest cas a los de tots som samboians, que han fet tant, no? La seva lluita diària per visibilitzar, també per lluitar pels seus drets, pel que els reconegui i treure'ls pues de com abans, no? Que sembla ser que la discapacitat era algo a amagar, no? Sinó visibilitzar i normalitzar que ni som tan diferents ni som tan iguals, no? I que la societat tots tenim cabuda i ningú té dret a... o no tindria que ser, no? Que ningú pogués ser discriminat o assenyalat, no? Per la seva discapacitat.
0: I a més és una activitat solidària que el que es pretén és que tot el que s'aconsegueixi aquí serveixi per fomentar activitats per a aquestes famílies, per a aquests nois i noies.
4: Exacte. Bueno, ells tenen la prioritat que és la visibilització, no? La normalització. I per això ho plantegen com una festa, no? Que també, com diu, no? Es fa esport, riuem, n'hi ha música, hem d'agrair a la colla de gegants i a la batucada, no? Que estan aquí solidàriament. I també, no? El que recauden també anirà per fer diferents activitats o tallers que fan i els agraden.
0: La visibilitat funcional a persones, doncs, com tots som samboians d'aquestes famílies, també el foment de la salut com a eixos estratègics de ciutat, també, Sensi.
4: Bueno, ja sabem que som la ciutat de la salut i, clar, tot el que sigui esport i fer activitats que convidin, no? A fer esport o a fer salut o a fer comunitat, perquè la salut mental és important. I aquí, avui, també fem comunitat, no? La comunitat sempre té un impacte positiu amb les persones i la nostra salut mental.
0: La primera edició va ser el passat any 2025, feia moltíssima calor aquell mes de juny, s'ha canviat, un dels motius ha sigut aquest, però també per afegir-ho a la setmana del Dia Internacional, del Dia Mundial de la Salut, Sensi.
4: Sí, la veritat és que sí, l'any passat vam passar moltíssima calor, moltíssima, va ser un dia esplèndid però massa calorós, i aquest any tenim una mica de fresca, però per lo que fem aquí va de conya, la veritat, perquè com ens movem i veiem i tal, pues bueno, pues fa menys calor. És el que dius tu, no? També marcar-lo dentro de totes les actes relacionades amb la salut també té el seu impacte.
0: Què és el que diries a qualsevol família que potser encara no coneix, tots som samboians, o no coneix doncs els serveis que des de l'Ajuntament de Sant Boi s'ofereixen precisament per a aquestes persones, què els hi diries?
4: Bueno, hi ha una pàgina web que es diu Sumem Capacitat Sant Boi, on tenim penjades totes les entitats, perquè no només són tots són samboians, hi ha diverses associacions, no? Avui fent un espectacle de màgia, per exemple, per l'associació UPADIVER, no? Que també és una societat de persones amb discapacitat, o com pot ser Equilibri, no? Vull dir, que conegui, que entri a la pàgina web, coneixerà totes les entitats que hi ha a la ciutat i tots els serveis que ofereixen elles, també oferim a l'Ajuntament. I si no, es pot dirigir a qualsevol de nosaltres, des de la Lluïsa, que està per aquí ballant, fins a mi mateixa, a fer qualsevol consulta o a voler saber, no? O si té també una dificultat que nosaltres puguem millorar qualsevol cosa, estem ahí.
0: Moltíssimes gràcies, Sensi, que acabis de passar una bona matinada avui.
4: Això segur, moltes gràcies a vosaltres.
0: L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, destacava la participació d'aquesta segona masterclass organitzada per tots som santboians.
5: La veritat és que és molt, molt bonic perquè, a més, no és la primera vegada, és la nova edició d'aquesta zumba solidària convocada i provocada per l'entitat Tots Som Santboians. I la veritat és que fa molt de goig veure la plaça de la Bòbila plena de gent, amb les samarretes grogues de suport a l'entitat i, sobretot, de suport a les persones amb discapacitat.
6: Un dia on també el que es vol és que la gent s'hi sumi capacitats per ser solidària en pro d'aquestes famílies.
5: Doncs sí, la veritat és que jo crec que si una cosa caracteritza Sant Boi és doncs, la llarga trajectòria històrica a través d'entitats, a través d'activitats vinculades, primer amb fer visible i sobretot reconèixer la importància de l'esforç d'aquestes famílies i de totes les persones, independentment de les seves capacitats. Per tant, som una ciutat diversa, amb moltes coses també amb capacitat. I això ho hem de fer visible, ho hem de dotar de valor i ho hem d'estendre a tota la ciutadania. I activitats com aquestes, que són activitats que a més vinculen l'esport, la importància de l'activitat física amb la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania, doncs jo crec que és una combinació perfecta. Sensibilitzem, conscienciem i a més fem salut.
6: Exacte, fem salut, perquè enguany, a diferència de l'any passat, que a més feia un dia molt calorós el mes de juny del 2025, a banda de la climatologia, s'ha volgut també incloure aquesta activitat en les activitats de Sant Boi pel Dia Mundial de la Salut.
5: Exacte. Recordem tots i totes que el dia 7 d'abril és el Dia Internacional de la Salut i que per nosaltres, per Sant Boi, la salut és en paraula, en majúscules, és fonamental. I llavors tenim un parell de setmanes plena la ciutat d'activitats diversíssimes. Doncs recordem, no?, doncs que el divendres teníem la fira de les entitats de salut a la que omplien la plaça Catalunya, doncs, de gent, d'activitats i sobretot activitats adreçades als més petits, als nens i les nenes amb les seves famílies per impulsar hàbits saludables, perquè la salut no solament és curar malalties, la salut és prevenir, és doncs, incorporar hàbits que ens ajudaran a tenir, doncs, això, una salut global millor. I aquesta també, doncs, aquesta és una activitat que té a veure amb la salut, perquè evidentment fer activitat física, solidària i sobretot doncs apostar perquè doncs totes les persones de la nostra ciutat, independentment de les seves capacitats, tinguin drets fonamentals d'accés, per exemple, doncs, bueno, d'accés en igualtat d'oportunitats a tots els serveis públics, doncs jo crec que també és un acte de salut integral.
6: Estem parlant de solidaritat, de foment de la salut, d'hàbits saludables, de visibilitat de la diversitat funcional, tot això, eixos estratègics de la ciutat de Sant Boi.
5: Doncs sí, eixos estratègics de la ciutat de Sant Boi, que a més, comptem amb un nou pla de salut, que fa poquet es va aprovar per unanimitat doncs, en el plenari municipal. És el nostre instrument de planificació estratègica que s'ha construït conjuntament doncs, també amb les entitats i aquest pla identifica una sèrie d'eixos de treball i un és aquests que deies. No? Un, evidentment, és la sensibilitat, la sensibilització dels ciutadans i ciutadanes de que es cuidin, no? Perquè no solament és que, doncs, que reforçar el nostre sistema de salut, sinó que l'autosalut, no? Prendre aquelles decisions i aquelles accions que milloraran el nostre estat de salut és molt important i hem de veure l'alimentació, hem de parlar de l'activitat física, hem de parlar del son, del descans, de l'estat del benestar emocional, de l'estat d'ànim, de moltes coses, no?, que, diguéssim, formen part d'aquesta mirada integral de la salut.
6: I tot això, l'activitat que avui estem doncs, aquí participant, liderada per una associació, Tots Som Santboians, que té 35 anys d'història i ens diu el president Antonio Santiago que fa 35 anys no existien entitats com aquesta.
5: Què va. Doncs com tota la vida, aquestes entitats, com bé deia l'Antonio, doncs van néixer fa 35 anys de la mà d'uns pares, d'una mare i d'un pare, que tenien i tenen un fill amb una discapacitat intel·lectual i que es van trobar sols i no sabien com abordar aquesta situació. I aquesta família, el Salvador, la Maria, que sempre els tenim un record molt especial, es van posar en marxa, es van començar a moure, doncs, a parlar amb tothom, a moure peces, van organitzar-se ells i van aglutinar tot un gruix de famílies que es trobaven en la mateixa situació i van impulsar activitats directes impulsades des de l'associació, però sobretot van mobilitzar les institucions. Van establir aquests vincles i aquestes reivindicacions legítimes a totes les institucions per començar a tenir serveis especialitzats per a aquestes ciutadans i ciutadanes de ple dret de la nostra ciutat i del nostre país. No? I a partir d'aquí s'han fet moltes coses, hi ha molts recursos, hi ha molts serveis. En falten encara molts més, perquè això és veritat, en falten molts més. Però, per exemple, Sant Boi és una ciutat que compta amb un gruix de recursos en aquest sentit. Nosaltres tenim tota la gamma de recursos vinculats amb el treball protegit, per exemple, tenim un servei prelaboral, un centre ocupacional, 5 centres especials de treball, tenim una llar residència, una residència de pluridiscapacitat, tenim una oficina al municipal d'orientació laboral amb mercat protegit i molts altres serveis públics vinculats per garantir igualtat d'oportunitats, perquè el que hem de fer és gestionar bé la diversitat i garantir la igualtat d'oportunitats per tothom.
6: Si alguna família que ara ens escolta potser acaba de rebre el diagnòstic de diversitat funcional, què li diríem, Lluïsa?
5: Doncs en primer lloc, evidentment, que estem a la seva disposició, que es posi en contacte amb nosaltres, tenim un programa i un servei especial d'atenció a la discapacitat a Can Jordana. Can Jordana és el nostre equipament municipal especialitzat en atenció a les persones. Allà tenim un equip tècnic només per això, i a partir d'aquí doncs, l'acompanyarem i l'ajudarem en funció del que necessiti, no? A preparar un itinerari, no? I per altra banda, òbviament, es pot posar també en contacte amb tot el gruix d'entitats que tenim a la nostra ciutat. Tots els Samoians és una, com deia abans, amb una història darrere molt important, amb també serveis, amb professionals que tenen, que acompanyen, i sobretot amb famílies. És molt important també quan una persona, quan unes famílies reben aquest diagnòstic, la relació amb altres famílies que pateixen o han patit el mateix, perquè ja s'estableixen relacions d'ajuda mútua i sobretot acompanyaments molt personals.
6: Moltíssimes gràcies, Lluïsa, i que passis una bona matinal.
5: Gràcies a vosaltres i endavant Sant Boi.
0: Els gegants i grallers de Casablanca van participar a la jornada. La representant Anna Sevilla ens explicava la principal motivació per ser-hi.
7: Animar tota la gent que està fent aquest acte i col·laborar solidàriament.
6: Per la visibilitat de la diversitat funcional, suposo que això també és una motivació important, perquè vosaltres hagueu dit que avui havíeu d'estar a aquesta activitat, a aquesta masterclass de Tots som Samboians.
7: Sí, sí, també hem participat una mica i s'ho han passat molt bé.
6: Parlem dels gegants o bé gegantons que heu portat avui aquí per fer els balls.
7: Sí, hem portat 4 gegantons i un cacros.
6: Molt bé.
7: I han estat ballant aquí.
6: Hi heu vingut moltíssimes persones, més de 20 persones?
7: Sí, sí, sí, 20, 30 persones han vingut.
6: Sí. Doncs què és el que diries a qualsevol persona que ens escolti per ser solidari amb aquest tipus d'activitat com la que avui tenim aquí?
7: Doncs que cada vegada que facin un acte així, que sisplau, que s'apuntin, vinguin i gaudeixin de l'acte.
6: Moltíssimes gràcies, Anna.
7: Gràcies a tu.
0: La coordinadora de Tots som Samboians, Alicia Martos, destacava la participació malgrat l'aspecte meteorològic de la jornada.
8: La veritat que al final el temps ens ha respectat una mica i la veritat que la plaça està bastant plena i bueno, aquí passem una bona estona.
6: Hi ha moltíssimes inscripcions, ja s'apropaven a les 200 inscripcions el divendres, però avui hi ha moltíssima més gent, no només aquí, sinó també que s'han inscrit.
8: Sí, hi ha gent que s'ha inscrit i que ja ens havia dit que volia col·laborar però que no podien estar aquest dia amb nosaltres. Igualment la plaça està bastant plena i falta fer el recompte d'aquestes últimes del dia d'avui, però jo crec que ens podríem apropar a les 250 inscripcions.
6: Què significa per vosaltres? Una associació de més de 35 anys d'història, doncs fer un acte com aquest, que és per visibilitzar.
8: Pues nosaltres, de veritat, primer de tot, molt agraïts, no?, per la col·laboració de tota la gent de Sant Boi, dels toqui-toqui, dels grallers de Casablanca, de les noies que fan el tumba. Per nosaltres és important, com deies, no?, el poder donar visibilitat, el que ens conegui i que sàpiguen que hi som i que estem aquí per ajudar a tothom que vulgui participar de la nostra entitat.
6: Hem parlat abans amb el president de l'associació, amb l'entitat, Toni Santiago, però també volem la teva impressió com a coordinadora. Si diem Tots som Samboians, què estem dient? Quin tipus d'associació? Algú que no us conegui, què és el que feu? Què és el que voleu aportar a la societat samboiana?
8: Nosaltres el que fem és lluitar pel dret a l'oci o al lleure, no? Per les persones amb diversitat funcional. Volem també donar visibilitat al col·lectiu, no? Fer veure a la població que hi ha persones que tenen capacitats diferents, però que tenen tot el dret de fer les mateixes activitats que fa tothom, i per això volem donar aquest servei de que ells poden gaudir del seu temps de lleure, i per això fem moltíssimes activitats tant entre setmana com els caps de setmana.
6: Si alguna persona que es vol posar en contacte amb vosaltres, com ho pot fer?
8: Doncs s'haurien de dirigir al Casal de Marianao, que és on tenim el nostre despatx ubicat, o bé ens pot escriure al correu electrònic info@totsunsambullans.org.
6: Tot just fa un any s'estrenava, bé, una miqueta més, perquè va ser el mes de juny, un dia de moltíssima calor, aquesta primera edició de la Masterclass. Avui arribem a la segona en un entorn climatològic diferent, molt més agradable, però també emmarcat aquest acte en el Dia Mundial de la Salut i a les activitats que des de Sant Boi s'han organitzat.
8: Sí, nosaltres hem aprofitat aquest any per emmarcar la tomba solidària dins de la Setmana de la Salut, com una activitat més, donar l'oportunitat a la gent que vingui a gaudir a fer una miqueta d'esport amb nosaltres. I com dius, pues bueno, animem a la gent a participar en moltes de les activitats que hi ha al llarg de la setmana vinent, organitzades per l'Ajuntament i per diferents entitats que formem part del procés comunitari de Marianao de Cor.
6: Aquestes més de 250 inscripcions, tots aquests diners, perquè és una activitat solidària, a quin tipus de finalitat per l'associació aniran?
8: Nosaltres, amb la recaudació d'aquest esdeveniment, el que fem és repartir una miqueta en totes les despeses que té l'entitat. No? L'entitat té moltes despeses per poder fer front als costos de monitoratge, de materials, i aniran repartides en el que són totes les activitats de l'entitat.
6: Si alguna persona ara ens escolta, alguna família, potser encara no es coneix, o potser acaba de rebre el diagnòstic de diversitat funcional del seu fill o de la seva filla, què li diria, Alicia?
8: Doncs que estem per ajudar-los, no només per fer activitats d'oci, qualsevol consulta que nosaltres puguem ajudar i solventar. Allà estem al casal de Marianao i esperem que es posin en contacte amb nosaltres.
6: Moltíssimes gràcies, Alicia, i que acabi d'anar bé aquesta activitat solidària, la plaça de la Pòbila plena de gom a gom.
8: Moltes gràcies a tu, Mònica.
0: Sis monitores de Zumba van estar a l'escenari dirigint aquesta jornada solidària. Sara Ucas ens explicava la principal motivació per participar de manera solidària.
9: La nostra motivació és dar un poco de visibilidad a las familias que tienen niños con este tipo de características. Es nuestra principal motivación. Igual participamos en otros eventos también, como para el cáncer de mama. Nos motiva un poquito porque hoy en día hay muchísimas patologías de este tipo. Entonces, hoy estamos dando visibilidad a los niños de Tots Som Samboyans.
6: ¿Cuántas monitoras heu vingut?
9: Somos seis.
6: Sí, ¿y quina us heu tornant? ¿Cómo feu a l'escenari?
9: Sí, hacemos una canción cada una. Podemos ser 5, 6, 7, 8, en esta ocasión somos 6, y vamos turnando una canción, otra canción, y así sucesivamente hasta que se acaba la lista.
6: Visibilitat funcional, també han clavat aquest acte en el Dia Mundial de la Salut. Fer zumba és fer salut.
9: Sí, sí, exactamente.
6: Digue-ho tu.
9: Y es súper importante, ¿eh? O sea, es una actividad que ha ido ganando fuerza a lo largo de los años. De hecho, yo soy de Colombia, de donde es el principal, es el Beto Pérez, que es el que fundó Zumba. Y bueno, aparte de lo que genera la actividad, que es alegría por la música, por todo lo demás, pues también hacemos mucho ejercicio, porque es una actividad que si la haces, no veas.
6: Doncs ja que dius que tu vens precisament d'allà, d'on va néixer el Zumba, què és el Zumba? Si alguna persona ho desconeix, li sembla que és una cosa, potser és una altra, com definiríem el que és el Zumba?
9: Vale, el Zumba és una activitat en la que se proponen 12 canciones y se hacen unas coreografías de cada canción. Entonces esas canciones se repiten en cada clase a la que se asiste durante un par de meses, mes y medio, ¿vale? Depende de la cantidad de horas que se haga la semana. Entonces le damos oportunidad a las personas de que se aprendan la canción y también se aprendan la coreografía. Entonces cuando ya la disfrutamos y ya estamos un poquito cansados de ella, pues las vamos cambiando. Y es música latina, el 80% de la música que se utiliza en Zumba es música latina, luego se combina un poquito hip hop y todo lo demás. Aparte también los monitores, tenemos diversidad de géneros, o sea, hay quien es más flamenquito, otro quien es más salsero, otro que es más hip hopero, entonces es una actividad que llama mucho por eso.
6: Per tant, fer tumba és fer molt d'exercici físic.
9: Mucho, sí. Una vez que ya le pillas el truquillo a las canciones, vamos, maravilloso.
6: Quant de temps fa que ets monitora de tumba?
9: Yo sobre unos 12 años.
6: Sí, ¿y en quin estil? Que deies que cadascú té el seu estil.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio. Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i tal com dèiem, avui parlarem amb el santboià Jacob Hens. De fet, és el pseudònim literari del Carles Rodríguez, que avui ens presenta un llibre que, de fet, ja ens sona de la darrera diada de Sant Jordi, perquè va estar present signant llibres i en les presentacions que ens van fer a la Torre del Sol. Així que, Jacob Hens o Carles Rodríguez, què tal? Molt bon dia i benvingut al Dies de Ràdio.
2: Buenos días, estoy encantado de estar aquí, gracias por la oportunidad y muchas gracias.
1: Doncs ara de seguida expliquem com va ser la gestació d'aquest llibre, però sense anar més lluny, a la diada de Sant Jordi coneixíem a Jacob Hens o a Carles Rodríguez, que presentava aquest Eclipse Valhalla, la princesa Berserker.
2: Así es.
1: Expliquem una miqueta com vas viure la diada de Sant Jordi, comencem per aquí, perquè estar en una diada de Sant Jordi en la teva ciutat suposo que deu ser emocionant, no? I amb un llibre a les mans,
2: sí,
1: deu ser emocionant.
2: Fue una experiencia increíble, de verdad, para mí, una experiencia que jamás había tenido y fue muy bonito, porque después de estar

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Muy buenas, oyentes de Radio San Boi. Bienvenidos al Rincón de Hideo, vuestro refugio semanal donde vivimos la pasión por el mundo friki. Cine, cultura nipona, true crime y videojuegos. Todo eso con los mejores invitados. Porque este es vuestro espacio, vuestra comunidad, vuestro rincón. Súbete a la Gideoneta, todos los martes de 9 a 10 en Radio San Boi.
1: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: a les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: d'unidó,
0: per parlar del mur de la Terra, la història de la gran muralla xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? És una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si estigués pintat de groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla, és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant, una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat del tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament, per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla bla bla bla bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació. No sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir. Llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara va una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel. No? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, Heròdots. A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat i gairebé sense cap mena de paraula en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Molt bé, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no?
0: De sí,
1: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla,
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla pels xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa. Mm-hmm. És molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, que és Qin Shi Huang. En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades esteparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment he d'haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres, estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la gran muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys

0: serà un conegut, seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de casa Doom, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
1: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
0: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història, Xina, història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
1: Anem a animar una mica això.
0: Som-hi, va.
1: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
0: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
1: Tu penses aquestes coses, no?
0: Jo cada dia.
1: Tu per la nit.
0: Allò de quants cops penses en l'imperi romà.
1: Pues, tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria t'entrollar.
0: Faig plànols amb una llanterna, saps?
1: Carai, carai.
0: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan. És a dir, molt temps després. Els nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora, i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i se sabia utilitzar com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra, barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
1: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats...
0: Com
1: a la
0: funciona.
1: Cara, no? Li tires?
0: Els hi cuines, no? I aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta

0: pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
1: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
0: Per molts motius, perquè per allà hi, també entraven algunes tribus nòmades de saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
1: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
0: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades, què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenien els nòmades pacificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que es repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recte final del trailer d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat. Hi va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, doncs que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Doncs que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera al nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X. És una etapa de gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia, que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia. Perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan, vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van dotar d'això, d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons de programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que al sud recorrent que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord. Però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín. Però ell no li diu Pequín, li diu Dadu. I va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergi, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves.
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA del sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
2: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit, Albert Güell.
3: El govern ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta en capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000. Actualment Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a part de Catalunya.
3: Després de les intenses pluges d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar el servei, algunes línies de rodalies avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts a l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta, i a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Més coses. Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, que compareixeran a petició pròpia demà en les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo, a partir del 16, el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
6: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros. Un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al club blaugrana descartant l'interès del Real Madrid.
0: El control de so, Lluís Sánchez. A la coordinació, Artau Bellavista i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un think tank vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball, Marc Pijoan.
7: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
2: Entre l'ingrés i entre l'execució final, no, hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no, en aquell municipi turístic.
7: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
2: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
7: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: L'esplanada Turisme al Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
8: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya, un dels principals atractius turístics. Així tot, la comarca disposa d'una diversificació amb espais naturals i també amb una àmplia oferta cultural i patrimoni local. Pel que fa al Vallès Oriental, el pla d'acció que s'ha dut a terme amb la participació d'empreses públiques i privades ha esdevingut un anàlisi que ha portat que l'any 2025 es fomentés un turisme actiu i de natura. Enguany, el pla d'acció de 2026, que s'ha dut a terme pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, reflecteix que un dels seus propòsits és promoure el turisme a la comarca i posicionar el producte turístic sostenible i de qualitat a mercats locals, nacionals i internacionals. Aspectes que volen posicionar el Vallès Oriental com una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística.
0: I encara parlant de turisme, Catalunya es prepara per gestionar l'allau de persones que dimecres vinent es desplaçaran per observar l'eclipsi. En el cas del Delta de l'Ebre, el cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
9: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
10: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori, i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
9: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
0: De l'Ebre al Ripollès, que observarà el 99% de l'eclipsi solar més important en un segle, però això no garanteix que tothom el vegi. Televisió del Ripollès, Paula Sayago.
11: Fins d'aquí a 154 anys, a Catalunya no es tornarà a produir un eclipsi com el del pròxim 12 d'agost. Concretament, fins al 17 de novembre de 2180, aquest fenomen no tornarà a produir-se a casa nostra, perquè al món hi ha d'aquestes característiques uns dos cops a l'any. Així, aquest eclipsi solar serà una oportunitat única per veure un fenomen d'aquest tipus, perquè que el ballet còsmic entre la Terra i la Lluna que desemboca en un eclipsi ho faci de manera que Catalunya quedi dintre del camí de la totalitat és un fet excepcional. De fet, el darrer que es va produir va ser el 30 d'agost de 1905. Ho explica Marc Cotrina, astrònom.
12: Serà l'únic que tindrem ara aquest segle, que sigui total o que sigui tan profund, diguem-ne, perquè el Ripollès això no tenim la totalitat, però gairebé, Per tant, doncs, és un moment únic aquí a Catalunya i sí, val la pena gaudir-ne. Els meus consells són buscar algun lloc on tinguem l'horitzó oest lliure. Per què? Perquè es produirà, o sigui, el màxim d'ocultació es produirà 8:45 de la nit.
11: L'oportunitat és única perquè no vindrà sola. L'eclipsi estarà acompanyat d'una sèrie excepcional d'eclipsis, la coneguda Trilogia Ibèrica. En el cas del 2027 i el 2028, però, des del Ripollès no es podrà veure.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 5 minuts i en punt, 2:45 de la tarda. Us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
3: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord de la ciutat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
13: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I partem ara novament del temps, perquè Protecció Civil manté activats diversos avisos per fortes pluges, també aquest divendres, a part de Catalunya, sobretot a l'Osona, el Ripollès i el Berguedà, tot plegat després de les fortes precipitacions que van caure ahir. Els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
3: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella uneix aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons s'ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
14: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte, s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants, si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
3: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 82%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquest moment, els embassaments de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells van omplir-se fins al 100% del seu volum.
3: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: I per tant d'aigua, fixem en la disputa a l'àrea metropolitana de Barcelona pel contracte de servei que ha de vestir 8 municipis. municipis de l'entorn. Veolia, que és l'empresa guanyadora del concurs, ha obtingut la licitació amb una substancial rebaixa del pressupost respecte a l'actual contracte ETB Martí Ramos.
15: Veolia, sota la lupa de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'empresa genera dubtes a l'ENS després de guanyar en el concurs públic la licitació del contracte de servei d'aigua, que rebaixa en un 60% el pressupost de l'actual licitació. Aquest fet ha provocat que l'empresa Qualia no doni el contracte de 1.000 milions d'euros per perdut. En un comunicat qualifiquen l'oferta guanyadora, que ha d'abastir d'aigua a 8 municipis, de desproporcionada i sense precedents. L'AMB ja ha demanat revisar l'oferta a la Societat General d'Aigües de Barcelona, que pertany a Veolia. Després de repassar la proposta i aclarir si realment el pressupost que ha presentat és viable i realista, l'administració metropolitana es posicionarà i obrirà un període d'al·legacions al mes de setembre.
0: Amb un quart de tres i de l'aigua al foc, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana, una campanya de moment amb només dos focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
16: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
17: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendi o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
16: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
3: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana, que han arrestat dos sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
18: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
3: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: Poc més de 12 minuts, arribem a 2:15. 4 ministres del govern espanyol compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Mentrestant, l'executiu espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez.
19: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
5: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
19: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de Ceuta de fa una setmana.
3: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura sense precedents en la història recent es va adoptar sense avís previ de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I abans de la cultura, una última notícia és que després de 2 anys s'ha tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està operatiu. La Paria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
20: Després de 2 anys tancat el trànsit, el carrer Baldomer, Gili i Roig de Lleida ja està obert. La Paeria ha fet aquest matí l'acte d'obertura del tram de 135 metres que connecta els carrers Enric Ferreny i Arboretum. Durant aquest temps, els veïns de la zona s'havien de desviar per l'avinguda Ciutat Jardí per accedir a una de les principals vies de la ciutat, Rovira Roure. Fins i tot s'havien hagut de canviar els sentits d'alguns carrers per reduir els trajectes. Carme Valls, alcaldessa accidental de Lleida, destaca la millora que suposa per al barri.
21: Avui veníem a obrir 135 metres de carrer, del carrer Baldomer Gili Roig, que és un carrer que uneix el carrer Enric Ferreny amb el carrer de l'Arboretum, que fa dies que s'esperava aquesta obertura, que s'ha fet nous serveis, s'ha ficat nou arbrat, s'ha ficat nova il·luminació i estem convençuts de la millora pel barri.
20: Ara, amb el carrer ja obert, els veïns recuperen aquesta connexió directa amb l'Arboretum i Rovira Roure, després de més d'un any de desviaments.
0: Moment ara per la cultura.
22: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Porta Blau de l'Escala, arrenca aquest divendres, s'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Els escolteu de fons. Pel certamen de la ciutat alta empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
23: Avui divendres, La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Porta el Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Porta el Blau.
24: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar de l'últim o dels últims concerts que farà la Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
23: Encara queden entrades pels concerts a la Fúmiga i Judit Nederman.
0: I arribem als esports amb més música. Música per tots els gustos. Aquest divendres arrenca una nova edició del Brunch Electronic Festival.
3: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jif Mills, Mara Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
25: Hoy no tengo tiempo para recordarte una vez más. Hey.
0: Registre ben diferent al de Pablo López, actuarà aquesta nit al Festival de Cap Roig.
3: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus èxits en un concert que forma part de la seva gira El Niño del Espacio en Concierto.
0: Per cert, que Sos Costa Brava ha recorregut la llicència d'activitat del Festival de Cap Roig perquè assegura que el certamen va executar obres quan encara no tenia la llicència tramitada. De fet, l'entitat assegura que se li va concedir el dia 3 de juliol, coincidint amb l'inici del certamen i el concert de Bryan Adams.
3: Sos Costa Brava sosté, però, que amb anterioritat a aquesta data ja s'havien fet algunes obres, com l'adequació de l'auditori i la col·locació de les carpes i l'arranjament dels aparcaments. Per això han presentat un recurs de reposició per reclamar la nul·litat de la llicència a l'Ajuntament de Palafrugell.
0: I arribarem als esports amb la veu de Rosana. Serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
3: La cantautora canària actuarà al festival Jardins de Terramar.
25: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. que ens porta el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Bon dia. Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. D'altra banda, un Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol. Un cop es va fer oficial ahir al vespre la cessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. Unai es mostra satisfet per vestir de blanc i blau.
4: Ha sido todo muy rápido, todos queríamos llegar al mismo puerto y lo hemos conseguido. La verdad que con muchas ganas de conocer a los compañeros y poder empezar a entrenar con ellos.
2: L'Espanyol que jugarà dissabte 6:45 un nou amistós de pretemporada a terres angleses davant del Coventry. Després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada. Serà a Salou a les 7 davant el Villarreal. Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: El Sabadell juga avui el seu penúltim amistós de la pretemporada. Aquesta tarda el conjunt de Ferran Costa es veu les cares amb el Girona a Vilablareix. Un duel català, doncs, que enfronta dos equips que enguany competiran a segona divisió. Sentim el tècnic del Sabadell posant-ho en valor.
7: Viu molt del creixement que està tenint el club. Girona ara mateix té jugadors a plantilla amb valors de mercat per sobre els 30 milions d'euros. Llavors, nosaltres tenim la determinació de poder-nos ficar en aquest nivell, de poder-nos fer lloc en aquest nivell.
6: Obolski, el fitxatge anunciat ahir, encara no debutarà, mentre que Pipa és dubte per molèsties. El partit es juga a la ciutat esportiva dels gironins a porta tancada a partir de 6:45 de la tarda.
2: Hi ha el torneig d'històrics del futbol català, avui jornada de descans, un cop s'han definit les semifinals de dissabte. L'Europa hi va accedir a nit després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Flavio Ribeiro, golejador graciant.
8: Molt content, principalment per l'equip. Al final estem en un torneig històric i mític i què millor que celebrar-ho amb una victòria i amb un golet. És una oportunitat única jugar aquest torneig. L'any passat vaig tenir la sort de poder ser campió i qui sap si puc repetir un altre cop títol.
2: Els semifinals de l'històric juguen dissabte a les 6 a l'Hospitalet Badalona i a les 8 a Europa Sant Andreu. I us direm també que el Joventut de Badalona ha anunciat la renovació per un any amb opció a un altre del tècnic de l'equip femení, Fabián Tellez, i de la seva banda el Quitzenas Manresa ha explicat que Colby Jones finalment no fitxa pel club del Bages per raons mèdiques.
0: Doncs gràcies, Ignasi Trapero. Per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
26: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Connexió. Bon dia, Catalunya, capital del món.
27: Hola a totes i a tots. Som la Susana Cabiscou.
28: I l'Enric Rubio, presentadors de l'Infopodcast Cardedeu. Escolta, Enric, jo crec que avui estic complint un somni, eh?
27: Sí?
28: Sí. Saludar a tota Catalunya des de les emissores de la xarxa.
27: Uf.
28: Increïble, em sembla.
27: Uf, se'ns està anant de mare, això, eh?
28: Se'ns està anant de mare.
27: Estem morint d'èxit. Perquè morint d'èxit, però tu recordes com va començar tot plegat?
28: Home, jo recordo la proposta que ens va fer la xarxa, que era un informatiu que no fos informatiu, que fos com desenfadat, i jo crec que ens vam agafar bastant a les indicacions.
27: Perquè ens va dir un informatiu que no sigui en to informatiu. Me recordo que tu vas dir, hem de fer alguna cosa amb la que estiguem còmodes, que ens ho passem bé cada dia.
28: Sí, totalment.
27: Hi ha molta gent que ens pregunta, ostres, però vosaltres realment sou parella o no? Bé, per fer-ho cada dia, el que és molt pràctic és que siguem parella. Ens ha fet parella d'Infopodcast? No! Ens ha fet millors? Potser, qui ho sabia, però sí, som parella a la vida real.
28: Sí, de fet, moltes de les coses que incorporem a l'Infopodcast tenen a veure, no?, amb la nostra vida quotidiana com a parella. De fet, a vegades ens esbronquem.
27: Sí, moltes?
28: A l'Infopodcast. Això ens ajuda, que és part com de la nostra marca, no?, del nostre Infopodcast. tenim aquesta part d'informació, no, de notícies, però després tenim com tota una part de serveis on diem, per exemple, no, el porta a porta, quines són les escombraries que s'han de treure, les farmàcies de guàrdia, coses que no són tant de serveis però que jo crec que són gracioses, no, com a quin és el dia internacional, quin és el sant del dia, alguna efemèride, no? Nosaltres, per sort, tenim més de 40 anys d'història a Radio Televisió de Cardedeu i podem tirar d'arxiu, no, i de coses que han passat a Cardedeu en els últims 40 anys. Aleshores, això és meravellós i ho hem d'aprofitar. Hi ha moltes vegades que o que anem pel carrer i de cop algú ens diu alguna cosa que hem dit a l'infopodcast, no? Que ens quedem com, ostres, bueno, ens sempre,
27: avui
28: sempre
27: no
28: ens sorprèn.
27: Dit això i dic, merda, és
28: exacte,
27: veritat.
28: Exacte, sí.
27: Voldria tancar, no, aquesta petita càpsula que hem fet explicant la major anècdota, de les millors anècdotes que tindrem a la nostra vida, jo crec, que és enmig de San Francisco, sortint d'un motel. A la porta del motel, correcte, ens paren quatre dones i ens diuen, hòstia, sou els de l'Infopodcast Cardedeu. Ens van caure les calcetes i els calçotets al terra. Va, i us direm adeu, com sempre fem a l'Infopodcast Cardedeu.
28: Salut i poble, construïm proximitat i fem-vos sòcies! Avui, Enric, de fet, en comptes de fer-vos sòcies, podríem dir doneu-vos d'alta a la xarxa més, perquè, clar...
27: Exacte, feu-vos sòcies o registreu-vos o el que cal.
28: Doneu-vos d'alta a la xarxa més.
27: Exacte.
28: El Netflix de les televisions locals.
10: La xarxa de comunicació local.
0: Molt bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Rebuig dels sectors turístics a la petició de la Comissió Europea, que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que no veuen amb bons ulls ni la patronal espanyola ni alguns economistes, que argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Ho ha dit a la xarxa Carles Méndez, que és professor d'Estudis d'Economia de la Universitat Oberta.
9: Clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogeni, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
0: És divendres, ja és 7 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Allau de propostes a la segona convocatòria de reserva pública del govern per fer habitatge protegit. Albert Güell.
3: L'executiu ha anunciat que 310 solars en 126 municipis s'han incorporat a la proposta, amb capacitat per construir-hi 11.000 habitatges de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000. Actualment, Catalunya concentra el 60% de la construcció d'habitatge protegit que s'està fent a Espanya.
0: Nova jornada amb avisos per fortes pluges a una part de Catalunya.
3: Després de les intenses precipitacions d'ahir que van provocar talls de carreteres i aturar algunes línies de rodalies, avui torna una certa calma, però no total. A Osona, el Ripollès i el Berguedà es mantenen activats avisos.
0: Previsió del temps, Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Aquest matí de divendres ha estat molt assolellat a bona part de Catalunya, tot i que a primeres hores del matí tenien bancs de boira a valls i fondalades de la Catalunya central i també a punts com a Ripoll. Però, com diem, el matí ha estat molt assolellat i a poc a poc les temperatures van tirant cap amunt, i és que avui arribarem pràcticament als 35-36 graus a punts de l'interior de la Vall de l'Ebre i a la resta amb aquesta xafogó ben marcada a tota la costa catalana. Pendents aquestes hores a l'augment de la nuvolositat, sobretot al Pirineu i Prepirineu, esperem ruixats que aniran apareixent sobretot a punts de la Cerdanya i de l'Alt Ripollès i que puntualment aniran acompanyats de tempesta. I a mesura que vagin passant les hores, aquests ruixats podran acabar afectant a punts del nord de la Catalunya central. A més, al massís d'Esports també rebrem alguna precipitació que pot descargar amb intensitat. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
0: Bona situació dels embassaments catalans de les conques internes.
3: Segons dades consultades per la xarxa, aquest divendres se situen al 83% de la seva capacitat, tot i les poques precipitacions d'aquests últims mesos que han provocat una baixada del 12%. Tot i això, la xifra és sensiblement superior al mínim històric del 14% assolit el 2024 en plena sequera.
0: Més coses, quatre ministres compareixeran per explicar la crisi a Ceuta.
3: Seran els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència que donaran explicacions davant les comissions respectives del Congrés. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van van arribar a Ceuta, ho ha dit la ministra d'Infància, Cira Rego.
5: El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en Península.
0: Cultura arrenca una nova edició del Portal Blau de l'Escala.
3: I ho farà amb un concert del grup La Fúmiga pel certamen de la ciutat alta empordanesa. També passaran Sopa de Cabra i Judit Nederman.
0: Esports, Ignasi Trapero, el Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
2: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau, descartant així l'interès del Real Madrid.
0: El control de so Lluís Sánchez, a la coordinació Artau Bellavista i Regina González, passen 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada aquest divendres, la proposta de la Comissió Europea que demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%. Una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE.
3: També s'han posicionat en contra el grup d'economistes catalans, autors de l'informe Fènix, que qüestionen l'actual model català.
0: Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. Marc Pijuan.
12: Europa considera que Espanya abusa del tipus reduït i que en aquest cas concret se'n beneficien principalment les classes altes. Apunten que l'augment del 10 al 21% permetria recaptar uns 7.000 milions d'euros per l'Estat, uns diners que, en teoria, es podrien destinar a millorar les destinacions turístiques. Un fet, però, que posa en dubte Carles Méndez, professor d'Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.
9: Entre l'ingrés i entre la execució final, no? Hi ha una sèrie de fases, una sèrie de processos que al final esborrona molt, diguéssim, si s'incrementa en 10 l'ingrés d'un municipi turístic, s'inverteixi 10, no?, en aquell municipi turístic.
12: Per contra, el sector adverteix que la pujada del tipus impositiu encariria els preus i afectaria la competitivitat, una conclusió que comparteix Méndez.
9: Tenen raó d'estar preocupats. Per què? Perquè clarament, aquesta pujada, com he comentat, no, tindrà un impacte heterogènic, perquè zones que actualment estan rebent molta demanda turística, aquesta pujada del 10% no els suposarà una pèrdua de demanda. Però què passa amb aquells territoris que sí que viuen del turisme, però no arriben a aquestes taxes d'ocupació? És possible que afecti molt negativament a la demanda d'aquests territoris.
12: El professor de la UOC també remarca que l'augment d'aquest tipus impositiu afectaria en el turisme local i, per tant, en l'economia de proximitat, ja que els residents en zones turístiques també patirien l'increment de preus.
0: Doncs parlant de turisme, el Vallès Oriental se situa com el principal atractiu de la província de Barcelona, deixant de banda la capital, seguit del Vallès Occidental i el Baix Llobregat, segons les dades de 2025 de la Diputació. La comarca va rebre gairebé 7,3 milions de visitants, unes xifres que reflecteixen un gran pes sobre els 26 del total de la província. Vallès Visió, Albaralla.
13: Pel que fa al perfil del turista que escull com a destinació al Vallès Oriental, destaca el de més de 45 anys, en què la diversificació de l'oferta es converteix en un dels trets distintius de la comarca. Entre aquests destaca la Roca Village i el circuit de Barcelona-Catalunya.

0: Per al cos d'agents rurals reforçarà el dispositiu als espais naturals on es preveu major concentració de gent. 21 Ràdio, Albert Pasqual.
1: A les Terres de l'Ebre, la Generalitat ha habilitat 8 espais segurs. La mesura busca evitar grans concentracions al medi natural. També es preveuen restriccions d'accés, especialment a l'entorn del Parc Natural dels Ports. Ens parla el cap dels agents rurals, Xavier Gilabert.
2: Hi haurà una afluència encara desconeguda de visitants al territori i és per això que es preveu, per la posició en la que hi haurà el sol en el moment de l'eclipse, que hi hagi una certa tendència a buscar punts alts, que normalment aquests punts alts estan en els entorns naturals. Però sí que és possible que es prengui alguna mesura de restricció d'accés al medi natural en base a llei d'accés motoritzat, com podrien ser espais com el Parc Natural dels Ports.
1: L'operatiu habitual es reforçarà amb suport marítim i aeri, voluntaris i informadors ambientals, amb l'objectiu de garantir la seguretat durant tota la jornada.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 6 minuts i en punt, 3 quarts de 3 de la tarda, us ho destacàvem en titulars. El govern ha anunciat aquest divendres que 310 solars en 126 municipis catalans s'han incorporat a la reserva pública impulsada per la Generalitat en la seva segona convocatòria.
4: L'executiu assegura que aquesta superfície oferta per ajuntaments, ens i promotors té capacitat per construir-hi 11.000 habitatges protegits de lloguer assequible que s'integraran al pla 50.000 del govern.
0: En el cas de la ciutat de Tarragona, per exemple, aquesta ha registrat 6 solars, la meitat són al centre i els altres al nord. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: El primer dels solars es troba a l'avinguda Vidal i Barraquer, és propietat ja de l'Ajuntament, un terreny de 1.400 metres quadrats que podria acollir 84 habitatges. El segon és un solar qualificat d'equipament a l'avinguda de Sant Salvador, al costat de l'Institut. Allà s'hi podrien construir fins a 137 habitatges. Al barri de Sant Pere i Sant Pau també s'ha inscrit un solar al costat del camp de futbol, amb 100 nous habitatges possibles, i finalment s'han inscrit també 3 solars de la part alta de la plaça Peixateries Velles. Tot això mentre ja se sap que les sol·licituds per anar a viure a la nova promoció de les Oliveres a Campclar, que també és de lloguer social, han doblat l'oferta, gairebé 400 sol·licitants per 192 habitatges.
0: I encara parlant d'habitatge, ens fem ressò d'algunes reaccions encara a l'anunciat pel govern en el mapa de les zones de mercat residencial tensionat. En el cas d'Osona, per exemple, Calldetenes se'n surt perquè la Generalitat considera que ja no compleix els criteris, i per contra Santa Eugènia de Berga i Santa Martí de Centelles hi entren per primera vegada. El 9FM, Núria Parera.
6: La revisió de les zones de mercat residencial tensionat deixa moviments a Osona. La Generalitat considera que Calldetenes ja no compleix els criteris per mantenir aquesta declaració. Una decisió que l'Ajuntament recorrerà perquè defensa que la manca de pisos de lloguer i la proximitat amb Vic mantenen tensionat el mercat. En parla l'alcalde Miquel Riera.
7: És que Calldetenes continua estant tensionat, no? Segurament doncs, per la proximitat amb Vic i també doncs, perquè no tenim mercat de lloguer.
6: En canvi, Santa Eugènia de Berga i Sant Martí de Centelles s'incorporen a la llista. A Santa Eugènia, l'alcalde Xavier Fernández atribueix aquesta situació a la manca d'oferta d'habitatge.
8: No s'ha urbanitzat pràcticament res des de fa molts anys. L'última urbanització deu fer uns 20 anys, que va ser la zona del Català, i s'hi ha fet poquet habitatge.
6: A Sant Martí, la decisió ha sorprès l'Ajuntament. L'alcaldessa Núria Roca assegura que no havia rebut cap comunicació prèvia.
9: La veritat és que no sabíem que Sant Martí estigués ni en risc ni que pogués entrar, però sí que ens hagués agradat pues, rebre alguna notificació, que ens haguessin avisat, que ens haguessin explicat, o també saber una mica d'on treuen aquest criteri.
6: Amb aquesta revisió, Catalunya passa de 271 a 302 municipis declarats zones de mercat residencial tensionat, on s'apliquen mesures per limitar el preu dels nous contractes de lloguer.
0: I parlem novament un dia més del temps, perquè Protecció Civil, us ho dèiem en titulars, manté activats diversos avisos per fortes pluges també aquest divendres a part de Catalunya, sobretot a Osona, el Ripollès i el Berguedà. Tot plegat després de les fortes pluges que van caure ahir, els bombers de la Generalitat van atendre més de 200 avisos per incidències relacionades amb les tempestes.
4: La majoria dels serveis es van concentrar entre les 6 i les 8 del vespre i van ser principalment per caigudes d'arbres i branques o bé per inundacions de carrers i baixos d'habitatges. Els aiguats van causar talls en diverses carreteres, entre elles la C63 i la C25, mentre la Nacional 145 es va veure afectada per un despreniment de roques. També van quedar tallades 7 línies de rodalies.
0: Justament per culpa de les pluges, la bandera vermella oneja aquest divendres a les platges de Badalona, Montgat i Sant Adrià.

0: canviar de Besòs per la mala qualitat de l'aigua, segons que ha informat Protecció Civil. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
1: Es prohibeix el bany al litoral badaloní en una mesura preventiva després que ahir dijous, amb les pluges de la tarda vespre, s'obrissin fins a 5 sobreeixidors de la ciutat. Recordem que l'Ajuntament de Badalona realitza analítiques diàries a l'aigua per garantir-ne la qualitat, però els resultats encara triguen 24 hores en obtenir-se. Davant del dubte s'aplica política de prevenció i és per això que la bandera vermella uneix aquest divendres a totes les platges de la ciutat. Des de l'àrea de Medi Ambient confien en cada demà dissabte al matí ja s'instaurarà la bandera verda, tenint en compte la previsió de tranquil·litat en les condicions climàtiques i del mar durant tot el dia d'avui.
0: Unes pluges que arriben quan els embassaments de les conques internes catalanes toquen els mínims dels darrers 3 mesos. I és que la calor i la manca de pluja s'han fet baixar els registres de l'aigua que contenen els pantans fins al 83%. Ara bé, les xifres no són gens ni mica alarmants. Si tenim en compte que tot just fa 2 anys, en plena sequera, l'aigua acumulada als embassaments va baixar del 15%.
2: A l'espera de veure com repercutiran les pluges d'aquestes darreres hores en l'estat de les conques internes, la calor i la falta de precipitacions han deixat els pantans de les conques internes al 83%, lluny, de fet, del 95% que marcaven a finals de maig, quan van assolir el màxim d'aquest 2026.
0: En aquell moment, els embassaments, per exemple, de Susqueda, la Llosa del Cavall o la Baells, van omplir-se fins al 100% del seu volum.
2: Tot i el descens dels metres cúbics d'aigua emmagatzemada als embassaments de les conques internes, l'actual xifra continua sent molt bona si la comparem-la amb la de l'estiu del 2024, amb la sequera impactant de ple a Catalunya i amb els pantans que van arribar a un nivell mínim del 14%.
0: Doncs de l'aigua al foc, gairebé en punt 3:15, perquè el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i els bombers de Barcelona han fet balanç avui de com s'està desenvolupant la campanya forestal a la capital catalana. Una campanya, de moment, amb només 2 focs i que incorpora nous recursos materials pel cos. Irene Segalés, bon dia.
3: Bon dia. Des del mes de maig i fins al 31 de juliol, els bombers de Barcelona han activat 42 prealertes meteorològiques a les zones forestals de Barcelona. Es tracta d'actuacions preventives que els posen en alerta en zones d'especial risc. Tant l'Ajuntament de Barcelona com els bombers de la ciutat consideren que protocols de prevenció d'incendi com aquests han ajudat a que, a l'equador de la campanya forestal, no hi hagi hagut cap incendi important dins el terme municipal de la ciutat ni tampoc al parc de Collserola. Aquest és el balanç positiu que han fet avui en el marc de la presentació de 7 nous vehicles pels bombers barcelonins. Es tracta de 7 camions autobomba, uns vehicles lleugers que permeten als bombers respondre amb agilitat en zones urbanes de difícil accés. N'ha explicat els detalls el cap de guàrdia de bombers de Barcelona, Gerard Prades.
4: La incorporació d'aquests 7 nous vehicles ens permet no només renovar i d'alguna manera actualitzar les noves tecnologies o les noves tècniques el que és la flota, sinó augmentar el nombre. Són vehicles de tamany més reduït que les bombes de gran incendis o de les bombes pesades. Una longitud de 6 metres, una amplada de 2,5 que els permet tenir un radi de gir petit. Poden llançar, em sembla que són fins a 2.000 litres per minut a baixa pressió i uns 400 en alta. Porten tot tipus d'equipament, tant per incendis com per altres tipus d'emergències.
3: La renovació i modernització de la flota dels bombers de Barcelona ha suposat una inversió de prop de 3,5 milions d'euros.
0: Doncs encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana ha detingut 2 persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval.
2: Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada, quan diversos testimonis han alertat la policia d'un possible tiroteig a la part superior de la Rambla. Fins al lloc s'hi han desplaçat diverses dotacions de la Guàrdia Urbana que han arrestat 2 sospitosos que coincidien amb la descripció aportada per les persones que havien vist l'enfrontament. El tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, ha felicitat els agents per la seva ràpida i eficient intervenció.
5: Agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat i, en tot cas, felicitar-nos que aquest tema s'hagi pogut solucionar ràpidament i, en qualsevol dels casos, posar també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
2: Els efectius del cos no han localitzat l'arma amb què s'hauria actuat.
0: 13 minuts i arribem a les 3. 4 ministres del govern espanyol, els d'Interior, Afers Exteriors, Defensa i Presidència, compareixeran a petició pròpia i en període extraordinari davant les comissions corresponents del Congrés per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. Les compareixences tindran lloc entre el 25 i el 28 d'aquest mes d'agost. Mentrestant, el govern espanyol espera començar ben aviat la distribució dels 1.300 menors migrants que van arribar a Ceuta. Carme de Fez, bon dia.
6: Bon dia, Jordi. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha xifrat en 1.342 els menors registrats al sistema d'acollida de Ceuta i ha dit que el govern espanyol els atendrà tots. En una compareixença aquest migdia des de la ciutat autònoma, Rego ha explicat que el pròxim 16 d'agost un equip tècnic del Ministeri es desplaçarà a Ceuta perquè el procediment d'acollida sigui el més ràpid possible. Ha concretat que primer s'atendran els perfils més vulnerables, els menors de 13 anys, i que prioritzaran el reagrupament familiar. La ministra ha explicat que en poques setmanes ja hi podrien haver derivacions d'infants a la península. Escoltem Cira Rego.
7: Mi intención es que fueran inmediatamente. El día 16 se traslada el equipo, a partir del 16 el equipo del Ministerio de Juventud, precisamente para ir lo más rápido posible. Yo creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La ministra també ha anunciat que a finals d'agost es convocarà una conferència sectorial amb les comunitats per abordar el repartiment dels menors.
0: Per cert, que el govern espanyol ha exigit a Itàlia que aturi els controls fronterers que va activar arran de la crisi migratòria de fa una setmana.
2: Segons han indicat fonts de l'executiu, aquesta mesura, sense precedents en la història recent, es va adoptar sense avís previ, de manera unilateral i amb arguments que no s'ajusten ni al codi de frontera Schengen ni a la realitat.
0: I encara en la crònica política, el PSOE ha anunciat que portarà els tribunals la compra d'un àtic de luxe per part de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
2: Ho ha dit el líder dels socialistes madrilenys i ministre Òscar López en una roda de premsa des de la seu del partit al carrer Ferraz.
0: I Junts vol erigir-se en l'alternativa a un govern de Salvador Illa que en ple Equador de la legislatura està ensorrant, diuen Catalunya.
2: Així ho ha verbalitzat aquest divendres la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en una roda de premsa al Parc de la Ciutadella, en la que ha advertit que els socialistes s'estan carregant el país de dalt a baix amb un col·lapse de les infraestructures o l'ofegament de les classes mitjanes.
0: I abans de la cultura us diran que l'Ajuntament de Terrassa obre un procés participatiu per repensar el futur del Mercat de Sant Pere. Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
8: L'Ajuntament vol repensar el Mercat de Sant Pere i que la ciutadania el redescobreixi. L'objectiu és garantir-ne la continuïtat. Actualment té 45 parades, però només 21 estan en actiu. És una conseqüència directa del canvi d'hàbits de consum. Xavier Cardona és regidor de Comerç i Mercats.
9: Que hi ha productes de molta qualitat, però que al final avui llegia justament, no?, que Barcelona està perdent un de cada quatre comerços especialitzats en venda al detall, en aquest cas doncs, de carn, de peix o de verdura. Els hàbits de consum estan canviant i aquests professionals que regenten aquests establiments doncs ho estan patint.
8: El consistori es posa en mans de dues consultores especialitzades i obre un procés participatiu per escoltar totes les parts implicades. El nou model contemplaria parades d'àmbits aliens a la gastronomia que podrien aprofitar les persones emprenedores per obrir el seu negoci amb preus més ajustats que un local de renda lliure, i amb horaris més flexibles, també amb l'organització d'activitats de forma paral·lela.
0: 10 minuts i arribem a les 3, moment per la cultura.
10: Tens un mal dia que li passa al món. Preferiries no escoltar-lo, així et va molt millor.
0: I pel Festival Portal Blau de l'Escala arrenca aquest divendres. S'ho farà amb un concert del grup La Fúmiga. Pel certamen de la Ciutat Alta Empordanesa també passaran, entre d'altres, Sopa de Cabra i Judit Nederman. Ràdio L'Escala, Jordi Fortià.
11: Avui divendres La Fúmiga actuarà amb la seva gira de comiat, L'Últim Abraç. Prèviament tindrà lloc un concert de Naina, on la jove artista de 19 anys presentarà el seu primer disc, Vives o Mortes. Demà serà el torn de Judit Nederman, que arriba al festival acompanyada per la seva banda i la Gio Sinfonia. I diumenge Portal Blau tancarà el festival amb el concert de Sopa de Cabra, en el marc de la gira que celebra els 40 anys de trajectòria del grup gironí. Miquel Fernández és el director de Portal Blau.
12: La Fúmiga, amb aquesta gira de comiat dels escenaris que retiren, queden molt poques entrades, però encara en queden, i per tant, qui vulgui disfrutar dels últims concerts que farà La Fúmiga aquí a Comarques Gironines, doncs que aprofiti per anar a veure'l. Després, el dissabte, tindrem a la Judit Nederman amb la Gio Sinfonia, un concert únic d'aquesta gira que s'han unit per fer aquest espectacle de tota la trajectòria d'aquests 10 anys de carrera de la Judit Nederman.
11: Encara queden entrades pels concerts a La Fúmiga i Judit Nederman.
0: I a partir d'avui fins diumenge, Festival Internacional de Dansa i Arts del Moviment en Context Rural de les Piles transformarà aquest municipi de la Conca de Barberà en un escenari a l'aire lliure. Ràdio Montblanc, Gemma Búfies.
13: El Danseu torna a les Piles en la seva 14a edició des d'avui divendres i fins diumenge, amb 17 espectacles de les Arts del Moviment que posaran el focus en el hashtag ComMires, una invitació a qüestionar-nos la forma en què observem. Companyies emergents i de renom internacional com Núria Guiu, la companyia Aina Alegre o Julian Hamilton passaran per les Piles aquest cap de setmana. Héctor Boada, programador i coordinador del festival.
14: Un dels objectius del Danseu és apropar aquelles peces de dansa contemporània i Arts del Moviment que normalment no arriben en aquests entorns rurals, com poden ser companyies internacionals o companyies de gran format que s'exhibeixen en espais com el Mercat de les Flors, que normalment són programades en capitals europees.
13: Tot i que la majoria d'espectacles són gratuïts, pels de pagament encara hi ha entrades individuals a la venda a través de la web de danseu.com.
0: I arribem als esports amb més propostes musicals. Nova edició arrenca aquest divendres del Brunch Electronic Festival.
2: Nova edició del certamen que se celebrarà fins diumenge al recinte del Parc del Fòrum de Barcelona i Sant Adrià de Besòs i que comptarà amb les actuacions, entre d'altres, de Jeff Mills, Mario Bravo, Vix Vita i Enzo Siragusa.
15: Lo malo se nos va volviendo bueno.
0: I en un registre ben diferent, Rosana serà la protagonista aquesta nit a Sitges.
2: La cantautora canària actuarà al Festival Jardins de Terra Mar.
15: No hay sueños imposibles ni tan lejos.
0: Doncs amb la veu de Rosana arribem als esports. Porta aquest divendres el nostre company Ignasi Trapero. Bon dia, Ignasi. El Barça negocia amb el Manchester City el traspàs de Rodri.
16: Es preveu que el club blaugrana formalitzi avui una oferta que rondaria els 60 milions d'euros, un cop el migcampista madrileny ha donat el vistiplau al traspàs, descartant així l'interès del Real Madrid. De la seva banda, Unai Núñez ha fet avui el primer entrenament amb l'Espanyol, un cop es va fer oficial ahir al vespre la sessió amb opció de compra del defensa basc del Celta. I més futbol, després de superar ahir el Bristol per 4-2, el Badalona Women juga avui un altre amistós de pretemporada a Salou. Serà la 7 de banda al Villarreal. Sheila Guijarro, jugadora del Badalona Women, valora el triomf sobre el Villarreal.
17: El equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros mismas, con el juego. Tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos, y al final creo que el equipo ha estado bien. Al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas, pero bueno, las sensaciones son buenas. Creo que el marcador, al hacer goles siempre es importante y estamos contentas.
16: Hi ha una setmana perquè comenci la Lliga de la Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, juguen avui a 6:45 un amistós de pretemporada. I el torneig històric del futbol català, avui jornada de descans. Un cop s'han definit les semifinals de dissabte, que jugaran a les 6 l'Hospitalet Badalona i a les 8 Europa Sant Andreu. Ahir l'Europa hi va accedir després de guanyar el Prat per 3-0 i el Vilanova per 2-1. Conrad García, entrenador del Vilanova.
18: Són dos partits per començar a rodar, no? Per començar a veure el que volem ser com a equip i demostrar una mica l'ànima de l'equip que serem, i crec que això ho hem vist, s'ha notat. És una llàstima no haver pogut guanyar ni el primer partit ni el segon, però estic content del que hem fet.
16: I l'Hockey Club Valls ja ha fet oficial aquest divendres al migdia el retorn de Gepi Selva a Ràdio Ciutat de Valls. David Prats.
19: En la presentació, Selva ha explicat que tanca una etapa professional després d'una bona temporada i que ara vol gaudir de l'hoquei des d'una altra perspectiva, sense buscar protagonisme.
20: El present és molt ambiciosa i tots ho som, no? Un miro més a nivell general. Evidentment, quan entrem a pista voldrem guanyar, com tothom. Portem una trajectòria que ja comença a ser llarga o consolidada, doncs crec que ara és un moment de consolidar el que tenim, tant a nivell de base com de primer equip.
19: D'altra banda, el mateix Selva assegura que arriba per aportar experiència, ajudar el grup i continuar competint amb ambició, però també per compartir vestidor amb un equip que coneix bé i amb el qual espera contribuir a fer créixer el projecte esportiu del Valls.
16: I en ciclisme, el Tour de França viu avui una etapa decisiva, l'antepenúltima amb arribada al mític port del Mont Ventoux. La suïssa Marlène Reusser continua líder i la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, és desena a 3 minuts i 51 segons.
0: Gràcies, Ignasi. Per última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí, en retrobarem demà. No, ens retrobarem dilluns. Demà i diumenge us deixem amb l'equip del cap de setmana. Fins aleshores, gaudiu molt.
21: La xarxa de comunicació local.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.

Salut, companys i companyes. És temps de sendes, d'obrir nous camins, de recórrer-los, de fer el badoc, de gaudir del camí, més que no pas arribar al destí final. Som un programa de senderisme, d'excursionisme i de viatges de Ràdio Martorell per la xarxa, que fem des de l'any 2008. Cada setmana us fem tres propostes, però primer el que hem de fer, lògicament, és presentar-les en el nostre sumari. El temps sembla haver-se aturat en l'indret que avui recorrerem. És a les Guilleries, un municipi que va ser anegat en part per un embassament i que no té un nucli urbà ben definit, Susqueda. En Joan Llinàs, d'Atri Serveis Culturals, ens proposa endinsar-nos a la Vall de Fornils, un d'aquests meravellosos culs de sac que tenim al país i que ens encanta visitar. Avui tenim un programa molt de les Guilleries. El Xavi Tió, a la secció de senderisme, ens porta fins a un dels 100 cims de la FEC, les Roques del Rei i el cim de Goteres, des de Sant Salvi de Cladells, un convent franciscà que es troba a Santa Coloma de Farners. I seguim voltant per Romania, amb l'Àngels Masquer. El pla d'avui és molt relaxant. Recorre amb un vaixell els calmosos meandres del riu Danubi, a la regió d'Oltènia, fronterera amb Sèrbia. També descobrirem altres elements patrimonials i, sobretot, nyam-nyam, la gastronomia romanesa. Anem al gra, que la palla va cara. Ens acompanyeu en tot aquest recorregut del nostre programa d'avui? Doncs va, que marxem.

0: Roca i aigua han marcat el compàs d'un petit municipi de les Guilleries, força allunyat de les grans vies de comunicació. La roca el marca perquè, al nord, una gran muralla natural, el Cingle del Far, tanca completament el terme. I l'aigua, perquè la construcció d'un embassament sobre les aigües del Ter, l'any 1958, va engolir el futur d'un poble ja documentat de feia més de 1000 anys. Parlem de Susqueda, un municipi de la comarca de la Selva que, arran de la construcció de l'embassament del mateix nom, va quedar orfe de nucli urbà. Dels gairebé 1.000 habitants que havia arribat a assolir el segle XIX, avui en manté poc més d'un centenar, escampats al llarg de 50 quilòmetres quadrats. A Susqueda avui només hi ha un petit punt de concentració de serveis, Sant Martí Sacalm, arremolinat al voltant de l'església homònima. La resta són masos, molts d'ells abandonats. Ermites, santuaris, un castell, molins i, com a principal signe de vitalitat, una petita urbanització. Un municipi molt peculiar que descriu així en Joan Llinàs, historiador, arqueòleg i director de projectes d'Atri, Cultura i Patrimoni.
1: Susqueda tenia dues parròquies, que era Sant Vicenç de Susqueda, que és el poble antic, i Sant Martí Sacalm, que és una altra parròquia. I Sant Martí Sacalm sí que també hi ha poques cases al seu voltant i és on ara hi ha l'edifici de l'Ajuntament. Aleshores, el municipi ha quedat mig partit pel pantà. Al sud hi ha el que s'és el veïnat del Coll, que se'n diu, i al nord hi hauria doncs, tota aquesta part de Sant Martí Sacalm, el veïnat de Fornius, i a sobre doncs, els cingles o el veïnat del Far.
0: I el que ja no hi trobarem és l'antic poble de Susqueda, que, com passa amb la veïna Sau, va ser engolit per les aigües. Encara podem veure fotografies del Susqueda de finals del segle XIX, format aleshores per dos barris. El de baix, al voltant del riu Ter, era conegut com el Ramadal, i el de dalt, la Sagrera.
1: Hi havia el poble de Susqueda, un petit nucli urbà que estava format com per dos barriades, una que era més enlairada, que era allà on hi havia l'església i les cases al voltant de l'església, i llavors n'hi havia una altra, just a tocar del riu, on hi havia un pont de pedra molt maco, i que en deien el barri del Ramadal. I aquests dos barris doncs, formaven el que era el nucli de Susqueda, allà on hi vivia doncs, la població aglomerada, diguéssim, i tot això va quedar negat pel pantà.
0: Però parlem del present. A Susqueda hi ha avui altres llocs prou interessants de veure. Des d'Atri, Cultura i Patrimoni, que és una petita empresa d'investigació arqueològica, arquitectònica i patrimonial i que també fa serveis culturals i turístics i visites guiades, s'hi apropen. Ho fan a través de dues rutes. Una ens porta cap a la vall de Fornils, que reposa sota el cingle del Far, una mica a l'oest de Sant Martí Sacalm.
1: A partir d'unes pistes que hi ha, doncs, tendències en aquest veïnat, que està format per uns quants masos, el Roure, la Triola, les Gleies, la Coma, hi ha tot un seguit de masos escampats, i a Sant Pau, que hi ha una ermita, bueno, una capella dedicada a Sant Pau, també hi ha un molí del Roure, i després les restes del castell medieval de Fornils. També hi ha una altra ermita en ruïnes, que és Sant Pere, prop del Mas de les Gleies. Són masos absolutament escampats, des d'un punt de vista natural, també molt ben conservada, pel fet aquest que és una espècie de cul-de-sac. No és una zona de pas ni molt menys, és d'escrutament, s'ha preservat una mica de totes les transformacions que estem acostumats a veure en moltes parts del país, no?
0: De tot aquest entorn en destaca, doncs, el castell de Fornils, documentat ja al 1177 i que actualment és en procés de recuperació. D'una altra banda, el molí del Roure, abandonat i en mal estat. I els masos, d'origen molt antic, de l'edat mitjana. Aquests són, recordem-los, el Roure, la Triola, Puigalí, la Coma, la Masó, les Gleies i Can Sant Pau, una llista d'edificacions disseminades de la vall de Fornils i que tenen una sort desigual en el moment present.
1: Són masos, tots ells molt antics, estan documentats des de l'edat mitjana, o la majoria d'aquests masos, però no n'hi ha cap que destaqui per sobre els altres, sinó que tots tenen el seu interès, eh? El que passa que n'hi ha alguns que estan abandonats, malauradament, d'altres no, s'han restaurat i són propietats particulars, i no són visitables, tampoc, perquè són propietats particulars. Però, bueno, estan en el paisatge, formen part del paisatge, que és un paisatge que no ha canviat pràcticament gens des de fa molts i moltes dècades. El conjunt és molt interessant. No n'hi ha gaires, no. És un poblament molt escampat i no és dens, Són masos tots molt antics, o d'origen molt antic la majoria, i que n'hi ha pocs. I malauradament, que tinc molts, estan deshabitats.
0: La vall de Fornils s'orienta de nord a sud i la seva espina dorsal és la Riera de l'Om, que neix a les costerudes capçaleres prèvies a la cinglera del Far. A la riba esquerra, enlairat una bona colla de metres, l'ermita de Sant Pau, culminada per un petit campanar d'espadanya, n'és un dels punts més destacats.
1: Sant Pau sí que és un lloc que abans s'hi podia arribar fins i tot amb cotxe, amb certes restriccions, però s'hi podia arribar amb cotxe. Ara, doncs, l'Ajuntament ha restringit molt el tràfic rodat en aquella zona, cosa també comprensible, tot s'ha de dir. I Sant Pau és una capella que hi ha al costat d'un mas, que és a Can Sant Pau, relativament a prop del castell de Fornils, i que des d'allà es veu el castell. Des d'aquella esplanada que hi ha a l'ermita es veu el castell al fons.
0: I ara pugem en alçada. Un altre punt destacat d'interès de Susqueda és el Santuari del Far. Des de Sant Martí Sacalm, una gran paret de pedra de més de 300 metres ens hi barra completament el pas motoritzat. A peu sí que hi ha un seguit de passos que permeten accedir-hi.
1: Està clarament diferenciat de la resta perquè hi ha els cingles, aquells cingles tan espectaculars que són 300 metres en vertical pràcticament. Hi ha accés directe a peu des de Sant Martí a través d'uns corriols que s'anomenen graus, que permeten salvar el desnivell, però només a peu. Llavors, si has d'anar-hi amb cotxe, has de donar la volta per darrere. Has d'anar a agafar la carretera que va de Sant Esteve d'en Bas a l'Esquirol, a Rupit, i aquella carretera té un trencant que va al Far. S'hi pot arribar amb cotxe, també. Allà tens el santuari, a més és un santuari perquè està dedicat a la Mare de Déu del Far, que hi ha la talla gòtica de la Mare de Déu, i el que té és que té unes vistes espectaculars, lògicament, el lloc és un lloc espectacular. I si el dia és clar, doncs realment és molt recomanable d'anar-hi.
0: I a l'altre extrem del municipi de Susqueda, anant cap al sud, un altre santuari, el de la Mare de Déu del Coll, que centra un agrupament de cases una mica més modernes. En Joan Llinàs explica que des d'Atri fan una altra ruta guiada que hi arriba.
1: A Susqueda tenim una altra visita cultural, és una ruta cultural que també agafa a Susqueda, d'Andolers i Trabucaires, al cor de les Guilleries, que agafa els municipis d'Osor, que és un municipi veí, i Susqueda. Aleshores s'agafa Susqueda perquè anem al veïnat del Coll, que és el que està al sud del Pantà, i allà al veïnat del Coll hi ha el santuari del Coll, que és una església romànica molt maca, i que allà forma part d'aquesta ruta.
0: Sigui, doncs, la visita a la Vall de Fornils o bé la ruta cultural dels Trabucaires al cor de les Guilleries, Atri proposa un munt de visites i rutes culturals guiades per la selva i les comarques veïnes per fer descoberta del seu patrimoni històric, arquitectònic i arqueològic. És l'especialitat d'aquesta petita empresa que en Joan Llinàs ens descriu.
1: Som una empresa familiar, som historiadors, arqueòlegs i documentalistes, i tenim dos vessants, no? Un seria el servei més tècnic, més arqueològic, treballs de excavacions arqueològiques, investigació, estudis històrics, estudis d'edificis, etc. I llavors tindríem una altra part de serveis culturals i turístics. Aquests productes de turisme cultural els fem nosaltres mateixos i som nosaltres els que expliquem a la gent, que els nostres clients, a la gent que ens els agafa, doncs directament doncs anem a fer la visita, anem a fer la ruta de descoberta, anem a fer la visita, i nosaltres mateixos, arqueòlegs i historiadors, a partir de la nostra experiència o a partir de la nostra feina, del nostre coneixement que tenim després d'haver-hi treballat tota la vida, fem la visita aquesta.
0: Rutes guiades de petit format, molt interactives i que poden ser també fora de catàleg, a demanda i personalitzades. En Joan ens remet a dues webs, atri.cat i experiencesculturals.cat. Entreu i remeneu, i tot remirant hi trobareu Susqueda, un municipi que sembla amagar-se entre les cingleres i l'embassament, un conjunt d'edificacions molt antigues, protegides pel verd, per l'aigua i pel silenci.
2: Sendes.
0: Doncs és temps de fer una mica de senderisme. Vam deixar enrere, ja ho sabeu, la setmana passada, la senda de los contrabandistes, 7 capítols diferents. I Xavi Tió, què tal, com estem?
3: A Maria, Déu vos guard.
0: Amb què ens sorprendràs avui? Perquè estàvem tan ben acostumats aquestes últimes setmanes, aquesta ruta fantàstica entre les valls de Bidassoa i Baztán.
3: Això mateix.
0: Deixem... Hem d'anar ja per terres atlàntiques.
3: Deixem els contrabandistes del Bidassoa i retornem a les nostres terres per anar a descobrir una raconada insospitada i un cim menor que està a la llista dels 100 cims, encara que no sigui com a essencial. Recordeu, el projecte dels 100 cims és aquesta proposta de l'AFEC, que l'any que ve farà 20 anys, per conèixer el territori tot practicant l'excursionisme, i el que es tracta és d'assolir 100 cims d'entre una llista de 522 muntanyes representatives de Catalunya, la Catalunya del Nord i Andorra, i que són els cims més significatius en tots els aspectes, no només per l'alçada o la bellesa, sinó també per la visió panoràmica i de l'entorn geogràfic, com és el cas d'avui. Perquè us proposo anar cap a les Guilleries per enfilar-nos a les Roques del Rei. Unes penyes visualment molt atractives, situades en un entorn preciós i amb bones vistes, i després acabarà d'enfilar-nos a l'alçada màxima d'aquells contorns, que és el cim de Goteres, malauradament quasi sense vistes, tot per uns paratges corulls de castanyers, pinedes i suredes, al sector més oriental de les Guilleries, situat entre Sant Hilari Sacalm i Santa Coloma de Farners.
0: Doncs vinga, ganes, eh? Perquè les Guilleries és un territori que ens encanta. Anem a començar la ruta, vinga.
3: Doncs anem a començar a caminar a l'antic monestir franciscà de Sant Salvi de Cladells, avui remodelat i reconvertit en espai per celebracions d'esdeveniments. Hi arribarem per una pista d'uns 2,5 km, en molt bon estat, que s'inicia prop de la sortida 217 de l'eix transversal. I el que fem és que, des de l'aparcament de Sant Salvi, iniciem la caminada cap al nord per una petita pista secundària que s'enfila fort per entre una sureda en explotació i que després es converteix en sender fins a sortir a la pista principal del Vilar. Ja més planers, ara ens adrecem cap a la propera masia, però sense arribar-hi, perquè a l'alçada dels Camps del Vilar agafem una pista a l'esquerra que, d'entrada per pineda adulta, ens va remuntant suau fins a assolir un petit serrat on fem un colze de 90 graus just al punt on hi ha la Pedra dels Evangelis, aparentment un petit menhir amb unes inscripcions, però en realitat és una fita natural d'un metre i mig d'alçada amb les inicials dels propietaris de les finques que marcava i alhora també partió dels termes de Sant Hilari i Santa Coloma i, per tant, també dels bisbats de Girona i de Vic. Bé, si hem pujat fins aquí pel Soleil, el darrer tram per un alzinar de sureres acompanyat de brucs i arbossos, sempre per terreny de sauló, aquí girem a nord-est per la mateixa pista, canviem de vessant i també radicalment d'ambient per posar-nos en un entorn molt més frescal i humit, on predominen els castanyers. Al següent trencall tornem a pujar fort i ens posem al regadiu de Cal Rei, és una finca de la propera masia de Cal Rei, és la masia que dona nom a les penyes que tenim davant i que són el proper objectiu, les Roques del Rei, unes roques d'arenisca rosada, i que les veiem encinglarades, sobresortint per sobre del bosc un bon centenar de metres, il·luminades pel sol de migdia. Un altre tram planer, després ens du a passar per sota les Roques del Rei que deixem a la dreta, fins a la darrera pujada forta de l'excursió que ens remunta a una zona de plantació d'avets al voltant de Can Cigala. És una petita masia en rehabilitació i el que fem és passem a tocar de la casa i per entre camps de plançons d'avets de totes mides, segurament per ser venuts en fires de Nadal com la d'Espinelves, anem a buscar un senderó que ens acaba de pujar quasi al capdamunt de les Roques del Rei, en un punt on tenim un bon mirador penjat d'una penya cap a la banda de mar, des d'on veiem Santa Coloma de Farners, més enllà veiem el massís de l'Ardenya, a tocar de Tossa i de Lloret, més avall veiem la serralada del litoral, alçada del Mont Negre i del Corredor, i completament a sud destaca, més proper això sí, el turó del Castell de Montsoriu, entre Breda i Arbúcies. Bé, des d'aquest primer mirador acabem d'anar planers fins a l'extrem de Ponent, on hi ha el punt més elevat de les Roques del Rei i una gran creu metàl·lica arran de timba sobre les roques vermelloses, acompanyades amb algun pi al capdamunt. És una balconada que ens dona unes vistes magnífiques cap al Montseny, on destaquen clarament els castellets de les Agudes, veiem també el Turó de l'Home al costat, i al costadet vendeix cap a la dreta el massís del Matagalls sobre el Viladrau. A Ponent veiem els afores de Sant Hilari Sacalm, ja més propers, entre grans plantacions d'avets, i cap al nord destaca el cim de Sant Miquel de Solterra o de les Formigues, que és el sostre de les Guilleries, a sobre d'Osó, i aquí, des d'aquest cimet, desfem, per continuar el camí, desfem el camí fins a Can Cigala i per darrere la casa, altra vegada a nord, anem pujant entre més planters d'avets per anar a buscar de nou una castanyeda a la capçalera del Sot de la Mina. Aquí el que fem és girem 180 graus i ara planers fem una anada i tornada que ens puja al cim de Goteres. És l'alçada màxima de l'excursió, malauradament sense vistes pel dens bosc de castanyers i de pins. Si ens hi fixem bé, però, podrem entrellocar una mica la cinglera del Far, ben bé al nord, i encara que ens enfiléssim al capdamunt del gran vèrtex geodèsic que hi ha al cim, no guanyarem vista perquè no sobresortim de les copes dels arbres. Bé, desfem el trosset de camí que ens ha dut al cim i comencem a baixar cap a sud, fent ziga-zagues per les múltiples pistes d'explotació de la castanyada de Cal Rei, fins a desembocar força enllà, altra vegada, als camps del Vilar, i ja només haurem de desfer el tros de camí comú de l'anada, que ens retorna al monestir de Sant Salvi. És un edifici de finals del segle XVII, on recomano, si és obert, fer un cop d'ull al pati central entre porxos i finestrals de l'antic claustre.
0: Sempre és bo fer una mica el xafarder, eh? Ja que estem al territori, doncs anem a mirar què trobem allà. Anem a fer la fitxa tècnica, distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 9,5 km.
0: Desnivell?
3: 475 metres de desnivell acumulat.
0: Temps?
3: Posem-hi unes cingoretes, xino-xano, per poder gaudir de les magnífiques castanyedes, de les sureres i de les vistes des dels dos miradors.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: No hi posaria més que un 1 i mig sobre 5.
0: Referències a internet?
3: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui a Wikiloc amb el nom Les Roques del Rei i el cim de Goteres des de Sant Salvi de Cladells, d'un usuari força actiu a Wikiloc que es diu Miquel Garriga Acosta.
0: Doncs molt bé, Xavi, avui ens hem airejat per les guilleries. Gràcies i fins la setmana vinent.
3: Salut i república.
2: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
4: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania, un lloc on vaig estar durant 6 mesos vivint a Craiova i el que em portava allà va ser fer un voluntariat europeu. Aprofitant que vaig estar 6 mesos allà, doncs vaig aprofitar per voltar pel país i vaig descobrir sobretot el que és la zona de la Transsilvània, el que és la frontera amb Sèrbia i després el que és el delta del Danubi.
0: Tercer capítol de 4 dedicat a Romania. Avui, amb l'Àngels, visitem Oltènia, concretament la ciutat de Craiova i també Severin i Orșova, que toquen el Danubi i a la frontera amb Sèrbia. Navegarem entre meandres del riu Danubi, descobrirem l'estàtua de pedra més gran d'Europa, ens relaxarem a una ciutat termal i de vacances, i si us agrada la gastronomia, coneixereu les especialitats de la cuina romanesa. Tot això des d'ara, als Quaderns del Viatger.
4: Des de Craiova també vaig anar a descobrir el que és la frontera amb Sèrbia. La ciutat més gran que hi ha aquí al costat és Severin. Realment és una ciutat com molt tranquil·la, molt petita. La gent d'aquí està ben ubicada, no? Perquè tant pot creuar Sèrbia com arribar ràpid a Craiova. Aleshores és com una ubicació així. Té el riu, és una ciutat com més tranquil·la. I justament al costat de Severin hi ha Orșova. Des dels dos llocs és possible i molt recomanable agafar un vaixell i anar a descobrir una escultura de 40 metres d'alçada que està esculpida en una de les roques d'aquest riu, del Danubi, que representa el rei d'Asi i d'Echeval. És l'escultura en roca més gran de tota Europa, amb aquests 40 metres d'alçada. I van trigar com uns 10 anys en construir-la i 12 persones van estar treballant en aquesta escultura i realment és molt impactant i alhora és xulo el fet d'agafar un vaixell i veure que estàs molt a prop de Sèrbia, no? I que estàs a la frontera d'un país que, tot i formar part d'aquesta zona dels Balcans, té moltes diferències amb Romania. Més tocant a la frontera hi ha tota una zona que és el Vall d'Herculane, que ja contrasta molt amb aquest paisatge més del riu i del Danubi, que en aquesta zona és molt característica per les aigües termals. A Romania hi ha bastantes zones amb aigües termals, aquesta és una de les més populars, i està molt bé perquè tu pots anar amb el teu banyador i la teva tovallola i anar a una aigua termal. Hi ha algunes que són de pagament, però hi ha moltes que són públiques i estan obertes. Aleshores, és curiós el fet d'estar allà, no?, amb tot de gent, sobretot a Romania, no?, que moltes vegades el caràcter sembla que sigui com més tancat i de cop et trobes a unes aigües termals naturals que neixen allà a la roca, al costat del riu, a la vall aquesta d'Herculane, i estàs compartint un espai petit, calent, no?, i com més íntim. Severin, Orshova, així com Craiova, formen part de la regió que es diu d'Oltènia, i Oltènia es caracteritza precisament per això, no? Moltes vegades nosaltres estàvem vivint a Craiova pensant, bueno, volem un lloc on poder pujar una mica i veure una posta de sol, no? Perquè no, poques que n'hi ha no les podem veure mai. I realment allà era impossible, o sigui, tota aquesta zona precisament és molt plana. Ara, si t'escapes una mica i vas a aquesta zona de la vall, això també ho té molt Romania, els Carpats, a fer aquesta zona com en forma d'L que els creua, de cop estàs al costat del riu en una zona molt plana com és Severin i Orshova i potser a 30 quilòmetres ja estàs en una vall amb unes aigües termals i hi ha un contrast de paisatges interessant de viure també perquè et sorprèn en poc espai o en poca distància que això passi. Gastronomia a Romania, jo la resumiria en xorbes, que les xorbes són sopes. Una xorba és una sopa i ells fan molts tipus de xorba, o sigui, des de xorba fasole, que són una sopa amb fesols, o una sopa amb carn, una sopa amb mil verdures, o sigui, realment tot dinar té una sopa que l'acompanya. A nivell de dolços, que jo soc molt fan dels dolços, em va agradar molt el kubrick. El kubrick és una espècie de bretzel alemany. De fet, el bretzel alemany té com aquesta forma més de cor, no?, així entrellaçat. I el kubrick a Romania és un cercle de pa. I aquest cercle de pa, doncs, el farceixen o bé de xocolata o de formatge, o ells també ho tenen molt això, moltes melmelades, sobretot melmelada de raïm, que en produeixen molt, melmelada de poma i de pruna. Romania és interessant també a nivell gastronòmic perquè té algunes connexions com amb Turquia pel tema de que en el seu dia doncs, l'imperi otomà es aglutinava i aleshores veiem, per exemple, que tenen sarmales, que els sarmales són aquests xurros, carn o verdures envoltades, són com farcellets llargs de carn, verdura, envoltades amb col. I això també ho tenen, per exemple, a Turquia, l'única Turquia el que l'envolta és la fulla de la parra. També tenen molt de formatge, la branza, branza és com es diu el formatge, i és precisament, o concretament, el formatge de l'ovella. I després mengen molt també, com acompanyant, la mamaliga. La mamaliga seria com la polenta i aleshores la utilitzen això, o sigui, sobretot a la part de Transilvània encara es menja més la mamaliga i l'acompanya, no? Ja sigui amb una salsa de xampinyons o no sé què, o amb verdures, però sempre és com aquest acompanyant, com si fos el pa per nosaltres, doncs una mica ells tenen la mamaliga. Com a detall que a Romania, igual que a tota la zona dels Balcans, també tenen com aquesta beguda alcohòlica que és la palinka, que a la resta dels Balcans li diuen la ràquia. Cada país té el seu nom, però que seria aquest tipus d'aiguardent, no? Aquest alcohol com superfort, que fins i tot l'arriben a fer ells a casa seva i així.

punt i final, no tenim temps per més. Seguiu els nostres darrers programes al podcast que trobareu al web martorelldigital.cat entrant a l'apartat de Ràdio Martorell i al subapartat del nostre programa, els Sendes. Ens acomiadem l'Andreu Ortega, el Xavi Tió i servidor de vosaltres, en Jaume Monés. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent amb més continguts, més camins, moltes més sendes. Fins aleshores, que tingueu una molt bona ruta.

0: Més de 45 anys amb tu. Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.
1: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.

0: Hola, què tal? Com esteu? Us agrada el senderisme, l'excursionisme i els viatges? Doncs aquí teniu el vostre programa. Des de Ràdio Martorell i per la xarxa us proposem 25 minuts en els que recorrerem indrets molt interessants. En total són 3 propostes i abans d'entrar en matèria, com sempre, les presentem des de la zona de titulars. Josep Manyanet i Vives, el pare Manyanet, és un dels personatges més influents en la recent història de Tremp, la capital del Pallars Jussà, localitat on va néixer. Avui recorrem el nucli antic a la recerca del Tremp del segle XIX, pel casal Manyanet i altres edificis. Ho fem amb la companyia del Xavi Buixadors, tècnic de turisme del Consell Comarcal. Direm adeu a la Ruta de los Contrabandistes, 7ª i darrera etapa per aquestes terres prepirenenques atlàntiques, de relleus suaus, boscosos i molta, molta història. Avui anem del poble d'Aranza al de Beinza, a Navarra. I si parlem de Romania, un altre topònim que ens ve al cap és Transilvània, la terra del comte Dràcula, una vasta extensió que ben bé ocupa la meitat del país. Amb l'Àngels Masquet trenquem alguns mites i ens endinsem en aquest interessantíssim racó dels Càrpats. I sense esperar més temps, ens hi posem. Veniu amb nosaltres durant aquest programa? Doncs va, que marxem. Situada al bell mig d'una conca que porta el seu nom, Tremp és una petita capital prepirenenca de primer ordre. Punt intermedi entre les terres altes i la plana, s'assenta sobre un terreny diàfan, espaiós i ampli, però que sap que, més a prop o més lluny, acabarà passant obligatòriament per l'adreçador d'estrets congostos o d'enfilats ports de muntanya que la comuniquen amb la resta del món. Dues traces marquen el seu destí. Una, més aviat blavosa, la Noguera Pallaresa. L'altra, de color gris, la carretera C13. Amb uns 6.000 habitants, Tremp presumeix de tenir el terme municipal més gran de Catalunya. 302,8 quilòmetres quadrats, que gairebé monopolitzen tot l'oest de la comarca. Una trentena de nuclis s'integren, però avui anem cap al Cap i Casal, i més en concret, al Rovell de l'Ou, el nucli antic de Tremp. A l'antiga vila closa farem un petit recorregut guiat d'una hora i mitja que ens remunta cap al segle XIX. I veurem edificis i les històries que hi ha al darrere dels murs, sobretot la del pare Manyanet, un il·lustre trampolí. El proposa Epicentre, centre de visitants del Geoparc Orígens, i el presenta el tècnic de turisme del Consell Comarcal, el Xavi Buixadors. La ruta surt d'aquí.
1: La zona zero, diguéssim, que és la placeta de l'església, on neix el temple de la Basílica Vall de Flors, i des d'allí fem un recorregut pel centre històric i passem per l'antic Hospital dels Pobres. També visitem des de fora la Casa Feliu, una casa del segle XIX també bastant important aquí a Tremp. Veiem les tres muralles medievals que ens queden a la capital, aquí a Tremp. I després tornem a la plaça de l'Església, on hi ha la casa natal on va néixer el pare Josep Manyanet.
0: Primer punt destacat d'aquesta ruta és molt evident. El tenim just al davant, la Basílica de Santa Maria de Vall de Flors, el temple més gran del Pallars, d'unes dimensions molt considerables per la població que abastia. D'origen romànic i modificada amb el temps, un element molt cridaner i visible és, òbviament, el campanar, que és de caràcter modern, erigit l'any 1909.
1: El campanar de la Basílica, una basílica dedicada com a la Verge de Vall de Flors, una verge que la van trobar sota les flors. Trobem la Verge de Vall de Flors amb un altar restaurat l'any 1951, que va ser cremat per la guerra. Un altre retaule del Sant Bonifaci, aquest d'aquí és original del 1623. I després també tenim una capella dedicada al Sant Josep Manyanet, del nostre trempolí més universal, diguéssim. Tenim la pica baptismal del segle XII, tenim un orgue que va ser regalat pel Pearson.
0: Perpendicular a la plaça de l'Església sorgeix el carrer del Forn, que de seguida mena cap a una de les dues façanes, la interior, d'una edificació històrica, l'Hospital dels Pobres, fundat per Jaume Fiella l'any 1521.
1: I és un hospital que s'ha dedicat a donar atenció als peregrins que passaven per aquí, a fer primer cures bàsiques, diguéssim, i també era com l'orfenat de Tremp. D'acord? Aquest edifici d'aquí després passa a ser una presó, i després passa actualment a més el jutjat de primera instància, no podem entrar dintre, evidentment. El que passa és que també, últimament, al segle XX, és famós perquè allí passa totes les accions judicials de la sèrie Tor, del Palanca i el Sarsa.
0: Continuem resseguint el perímetre interior de l'antiga vila closa de Tremp. A vista d'ocell o de dron, el traçat medieval resulta absolutament inconfusible, però si exercim com a vianants, en trobarem algunes restes en forma de muralla i de torres medievals.
1: Tremp neix a l'entorn de lo que és l'església de Santa Maria del Pallars, actual Vall de Flors, i llavors, pues sí, era una vila closa amb un conjunt de 6 torres. D'aquestes 6 torres, durant la visita, visitem les úniques 3 que queden. I bé, quedaré tot concentrat allí i llavors fem la visita aquesta, una miqueta per dins, llavors sortim per fora, on veiem l'últim pany de muralla que ens queda i alguns detalls arquitectònics més.
0: Les tres torres que continuen dempeus són les de la sagristia, la del Mingo, dels segles X o XI, totes dues, i també la dels Padres, aquesta última, que és més recent, del segle XIV, just on se situa l'edifici Epicentre. Ja són història, malauradament, les de la Gavatxa i les de la Casa Millet i la Casa Feliu. I precisament parlant d'aquesta darrera, la Casa Feliu, cal dir que s'enganxa pràcticament a la Basílica de Vall de Flors, a la petita i recollida plaça de l'Església.
1: És una casa molt senyorial d'aquí de Tremp, però no dir la més senyorial, ocupada al principi pels senyors de Claret, i després, al final del segle XIX, ja entren el senyor Feliu, que ja és un advocat i polític que fa amassa una gran fortuna i fa una gran casa. Se li diem la casa de les vidrieres, perquè té unes vidrieres molt boniques, i de fet és un bé cultural d'interès.

0: n'hi ha algunes que estan una miqueta modificades, però tot és el mobiliari original de l'època. Entenem allí com es visquivem aquelles èpoques, des de la necessitat de tindre un celler per conservació d'aliments, la cuina amb el seu foc i després totes les coses que feien servir la gent d'aquelles èpoques per viure en un medi com el nostre.
1: Un casal que té 5 plantes, que es pugen i baixen durant la visita i que no només parlen de la història de Tremp, sinó, òbviament, del pare Manyanet.
0: És plena de detalls, plena de fotografies, ja no només de la família, sinó de moments claus al país, no? Vull dir, ja no només estem parlant de Tremp, sinó el pare Manyanet va fundar escoles a Reus, a Blanes, a Vilafranca del Penedès, a Barcelona, a Sant Andreu Palomar, a les Corts. I llavors, el fet de fer la visita guiada comentada, descobreixes molt més la situació del país en aquells temps.
1: Tremp, en temps del pare Manyanet, el de mitjans del segle XIX, és a punt d'iniciar uns moments, podríem dir, d'alts i baixos, de molts canvis en l'economia comarcal, com explica el Xavi Buixadors.
0: Vinim d'una gran producció de vi, des d'aquí la Conca érem una gran productora de vi, actualment estem recuperant temps perdut, però un cop arriba la filoxera, la comarca i Tremp cau amb la misèria, com aquell que podríem dir, però en pocs anys torna a vindre una oportunitat de futur, que és la construcció de les centrals hidroelèctriques. Heu de pensar que des d'aquí de la Conca de Tremp o des del Pallars Jussà vam enviar el que era l'electricitat, la hidroelectricitat, cap a Barcelona, així van poder tirar endavant la segona revolució industrial a Barcelona.
1: En efecte, Tremp i el Pallars van portar la llum cap al Cap i Casal a principis del segle XX. Va ser des de la central hidroelèctrica de Talarn, que es nodria del pantà de Sant Antoni, i des de Capdella. Aquesta darrera, erigida el 1913, va ser una central creada per l'enginyer americà Frederick Stark Pearson, el doctor Pearson, conegut també per impulsar la fàbrica de la canadenca. Aquesta visita que ens proposa el Xavi Buixadors pel nucli antic de Tremp la podeu fer els dissabtes a la tarda, a les 5 en horari d'hivern i a les 6 a l'horari d'estiu, i els dilluns a les 10 del matí. La podeu reservar entrant a Pallars Click o bé trucant a Epicentre. En trobareu tota la informació al www.pallarsjussà.net.
2: Sendes.
1: Tot cicle de senderisme té un inici i també té un final. Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, Déu us guard, com anem?
1: I dic això perquè anem per la setena i última etapa d'aquesta senda de los contrabandistes que ja fa unes quantes setmanes que ens acompanya.
3: Ah, això mateix, anem per acabar la senda de los contrabandistes del Bidasoa. Aquesta ruta circular que hem dividit en 7 etapes per les valls de Baztán, Bidasoa, és a dir, Navarra i un tros de Guipúzcoa, per entorns, jo diria, idíl·lics de pastures i boscos, paisatges ondulats, sempre verds pel clima atlàntic. I si ens imaginem la ruta com una O allargassada, recordem que estem fent l'itinerari en sentit antihorari, amb les 6 primeres etapes que ja hem explicat, hem recorregut ja tota la part meridional, tota la part de Llevant fins a tocar mar a Irun, que és el punt més septentrional de la travessa, i ja hem iniciat el retorn cap a l'interior de Navarra. A la primera etapa vam anar de Beintza fins a l'Alto de Artesiaga, després vam arribar a la capital del Baztán a la segona etapa, a la tercera vam recórrer un tram que ens va baixar a Etxalar, a la quarta i més llarga de totes les etapes havíem passat per Vera i arribat fins a Irun. A la cinquena vam començar el retorn cap al sud en una etapa de descans que des de l'ermita de Sant Marcial ens va dur fins a Arritxulo. I a la sisena ja vam entrar definitivament de nou a Navarra per arribar fins a Arantza.
1: Doncs vinga, anem amb el següent desenvolupament, aquesta última etapa i el punt de sortida.
3: Doncs hem dormit a l'alberg d'Arantza i ens enfilem a sortir del poble per l'ermita de Sant Salvador i el cementiri. Ens posem entre prats de pastura, anem enllaçant antigues bordes de pedra pels ramats, amb els sostres de lloses, trobem alguns abeuradors i anem pujant suau per anar a sortir a un llom herbós a l'alçada del Collado Azqui. Després encara continuem pujant pel llom, passem un parell de cimets secundaris i anem a flanquejar per terreny obert per sota el cim de Mendieder fins a anar a treure el cap al Collado de Bustit. És el punt més alt de l'etapa, amb un menhir plantat al bell mig.

0: D'aquí fem un descens fort que ens du a una altra borda i a una zona de pícnic al costat del petit embassament de Mendaur, en un tram planer acompanyats de fageda. Poc més endavant deixem l'embassament i reprenem la baixada, ara més suau, per dins un bosc humit, amb falgueres i molsa, resseguint un rierol que traspassem més avall, i anem a passar per Donecegui. És una borda força grossa, amb vistes sobre Ortit, un típic poblet de l'interior de la Navarra de muntanya, d'un centenar llarg d'habitants, on acabem de baixar per dins del bosc. El que fem és traspassem el poble, ens sortim per davant de l'antic frontó, un gran frontó cobert, i anem per la segona part de l'etapa. El que fem és anem a traspassar el riu per un pont de pedra i comencem a enfilar-nos per l'obaga d'un bosc, enllaçant diverses pistes que van unint bordes més o menys grans, fins a la zona de Mestialde, on deixem la pista, i enfilem pel dret, pel mig d'una fageda preciosa, fins al capdamunt d'un llom, on altra vegada per pista acabem de pujar fins als primer l'Aintzingurutze i el Agotaburu, són dos cimets menors, des d'on ja veiem Beintzelabaien, són els dos poblets bessons finals d'etapa i de travessa. Des d'aquests cimets comencem el descens seguint el llom per pista en un entorn obert que ens permet contemplar l'activitat ramadera i forestal d'aquesta zona interior de Navarra. Acabem de baixar fins a unes granges i ja per pista asfaltada continuem el descens per bosc, altra vegada, fins a traspassar un rierol i per l'altra marge un sender ens acaba d'entrar a Labaien. És un poblet de cases de pedra antigues on hi ha l'Ajuntament com a cap del municipi, i aquí el que fem és sortim a la carretera i tot passant per l'escola local fem 500 metres fins a entrar al veí Beintza, una mica més petit, i on anem a pujar fins a la plaça de l'Església, on hi ha l'alberg Orbela, on havíem dormit 7 nits abans d'iniciar aquesta travessa tan diferent de les travesses clàssiques del Pirineu Central, una travessa que discorre per alçades modestes, en entorns arrodonits, de boscos i pastures verdes, acompanyats de les palomeres i d'un munt de vestigis prehistòrics i que ens deixarà molt bon regust de boca.
1: Doncs vinga, diem adeu, agur, aquesta fantàstica ruta dels contrabandistes amb la fitxa tècnica d'aquesta última etapa. Longitud.
0: Doncs estem parlant de 21,9 quilòmetres.
1: Desnivell.
0: 1.315 metres de desnivell positiu i 1.125 metres de desnivell negatiu.
1: Temps.
0: Acumulats els dos.
1: Temps.
0: Posem-hi 8 horetes, xino-xano, per poder gaudir de les magnífiques fagedes, de les vistes des dels cims i dels poblets per on passarem.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5, com
0: i
1: ja sabeu.
0: Posem 3 sobre 5, més que res per la distància, per aquests desnivells que comencen a ser considerables.
1: Ja ho hem dit al llarg d'aquests darrers dies, la referència a internet.
0: Doncs a internet trobarem el lloc web oficial de la ruta, que es diu contrabandistac.com, amb dues cas, on hi trobarem el perfil i l'itinerari de totes aquestes 7 etapes. Recordem, en total, 153 quilòmetres i 7.000 metres de desnivell positiu i negatiu.
1: Doncs adeu a la senda de los contrabandistes. Xavi Tió, ens retrobem la setmana vinent amb noves rutes i noves propostes.
0: Salut i república!
2: Escolta els Sendes. Abandonaràs el sofà tots els caps de setmana.
3: Hola, què tal? Soc l'Àngels i avui us parlaré de Romania.
4: Transsilvània és una de les tres grans regions històriques de l'actual Romania. Va ser principat autònom fins fa 100 anys quan es va unificar amb Valàquia i Moldàvia per formar l'actual país. En llatí vol dir més enllà dels boscos, un immens altiplà solcat pels Càrpats. Si per alguna cosa és coneguda, és per ser bressol del comte Dràcula, personatge de la novel·la de Bram Stoker, qui es va inspirar en la història de Vlad, un jove de mals hàbits que tenia per sobrenom Draculea, o fill del drac. L'Àngels ens trenca alguns mites.
3: Per anar de Craiova a la Transilvània hem de creuar aquests Carpats seguint el riu Olt, no? El riu Olt és el que va com del sur pujant cap al nord, cap a la Transilvània. I aleshores, precisament, Râmnicu-Bolcha, que és aquest punt, no, entremig on nosaltres vam parar, de Craiova a Sibiu, abans d'arribar a la Transilvània, que està, efectivament, al mig dels Carpats, no? I, de fet, molt a prop de diferents parcs naturals. Que això també és una cosa que hi ha molt a Romania. Des de fa uns anys es va com voler protegir molt el país i molt el que és el valor natural del país, i aleshores es van començar a crear i establir el que és la consideració de parc natural. Romania és un país que jo recomanaria precisament pels seus paisatges, perquè són molt diferents a tot el país. Jo venia de Craiova, una ciutat industrial, una zona plana, no hi ha muntanyes, i en el moment que comences a agafar aquesta carretera que et porta cap a la Transilvània, comencen a créixer les muntanyes, tot és verd, pots trobar mil colors en el que és el paisatge de Romania, no? I a Transilvània el que és interessant és com veure aquestes muntanyes verdes o fins i tot, no? Depèn de l'època de l'any, aquests colors taronjosos, com més de tardor, que també són molt característiques de la porta d'entrada a la Transilvània. I el contrast entre aquestes muntanyes i alhora com les ciutats, no? O els poblets, que tenen aquestes façanes d'uns colors més pàl·lids, les teulades de fusta per l'hivern. De la zona de Transilvània jo vaig començar per Sibiu. És una ciutat amb una influència germànica molt gran. De fet, fins i tot hi ha barris específics, no?, on viu gent d'Alemanya. Crec que és interessant recordar que tota la zona de Transilvània en el seu moment va formar part de l'Imperi Austrohúngar, per tant, té moltes influències que no les veiem en altres parts de Romania. Aleshores, Sibiu és una mica, per mi va ser una mica aquest començar a veure que no tot Romania era igual, no? I que aquí hi havia unes influències molt diferents, o sigui, a nivell d'arquitectura, ja comencem a veure com més sofisticació. Sibiu és com un oasi, una mica, en el sentit de que és una ciutat supercuidada, casetes baixes, manté tot el que és la muralla, no?, que envoltava la ciutat, també està en una zona més elevada. De Sibiu us puc destacar que em va agradar molt anar caminant des del que és el centre de Sibiu fins al Museu a l'Aire Lliure d'Astra d'Umbrava, que està tirant cap a la zona del cementiri, arribes a passar pel zoològic i creuant el zoològic arribes a aquest parc. I el que va ser interessant d'aquí és això, no? Precisament aquest museu, l'Astra d'Umbrava, on podies veure tot de construccions de fusta i el que va suposar a Romania, que són molt característiques, com deia, de tota la zona de Transilvània. I allà podies veure des de molins de vent, casetes petites, vaixells, perquè també hi ha una zona de riu, podies veure carros, com es transportaven abans, amb carros que els tiraven cavalls i animals, o fins i tot cotxets per portar els nens. Allò era com, sí, com una exposició a l'aire lliure de totes aquestes construccions que hi havia hagut a Romania, sobretot a la zona de Transilvània, i que ara és més difícil de veure perquè ja es construeix més amb el maó i així, tot i que sí que hi ha detalls que et fan saber que estàs a Transilvània, no? Des de Sibiu també et pots escapar a les muntanyes. Hi ha zones molt properes que són molt pròpies de gent que li agrada esquiar i així. Hi ha moltes pistes d'esquí, tant des de Sibiu com des de Brașov, a l'altra banda justament del país. Són com les dues zones més característiques que són aquesta atracció per la gent que busca, doncs, fer esquí alpí o així. I realment són zones increïbles. Jo vaig estar justament durant l'època de Nadal, l'època de neu, i realment entenc que si t'agrada esquí és un lloc que el pots gaudir molt. De Transilvània, el poble per excel·lència on s'ha de passar sí o sí és Sighișoara. Sighișoara és un poblet molt petit que no deu superar els 30.000 habitants i que és on es pot trobar la real història del conde Dràcula, no? Tots tenim com al cap el castell de Dràcula, i el castell de Dràcula està deslocalitzat, no? Realment a Sighișoara és on va néixer el conde, el Vlad aquest, i és on va estar vivint i és on realment podem trobar la seva història verdadera, no? L'únic que passa que a través del llibre del Conde Dràcula, doncs, el seu escriptor ens el va situar a Bran i allà és on s'ha creat tota aquesta atracció al voltant del Dràcula, però realment on s'ha d'anar per conèixer més quina és la influència, no?, d'aquest Vlad és aquí a Siguixoara. A més, és un poblet que agrada molt, però perquè és petitet, carrers empedrats, moltes casetes de colors, o sigui, totes les façanes són d'un color diferent, hi ha la Torre del Rellotge, t'hi pots perdre durant tot un dia. I precisament aquí, justament pel que dèiem d'aquesta influència germànica de tot el que és la zona de Transilvània, hi ha un cementiri que, segons la gent d'allà, té aquest estil com més, o el que seria aquests cementiris saxons. I a Siguixoara també és un bon lloc on parar a menjar. On parar a menjar i provar el dolç típic de Romania, que són unes lioneses molt grans amb una salsa de nabius i de fruits del bosc. Cluj-Napoca està encara més al nord de la Transilvània, tot i que encara no arribem a la frontera. I Cluj és una ciutat que té un altre aire, així com si viu, és com per la gent rica, doncs amb un alt nivell adquisitiu, no tothom pot viure allà, té cert prestigi dintre del país. Quan arribem a Cluj, encara una mica més al nord, aquí ja entrem en una ciutat universitària on tota la gent va estudiar allà, hi ha molt de moviment pel carrer, veus molta gent jove, es fa més vida al carrer, hi ha una plaça molt gran, no?, davant de la catedral, que és com un punt de trobada de tota la gent. Crec que Cluj aconsegueix que ja et sentis que estàs en un lloc on passen coses, hi ha molta vida cultural, hi ha més associacions, hi ha més propostes i més programacions de concerts, exposicions, tallers. Realment és una ciutat on ve de gust viure perquè passen coses, no? I de Cluj, si es va a aquesta ciutat, crec que és xulo pujar. Hi ha com un parc que està a dalt d'una muntanya, també al costat d'un riu, hi ha molts rius a Romania. Tuc, tuc, tuc. Fer com l'excursioneta és com obligatòria, no?, aquest mirador per poder veure tota la ciutat i veure precisament això, que és una gran ciutat i aquí sí que passen coses des de les 8 del matí fins a les 10-12 del vespre, no? I sí, crec que és una ciutat on val la pena parar per això, perquè ja té un altre aire, ja es respira diferent. Ara anem cap al nord de Bucarest, a la zona est de la Transilvània, que és on tothom té el cap que Dràcula va fer de les seves allà, no? O que és el lloc que més el representa. Allà hi ha el poblet de Bran. A Bran hi ha el castell del Dràcula, precisament, però és un castell, bueno, que es pot visitar una petita part d'un castell de 60 habitacions, una bestiesa. Es pot visitar molt poca part i, com deia abans, doncs el fet de que l'escriptor Bram Stoker escrivís tota la llegenda del Dràcula ubicada en aquest castell de Bran, no?, ha creat aquesta llegenda que realment, com dèiem abans, no s'ubica aquí, no? Dràcula va néixer, o el Vlad va néixer a Siguixoara, a tota una altra zona de Transilvània.
4: I ho hem de deixar aquí mateix. Rebeu una cordialíssima salutació de tot l'equip que ha fet el programa. L'Andreu Ortega des dels botons, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres, en Jaume Monés, a l'edició i presentació. Us recordem que disposeu d'un podcast on recuperar continguts. Es tracta del web martorelldigital.cat. Dins l'apartat de Ràdio Martorell, allà hi trobareu el nostre programa i els darrers continguts. Moltíssimes gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Salut i que tingueu una molt bona ruta.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
4: Bé, doncs, avui nosaltres també estem aquí, com cada divendres, oi? Mm-hmm. Encara que sigui l'estiu i que faci una calor.
5: Hem fet una extensió cap a juliol.
4: Veus, això.
5: 5 programes més, però prou d'un.
4: Ah, això, però... Avui tenim un estudi que déu-n'hi-do, no?, que ens has proposat avui.
6: Què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
5: Presentem.
6: Primer ens presentem, no?, que estem aquí
4: sí,
6: tots. Presentem-nos. Bueno, no tots, està el Jordi aquí, està a casa.
4: El Jordi ha anat amb el seu pare avui, el Mario i també la Eli, que, bueno...
5: I el Joan també per aquí. Hola, bons tardes, amics.
6: I el capità, també.
5: Bona tarda.
4: Bé, doncs comencem aquest programa nosaltres plantejant-nos, doncs, com sempre, parlar de salut mental, esclar.
6: Sí.
4: I en aquest cas és salut mental a Espanya.
5: Espanya?
4: No.
5: Espanya va bé.
6: No, bueno, no exactament, no. Però un és de la Confederació Salut Mental a Espanya, no. Que arrel d'un post que ha publicat amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+, que hi ha cada cop més lletres, ja està bé que hi hagin més lletres, ens ha publicat un post interessant que comença així: la salut mental empieza donde todas las personas puedan mostrarse tal y como son. Comencem per aquí.
4: Comencem.
6: A veure què surt.
4: A veure, sí. No, segur que sortirà alguna cosa.
5: Mucho cuidado que...
4: Tal com són.
6: Sí, la salut mental empieza donde todas las personas pueden mostrarse tal y como son.
4: Vale, això, estem parlant de les persones que tenen un trastorn o totes?
6: De qualsevol tipus,
4: de qualsevol,
6: sí, no necessàriament que siguin relacionades
4: pregunta,
6: amb el tema de LGTBI, però sinó que t'afecti a la salut, que tinguis un diagnòstic al darrere. Sí, al final és empieza donde todas las personas pueden mostrarse tal y como son. Si les persones que tenen un diagnòstic, per exemple, es poden mostrar tal y com són.
5: Depèn de la societat.
6: No, per això, la societat, la cultura, aquí és un tema que realment és interessant d'aportar-ho.
4: No depèn de la societat.
5: Sí, depèn de la societat, sí.
4: Clar.
5: No. Que sí. Jo mai ho he pogut dir. Mentre estava treballant, sabia que era motiu d'acomiadament tardadora.
6: Clar, per això, la salut mental empieza donde todas las personas puedan mostrarse tal y como son. Sí, per què no ens podem mostrar tal y com som? Perquè sí. Potser ens dirien que no a moltes bandes...
4: Però no depèn de la societat, depèn en tot cas de l'educació que s'ha produït dins la societat i la capacitat que ha tingut d'integrar-los d'una manera fàcil. I penso que això no és una dificultat per molta gent. Per mi no ho és, això.
5: Ja, però,
6: per mi tampoc, eh? Però,
5: per mi ha sigut una dificultat. Perquè si jo pogués demostrar qui sóc jo amb una feina, amb un entorn, amb uns amics, hi ha molta gent que em tiraran la paraula o no em deixaran treballar o no em deixaran anar enlloc, però només per tenir un trastorn mental. I és bàsic, perquè ja sabem, com deia sempre Jordi, un de cada quatre patirà o ha patit un trastorn mental. O sigui.
4: Mira, estic d'acord amb una cosa. El que jo dic és el que sento, i el que diu l'Eli també. I tu ara acabes de dir una cosa molt diferent. Per què? Bueno, perquè sí, perquè saps de què va l'inconvenient que la societat t'ha plantejat. No?
6: I com afecta això realment a la
4: Exacte.
6: Salut mental?
4: Exacte, i com t'afecta això?
6: Perquè quan no pots ser qui realment ets, perquè la societat t'impedeix irònicament ser com ets, com t'afecta això?
5: Et pot afectar amb autoestima, et pot afectar perquè, per exemple, la medicació és una part, però una part molt gran també és l'estima, l'acceptació, el quadrar millora molt amb aquest aspecte. Aleshores, vivim en un món molt competitiu. No és el mateix que et trenquis una cama amb una feina, que diguis que pateixes un trastorn i que diguin, hòstia, aquest pot ja anar més d'una baixa, i crec que encara n'hi ha molta censura, sobretot en els àmbits competitius de feina,
7: És que tu fixa't que tu dius a algú que té un trastorn i es queda ja amb un trastorn. No pot conèixer, no potser no et coneix, no sap com ets, el teu caràcter, si és lleu o greu, però només que diguis tinc un trastorn, ja és una estigmatització total. Amb gent amb que coneixes, a mi em va passar la primera vegada que em va passar, va haver molta gent que em va deixar parlar.
4: Però de la manera que t'abraça l'Eli, tu no sents una identificació total.
7: Home, és que l'Eli és molt especial. L'Eli és jo... l'Eli. Hi ha un coneixement, el que volia dir. Jo sóc una persona que estudio la gent, perquè no em fio de com pot reaccionar. I quan passen 3 mesos i vaig coneixent la gent, i ja us dic, tinc un trastorn mental, que et sembla? Bueno, que res, perquè ets un tio molt maco. O potser ho neguen, si tot, no pot ser, perquè ets un tio molt maco, és molt simpàtic. Bueno, això m'ho dirà gent, no? Però tu no pots tenir un trastorn. Jo, sí, el tinc, però bueno, vull que ho sàpigues, no? Però sempre en estudi molt exhaustiu de la gent que m'envolta, perquè no m'ho vull portar insults, no m'ho vull portar problemes, perquè potser si tenies una persona, sap que tens aquest problema, i tot se m'enorris, i és un temps per...
5: Sí, perquè n'hi ha molt desconeixement també, i depèn del trastorn. No és el mateix dir que pateixes autisme o bipolaritat que dir que pateixes esquizofrènia.
4: És pitjor l'esquizofrènia?
5: Està molt mal... Jo,
4: molt mal vista.
5: Molt mal vist, però això ha sigut, jo penso, per part del cinema. El cinema sempre ho ha donat com una cosa de...
4: Sobretot psicosis, oi?
5: Sí, molt, molt negativa. I aleshores la gent es coneix en veritat. Jo tinc un amic que ho pateix. Des que ho van dir, ha perdut les amistats. Ah. Perquè la gent té un desconeixement. Mm. Anem a prendre un cafè i ell ara està molt bé.
6: Desconeixement o pors?
5: També,
4: sí, molta
6: perquè
4: por,
6: crec
4: molta
6: que
4: por.
6: La por influeix molt en com et tracten les persones.
4: I quan, què és el que genera
6: que...
4: Genera por, és el desconeixement al cap i a la fi. O sigui, la no acceptació que allò pot ser tan natural com la vida mateixa, i l'únic que cal és com ho tractem, precisament perquè no hi hagi diferències.
6: Per normalitzar.
4: Això mateix.
6: Al final, no? Sí, i afortunadament el cinema en aquest sentit has tret un tema interessant. S'està normalitzant, o sigui, de cop, no de cop i volta, però és veritat que afortunadament s'està parlant molt més al cinema,
4: sí,
6: que és un mitjà també per expressar i per comunicar dels síndromes, de les discapacitats,
4: sí,
6: a nivell cognitiu, no? O sigui, hi ha moltes pel·lícules on els protagonistes són persones amb discapacitats, síndrome de Down, o amb trastorn de Tourette, o amb trastorn d'esquizofrènia, i s'està visibilitzant
5: ara
6: això.
5: Ara sí, és veritat. Inclús es vol visibilitzar la pel·lícula Incontrolable,
4: sí,
5: de fa poc, o la vida, per exemple, de
4: l'esquizofrènia de la nena.
6: Aquesta setmana hi estrenen una espanyola també, que és que surt l'Antonio Resines, i també tracta el tema de en primera persona de síndrome de Down.
5: Ara no està
7: haciendo amigos.
6: Haciendo amigos, exacte.
4: Com?
7: Haciendo amigos.
4: Haciendo amigos.
6: Sí, que afortunadament, sí, s'està visibilitzant, i això també està molt bé, perquè això vol dir que alguna cosa està canviant, o sigui, que alguna cosa està fent que es normalitzi una cosa que fins a no fa gaire era tabú. Mm-hmm. I que et donava pors, doncs, el fet de veure una persona amb síndrome de Down, que potser et canviaves de, no, de vorera, o amb una persona que potser parlés aquí a Sant Boi, per exemple. O sigui, aquí és veritat que estem com més normalitzats perquè tenim el psiquiàtric aquí,
4: perquè els hem tingut sempre al carrer.
6: Sí. Exacte, i és com que nosaltres, això ho ha parlat alguna vegada el Jordi, que estem com més habituats a veure, doncs, persones amb trastorns, sí, pel carrer, perquè, bueno, si tenim un psiquiàtic aquí al costat,
4: perquè es deixen sortir, exacte, perquè van cap aquí,
6: exacte,
4: van cap allà.
6: Però és veritat que fins a no fa molt et donava por, doncs, el fet de veure una persona, doncs, que pogués parlar sola o que pogués tenir comportaments o tics o tocs o, doncs, anant pel carrer.
4: Jo penso que una de les coses que hem de saber diferenciar és la por que pots tenir, que una persona pugui tenir, doncs, una situació difícil i que pugui arribar, doncs, a perjudicar-te a partir de la problemàtica mental o del trastorn mental, és igual, això ens ho deia no fa gaire el nostre amic Mauri, i llavors saber actuar i saber fer i saber treballar a favor que això no s'hagi, que no es produeixi això. O sigui, i de quina manera no s'ha de produir? Si tu deixes de tenir por a una persona, aquella persona que t'ha fet por fins a aquell moment probablement reaccionarà d'una manera més positiva i no crearà una situació de dificultat amb una altra. I aquí és on crec jo que estaria la manera de la convivència entre uns i altres. O sigui, entre uns que tinguin un trastorn i d'altres que no en tenen i que deixen de tenir por perquè saben que tractant-ho bé i d'una manera com cal, pues tot allò desapareixerà com a element de perill, per dir-ho d'una manera.
6: Però és veritat que no tenim contacte, Jaume, amb persones normalment, a menys que estiguis però a menys que estiguis sensibilitzat sobre el tema o que treballis amb centres assistencials o que tinguis algun familiar o conegut amb algun tipus de diagnòstic, no estàs habituat a tenir contacte directe amb persones d'aquest perfil. Per tant, no saps tampoc el que et pots trobar.
4: Bueno, jo sí que ho sé, eh?
6: Clar, quan tens contacte i quan ets proper i quan ets primera persona o familiar d'alguna persona amb diagnòstic i que veus aquests símptomes i aquestes maneres de fer, sí, estàs més habituat perquè busques ajuda, però...
4: Jo, per exemple, et puc dir que en un espai concret, i el Mario hi és, allà a Molins de Rei, doncs a vegades són 6 persones que en primera persona pateixen un trastorn, i en canvi traiem problemes parlant de la problemàtica. Mm. I penso que és una manera de treure-li la por i de treure-li precisament la negativitat, no?
5: Bueno, ara també ha sortit molta gent famosa.
4: Ah, bueno, això,
6: sí, això famosos, esportistes, sí, sí, que això també és molt... és agraït, perquè els esportistes també pateixen, doncs, ja siguin, doncs, aquesta pressió, l'estrès, i doncs, com alguns esportistes, doncs, s'han vist obligats mentalment, doncs, a reduir marxes i a dir, doncs, paro, bueno, perquè ara mateix no estic capacitat.
5: El Messi és Asperger.
4: Com?
5: El Messi és Asperger.
6: La Simone Biles, per exemple, sí que la campiona olímpica de gimnàsia, doncs, va haver de deixar la competició.
5: L'americana, no? Dius?
6: Exacte. Sí. El Rudy Fernández també, sí, a nivell de bàsquet, sí, molts esportistes.
5: L'Iniesta també va patir una pressió molt forta. Sí, sí.
8: Hi ha un mateix moment, surto de la línia, en plan etimològic, com pot sonar una paraula o com no pot sonar, no? Hem parlat abans que esquizofrènia, clar, dius esquizofrènia, és una paraula tan lletja, potser, o no lletja, o tan escridanera...
4: No l'hem fet lletja,
8: sí, que fa patir, no, fa por. Però és que també feia un temps en pensar que era de moda ser bipolar. Tothom era bipolar, jo soc bipolar, en la televisió bipolar. Canviem el terme, com abans, maníac depressiu. Qui vol ser maníac depressiu? Ningú. Però bipolar està molt bé, és molt maco i tal. També hauria de dir que és molt important diferenciar la malaltia, els trastorns, amb el caràcter i la personalitat d'una persona. Però potser una persona és més seriosa, més introvertida o fins i tot agressiva, que és perquè és així, com qualsevol, però aquesta malaltia, el trastorn fa que potser sigui pitjor. Hi ha altres persones que són més agradables, més simpàtics, més empàtics, com diuen, doncs canvia molt, no? I el que em fa molta raó és que quan hi ha un assassinat, presumptament ja és un trastorn mental. Sempre hi ha un trastorn mental que ha matat, que no ha matat, abans de dir res més, no? Els titulars. I això és una premsa molt dolenta per a la gent amb trastorns.
4: Però aquest que han mort ara a 13, 15 anys, no crec que parlin de trastorn mental aquí,
8: Això és mafiós i tot. No,
4: això és màfia.
8: És màfia, això. Cada dia hi ha un tiroteig a Barcelona. Vagis, estiran 13, és increïble.
4: Val. Sí, no sé, jo penso que ho tenim prou fàcil, no? Vull dir, si volem treballar a favor d'acabar amb l'estigma i l'autoestigma, esclar, sí. Perquè si acabes amb l'estigma, o sigui que un altre s'ho cregui, però el que té una problemàtica no s'ho creu, doncs aquí també tenim un problema. Això
8: és que tenir un trastorn és un aprenentatge continu, sí. Que del primer brot fins, per exemple, jo, per exemple, fins ara he anat aprenent i aprenent com controlar-me, com no dir coses, com controlar l'eufòria, com fer això, com evitar la depressió. És constantment aprendre de tu mateix.
4: Vale.
8: I la gent és ignorant perquè no vol aprendre, no s'està obrint coses, no? Per exemple, jo quan feia les xerrades amb els nens de l'ESO, que xerraven coses...
4: Anaves a explicar.
8: Sí, és això, que és molt important nutrir l'arrel perquè els fullis puguin sortir. Si les arrels són fortes i els nens aprenen que tenen un trastorn no és tan significatiu, que es pot portar molt millor, i es podria portar molt millor si la gent reaccionés bé. Però clar, quan jo veus males cares, que mira malament, que pobret, a mi deixa de pobret i ajuda'm a evolucionar, ajuda'm a portar millor la meva vida, ajuda'm a tenir un treball digne. Això és important.
6: Mm-hmm. Jo crec que encara som una societat molt individualista i que encara hi ha molt de tabú amb el tema de la salut mental. Afortunadament, darrerament és veritat que hi ha hagut moltes millores a nivell de serveis, a nivell de coneixement, a nivell de consciència, potser.
4: Que calia fer-ho.
6: Evidentment, perquè era necessari, i han sortit associacions, han sortit centres i espais on poder parlar i reflexionar i acompanyar amb persones amb salut mental, però que encara tenim una mica de pors i una mica de reparo, ara no sé com es diu en català.
4: De veure condicionada la nostra vida a partir d'haver de conviure, en aquest cas, amb
6: dificultats. Sí, per exemple, aquesta setmana jo he estat en un centre assistencial donant la formació pel personal d'atenció directa, que treballa amb persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual, trastorn de conducta, i m'explicaven que quan hi ha alteracions de conducta al carrer, en les diferents activitats que els centres fan, doncs, que se'n van al cinema o que se'n van a fer, doncs, esport a l'aire lliure o a la platja o alguna activitat fora del centre, de la llar, moltes vegades es troben persones que poden comprendre les situacions que es produeixen en persones amb discapacitat intel·lectual, però hi ha d'altres que no comprenen. I aquesta no comprensió és la que encara... o sigui, no és un tema del que tota la gent pugui saber i pugui com reaccionar davant d'una situació d'aquest tipus, no?
4: Jo una vegada vaig connectar amb una associació que tractava persones com les que dius, i a més sembla, pel que vaig entendre llavors, no vaig aprofundir gaire, era el principi, que quan vaig entrar en tota aquesta història dels trastorns i tal, es veu que hi havia una incapacitat extraordinària per part de les persones afectades per ser, diguem-ne, com cal. O sigui, com cal vol dir que tinguessin una capacitat, o sigui, a partir del bon tracte, doncs, que aprenguessin a tractar bé en els que el tractaven bé, per dir-ho d'una manera. Semblaria que, pel que em van explicar, i això m'ho va explicar alguna de les mares que estaven realment allà, no n'he sabut més d'això, I llavors a mi em vaig quedar molt, diu, esclar, si la dificultat de què estem parlant és una dificultat que veritablement té elements, per dir-ho d'una manera, d'aquestes característiques, això fa molt difícil els que s'hi troben amb aquestes condicions tan radicals, per dir-ho d'una manera, o sigui, que tractaven malament i que volien insistir en què se sentien fatal i tal. Jo d'això n'he sentit a parlar també, no n'he fet massa cas, però ara l'esmentar com has esmentat, o com hem esmentat, tota aquesta capacitat que crec que hem de tenir per arribar, doncs, a ser capaços d'integrar, és clar, quan hi ha un brot d'aquesta manera, o sigui, quan hi ha persones que tinguin unes condicions, per exemple, quan es parla dels que es contracten com a persones que maten amb un altre, no? Vull dir que són psicòpates, no?
9: Ah, psicòpates.
4: Clar, quan parlem de psicòpates, una vegada parlant amb una psicòloga em deia, diu, no, psicòpata no és una persona que té un trastorn, és un malparit i s'ha acabat. Ja dius, bé, pare, eh? Tot això també ho hem de tenir en compte, jo crec. Jo penso que això no pot ser una cosa que nosaltres la puguem alleugerir fins al punt de que això quedi com un punt extrem que no té per què inquietar-nos. Jo crec que no. El que passa és que com que això no és del tot així, doncs llavors el que té capacitat de ser d'eliminar l'autoestigma i de fer com el que l'elimina l'estigma, doncs a conviure entre ells, aquestes persones hem de veure com després tenen un tracte que, bueno, que segur que serà d'una altra mena.
6: Sí, jo crec que el tracte l'has de tenir bon, has de tenir bon tracte, ja sigui una persona amb una discapacitat o ja no tinguin aquesta discapacitat. Si no pel fet de que tingui una discapacitat l'has de tractar malament.
4: Ja.
6: I no pel fet de que no tingui una discapacitat l'has de tractar malament. O sigui, al final és una qüestió d'educació. No té res a veure. I en els centres, moltes vegades, per la paciència, perquè no saps potser tractar a la persona, perquè penses que és menys, és inferior que tu per tenir una malaltia, hi ha moltes vegades que se'ls tracta malament, se'ls parla malament, però no, sí, no perquè tinguin una discapacitat els has de parlar malament, no, al contrari, si a tu t'agrada que et tractin bé, doncs a ells també.
5: Clar, o es fan bullying també.
4: Si per difícil que sigui.
6: Exacte, sí, potser no tenen la capacitat de comprensió com tu la podries tenir, però això no indica que l'hagis de tractar malament, o sigui, això és educació, de base.
4: Què anaves a dir, Joan?
8: Ja, m'ho has tret de la boca ara mateix, Evi, però jo anava a dir això, és que fonamental és una comprensió, però tenir una ment oberta, lliure, i tractar els altres com volguessis que tractessin a tu.
6: Clar, i no perquè tinguis una malaltia has de tractar-lo de manera diferent. No, per què? Perquè perquè físicament tens un altre físic o un altre nivell cognitiu. Per què t'he de tractar d'una altra manera? No té sentit, això.
5: Però és que és gent molt vàlida.
6: Per això,
5: pot ser intel·lectualment més vàlid que jo, aquella persona. O sigui, jo, per exemple, que a l'associació tractem amb gent, jo veig gent que està que et podria dir que tenen altres capacitats, o sigui, al marge que tinguin el trastorn.
6: Perquè veuen altres coses, clar, perquè poden sentir altres coses, sí. Perquè no necessàriament s'han de basar en els cànons establerts que posa la societat, i si no potser veuen i senten i són més sensibles a certs sorolls i poden sentir, poden escoltar o poden tenir una habilitat
5: i s'han treballat més amb gestió emocional també, que jo penso que falta molt aprenentatge. El que tu dius de l'individualisme, jo penso que falta molta gestió emocional, que després, per exemple, la gent que abusa de les xarxes acaba patint un tipus de trastorn. No saben concentrar, no saben sociabilitzar, i aquesta gent s'ha treballat molt més i pot tindre més valors, i una vegada estabilitzat jo veig persones que tenen moltíssima capacitat. O sigui, si jo tingués una empresa, per mi no seria un inconvenient aquesta persona, perquè no la valoro. O sigui, cadascú pot tindre
4: el que té, és igual,
5: sí. El que sigui.
6: Pot ser vàlid amb una altra història. Ho parlàvem l'altre dia amb la meva mare, o sigui que els centres especials de treball, que són justament això, donen aquesta opció a persones amb algun tipus de discapacitat, doncs, per poder fer alguna habilitat, ja sigui plegar sobres, com sigui fer
5: poden fer més coses,
6: no, no, però que són, o sigui, al final, pel fet de ser discapacitat, no? Doncs no tens aquesta opció d'entrar dintre del món del treball, perquè no, poden, potser no arriben a directius, o potser no arriben a altres esferes, però això no vol dir que no puguin fer altres coses que potser són
5: clar,
6: interessants.
5: Clar, i poden ser més feliços que un alt directiu,
6: evidentment, sí.
5: Per exemple, fa poc, quan vam veure la representació en teatre, sí, d'una gent que va vindre i tenien un trastorn una mica més sever, però tenien una capacitat, a més, els van fer improvisar. I tenien una capacitat, jo, a mi em posen allà al davant i faig el ridícul, perquè em quedo clavat. I van tindre un... per treure's el barret, de dir, hòstia, molt bé.
4: Van estar 3/4 d'hora ben bé allà, fotent-li invenció personal, i tant,
5: sí,
4: que sí.
5: Sí, sí, sí.
4: Sí, jo penso que ara estem ja arribant a la mitja part, però encara hi ha un altre element que després també us en vull parlar, perquè també l'he tocat fa poc, i bueno...
6: Doncs ho toquem a la segona part.
4: Ho toquem a la segona part.
7: Doncs marxem, escolta, Fabulosos Cadillacs, mal bitxo.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi.cat.

0: Bé, doncs nosaltres hem debatut i ara ja en sabem una mica més durant aquesta estona. No, la veritat és que serveix i vol parlar de les coses, això no hi ha cap mena de dubte. Bé, el que ja he plantejat abans de fer la mitja part és un coneixement que també vaig tenir en el seu moment. No fa gaire que un familiar doncs va venir a veure'm, bueno, dos, marit i muller, van venir a veure'm i vam dir: tenim un problema d'adaptació del nostre fill i tal. I llavors em van explicar que aquest problema ve alimentat no precisament perquè fos fill d'ells, sinó perquè havien anat a buscar-lo doncs en un país d'aquests que les dificultats poden ser molt altes, no? I llavors això també és una altra mena de dificultat. O sigui, hi ha una altra cosa que precisament ahir que vam estar dinant amb la meva neta, la Lara, doncs que també parlàvem de determinats països i les dificultats que viuen, Iraq, l'Iran i tot el que fan i de la manera que estan organitzats i tal, doncs també generen un tipus de problemàtica d'això, d'aïllament de les persones, i això els afecta a vegades tota la vida, no? I la veritat és que és una cosa que cal tenir present. Vull dir, també existeix això. El tracte que reben per les guerres que hi ha, per tota la dificultat que viuen, no? Ara mateix, això que ha passat allà a Venezuela. Venezuela, doncs clar, això no es paeix així patim-patam, tu. Bueno, quan veus aquella pila de totxos i treuen persones d'allà dins, vull dir, la veritat és que aquella persona ha estat allà doncs potser dos o tres dies, no? Vull dir, això.
1: I més,
0: val. Llavors, crec que la ment humana, pel que explicaven i m'explicaven aquest matrimoni, doncs també es pot veure molt afectada pel que han viscut, no? I llavors això doncs també necessita doncs una dinàmica, és clar. Vull dir, nosaltres com a associació vam dir: apunteu-se, vull dir, anem a veure com ens ajudem uns als altres, no? I a partir d'aquí a veure com arribem a un punt que pugui ser vàlid per vosaltres i nosaltres també, perquè és clar, vull dir, ja no només parlarem dels casos més tòpics o típics, sinó que, bueno, que sabrem d'altres que també doncs proporcionen doncs problemes greus, no? I tal. I així estem. D'això volia també deixar-ho clar, no? Ja que d'allò. Sí? Tens alguna...
2: No, o sigui, estava apuntant tot el tema dels immigrants, evidentment és una altra història, no? O sigui, tot el que és el que viuen pel fet de traslladar-se a un altre país, entenc que vas per aquí...
0: Encara que siguin nadons, eh? Encara que sigui... Te'n recordes que el nostre amic Mauri ens parlava de que a vegades fins i tot en la panxa de la mare hi ha una influència indirecta? Clar, jo em vaig quedar amb la copla, també vaig dir: ostres, això és...
2: Sí, podem parlar amb nosaltres.
0: Això algun dia haurem d'aprofundir sobre això també, no?
2: Es diu epigenètica.
0: Ah, això. Sí, va parlar d'això, aquest paio. Bueno, aquest psiquiatre, que és
3: paio.
0: És un paio.
3: Senyor doctor Mauri, per favor.
0: Ja.
3: Són un pirota.
2: Què opineu sobre les opinions dels demés que ens afecten a nivell de salut mental? Perquè començàvem dient això, que la salut mental empieza donde totes les persones poden mostrar-se tal com són. Però com ens afecta l'opinió dels demés per no mostrar-nos tal com som?
0: A veure, jo per exemple tenia com una certa dificultat per admetre que era una persona, un home, i com a tal viuria. Però en l'època que em va tocar viure vaig tenir molta vergonya i molta por de caure en paranys que estaven molt mal vistos. Per exemple, l'homosexualitat que parlàvem fa d'allò. Vaig patir-ho, això, jo. Actualment ja no, oi? I jo, que les opinions que puguin tenir els altres, jo penso que és qüestió de parlar-ne. Vull dir, qualsevol opinió és qüestió d'escoltar a l'altre, sempre. I a partir d'escoltar, jo penso que es pot elaborar...
1: Clar, però és que el problema és que la gent no escolta.
0: Ja, val.
1: Parla més que escolta.
0: però entenem-nos, no?
2: Sí. Com a teoria està molt bé, sí. O sigui, que t'escoltin, que t'hagin d'escoltar.
0: Jo vaig acabar escoltant-me a mi mateix, i no, jo vull ser tal, i tampoc has de demanar-me res més, vull dir, ja està, no? Vull
2: això és el que hauria de ser, que t'escoltis més a tu que no a les persones que tens al teu voltant també. I les opinions dels altres, perquè moltes vegades deixem de ser nosaltres pel fet de que, del que puguin pensar les altres persones o del que esperen que nosaltres siguem. Aleshores, deixem de ser nosaltres per ser una cosa que no som, per agrair a la resta, no?
0: Ara que dius això, abans d'ahir vaig estar amb dues terapeutes, o sigui que en definitiva, que treballen al cap de la salut mental, i no t'ho perdis, no creguis que era qualsevol institució, era molt important, prefereixo no dir-ho, perquè el que vaig a dir doncs també té la seva importància. I una d'elles li vaig dir, podem venir a la ràdio i esbrinar sobre tota l'experiència que teníeu com a tal, no, i tal. I una va dir, sí, i tal, i l'altra, jo no, jo de cap manera no. O sigui, aquella tenia com un recel estar davant de la ràdio i parlar. Jo, amb lo tímid que hi he estat i la poca timidesa que tinc actualment de parlar per la ràdio, jo penso que és una cosa que se supera fàcilment, no?
3: Ets un jeta, tio.
0: No, soc un jeta,
3: sí. I vull dir que, per exemple, com em reflecteixo amb els altres que pensen, que em diuen... Jo quan és algú que és algú que no conec, m'és igual que digui que no diu, m'és igual. A mi m'importa la gent que em coneix de veritat i que no canvia d'opinió, no? Que no em digui una altra cosa. I això em sap molt greu, que una persona que conegui molt temps o molt bé i em porta la contrària o es fiqui a mi o digui, tens un trastorn, doncs no m'interessa com va passar, doncs no,

0: veure, mira, no em coneixes, que si no em coneixes no em pots dir res, no... És igual,
1: bueno, però
0: me la sua completament.
1: No, jo crec que no.
0: Que sí, que me la sua, sí.
1: No cal que te la sugui,
0: oi? I tant que sí.
2: Bueno, jo, en el meu cas ha sigut una feina de treballar-me. Potser t'eduquen d'una manera i després t'has de construir per ser tu mateix i no dependre de les opinions dels altres, no? Però almenys jo abans era una persona més insegura i quan em passaven segons quines coses jo m'amagava. Ara he après a normalitzar-ho, que no m'afecti el que pensi una altra persona, sobretot si no em coneix, no? Jo ja sé que els que em coneixen igual no ho entenen, però no em jutgen. I els que no em coneixen, n'hi haurà de tot. N'hi haurà persones que són persones i n'hi haurà persones que... Però aquest tipus de persona tampoc m'interessa molt interactuar, no? I a dia d'avui jo ja tinc les eines per no dependre, per tindre l'autoestima que no depengui dels altres.
3: És que és molt interessant el que comenta el Mario, perquè és treballar amb un mateix, i al final és quan tu treballes amb tu mateix augmenta la teva confiança, augmenta la teva seguretat i augmenta també la teva capacitat per discernir de si el que t'estan dient fora és el que tu realment vols aconseguir o la finalitat o el benestar, no? O sigui, és el que diuen els altres o és el que jo realment vull trobar.
1: Jo també puc enriquir això que estem parlant ara, doncs un fet que jo m'hi vaig trobar a nivell laboral. A nivell laboral hi havia partidaris, per exemple, d'una esquerra moderada, hi havia partidaris que eren de més cap a la dreta, no? I jo vaig fer molta amistat amb persones de cap a la dreta i interactuava amb ells, vull dir, em trobava i parlàvem i tal. I vaig arribar a tenir tan bon tracte d'ells com de la mateixa vocació en la qual jo estava, que al cap i a la fi era com més aviat jo era. I això també és molt important, perquè això vol dir que tu tenies doncs aquesta capacitat de sintonitzar amb l'altre i aquell entenia el que tu estaves plantejant.
3: Una cosa són les idees polítiques, Jaume, i una altra cosa és el com et portis amb una altra persona. No, crec que no té res a veure.
1: Ni molt més, exacte. I això em va proporcionar. Això sí, això existeix.
0: Vale.
1: Jo, bueno, tu no t'agrada gaire.
0: Se acepta pupo com anem a la companyia. Vinga.
1: No, jo crec que no. Jo crec que no t'ho prens en sèrio i això és molt important.
3: Ja
0: que és bo parlar amb tothom, que encara no tinc les teves idees polítiques i tal.
1: Però no és que sigui bo, és que és correcte.
0: Però que estem parlant de salut mental, no de política, perquè l'Eli no era la política.
1: No, però és que pensa...
0: Pots canviar els termes i dir, no, em vull relacionar amb una persona amb trastorn mental, però m'haig d'adaptar i s'adapta a la cosa. Jo vull dir una altra cosa que és molt important, que a veure...
1: S'ha perdut ara, s'ha perdut.
0: Passa paraula.
1: No, molt bé, ja t'hi he entès. Jo penso que calia dir-ho això també, perquè això també és molt important, sintonitzar amb persones que no són ni molt menys com tu o que no han tingut aquesta vocació, doncs és atrequidora.
0: Jo també volia dir, m'ha vingut al cap, ja m'ha vingut.
3: Vinga, som.
0: Que, per exemple, una persona amb trastorn té més dificultat d'adaptar-se a la societat i a l'estereotip de la societat. Què és la societat? Neixes, creixes, estudies o treballes, et cases, tens fills i tal. Clar, tu dius, la meva vida s'ha trencat, no? Per mi se'm va trencar bastant. I dius, què puc fer ara? I sempre a lluita corrent contra la societat, no? M'hauria d'estar casat, hauria de tenir fills... I finalment, l'important és la teva vida, la pròpia vida, que visquis bé i que no... que fiquis amb que haig de fer això, haig de fer jo, però són estereotips que hi ha a la societat i tu tens la teva pròpia vida, doncs fas la teva pròpia vida com puguis i millor si la pots fer llarga, és això.
1: D'acord.
3: A la pausa estàvem comentant el fet de que el col·lectiu LGTBI potser ho tenen més difícil que les persones amb diagnòstic i ha sortit aquí un debat, jo deia que no, potser ho tenen igual de difícil, perquè una persona amb diagnòstic potser li veus el diagnòstic o potser no.
2: Jo crec que depèn. I l'homosexualitat està...
1: O qualsevol.

0: llista, però els que fan el procés de trans, aquest s'ho té a més.
1: Però penso que ho tenen igual,
0: sí?
1: Que una persona que té un diagnòstic, perquè al final també la persona amb diagnòstic potser no està acceptada a la societat. Aleshores, si és la persona que està fent el traspàs, no? D'un sexe a un altre, si és veritat que potser té aquestes dificultats socials, sobretot, però una persona que té una esquizofrènia, que parlàveu abans, o una persona que té un síndrome de Down, o una persona que té un TLP o el que sigui, que està en una residència, en una llar, potser aquesta persona tampoc ho té fàcil.
0: No, en absolut.
1: Aquí.
0: Sí.
1: I que al final no deixa de ser uns col·lectius especials o que no van pel camí que va tothom. Aleshores, com són persones especials, ja siguin de tracte cognitiu o a nivell sexual o a nivell d'expressió, la societat els rebutja. Aleshores...
0: Clar, però igual n'hi ha una cosa que per un costat és una putada. S'ha avançat molt amb el tema dels tractaments, però és veritat també que ha pujat molt els trastorns, sobretot amb gent jove, perquè el tema de les xarxes, estan molt sobreprotegits, surten a fer carreres i després no tenen...
1: Ja no només les xarxes, és l'educació que crec que comença a casa. L'educació, l'amor, si tu no li dones als nens el que li falta i el que haurien de donar-li als pares, els nens creixen com creixen.
0: Clar.
1: Amb xarxes o amb altres històries, o sigui, al final també és quin tipus d'educació se li està donant a tots els nens que estan pujant ara, no? I per què estan tan i per què està pujant tant aquests trastorns
0: d'educació. Jo crec que a la llarga s'anirà estabilitzant més perquè n'hi haurà més visibilitat, perquè la gent jove ho pateix i encara nosaltres fa 40 anys ho teníem molt fotut,
2: molt fotut.
0: Primer no sabien fer el tractament,
2: no hi havia res tampoc, no ni res.
0: Aleshores era un caos. Penso que de mica en mica la societat anirà evolucionant, i espero que en positiu, perquè és una mica una epidèmia, com tu ben dius, que s'ensenya amb el tema de l'individualisme. Això després té les seves conseqüències, i les seves conseqüències poden determinar un determinat tipus de trastorn, i aleshores penso que la tendència serà d'anar acceptant-ho de mica en mica. Si tirem la vista enrere, s'ha evolucionat.
1: I a les escoles també, afortunadament, s'ha evolucionat, perquè ara ja estan tocant tema de les emocions, les emocions són bàsiques perquè els nens puguin veure i gestionar pors, frustracions, què passa quan no aconsegueixen alguna cosa que volen.
3: O sigui,
1: abans això no es tocava a les escoles, i ara és superimportant que treballin amb projectes d'emocions, de gestions, que això està molt bé perquè són les futures generacions.
0: Clar, vas posar un exemple la setmana passada de per què la gent que és molt top fa la feina de visualitzar la meta, i tu vas dir, però també fan la feina d'en cas de que no ho aconsegueixin, de gestionar la frustració,
1: no? I què passa si no arriben a aconseguir ser campions de...
0: Exacte.
1: S'han de preparar també per aquesta possibilitat també.
0: En el meu cas, a mi no m'han ensenyat, ho he tingut que aprendre pel camí de les hòsties que m'han fotut. I al principi pensava, hòstia, o no sóc vàlid o no tal, i ara no té res a veure. He canviat la perspectiva. És que si no em feia molt de mal.
3: Sí, jo crec, bueno, no sé, potser del que parlava fa una estona, no? Veritablement, l'únic que cal és allò que dèiem de l'escolta activa, no? Vull dir, és clar, si tu vas escoltant amb un altre, automàticament tu acabes adonant-te del que tens com a contradicció.
1: O no.
3: Sí,
1: o
3: però
1: no,
3: te'n pots adonar.
1: O no, sí, potser et poden parlar, però una altra cosa és que tu vulguis escoltar.
3: Però te'n pots adonar. Jo no dic que sigui matemàtic,
1: si no, si no estàs predisposat a escoltar, no escoltaràs.
3: Val, Jaume, exacte, clar que
1: una
3: sí.
1: Una persona, com era? Un ciego, no hay, ciego, no hay mayor ciego el que, el que no quiere ver, ver, no?
0: Sí, sí. Sí, val, sí, i n'hi ha molt d'ego. Si tens molt d'ego, no, ni escoltes, ni entens...
1: I moltes vegades les persones que tens al teu costat no les escoltes.
3: Però sí que si hi ha un, vull dir, hi ha un mínim de disposició a l'escolta, vull dir, sí que dic, hòstia, però si estic amb una contradicció total, jo què cony si estic defensant? Jo,
1: però si has viscut tota la teva vida amb aquesta contradicció, és que no és tan fàcil, Jaume, no és tan val fàcil, perquè de vegades vivim amb aquesta contradicció.
3: D'acord, però jo vull defensar totalment, que,
1: no, no,
3: que sí que t'agradores.
1: Jo també soc defensora d'aquesta
3: sí,
1: possibilitat de canvi.
3: Sí, perquè, hòstia, si no...
2: Jo sí d'acord amb l'Ali, perquè és que si ho tens tan ficat al cap, sí, tant a dins,
1: no veus una altra cosa.
2: Com les idees polítiques, no canviaràs a ningú. Si té aquesta idea, tindrà aquesta idea social, econòmica...
1: Clar, perquè has nascut, has viscut, has, si t'han ensenyat d'aquesta manera i tu creus que aquesta és la millor, l'única opció que pots trobar, i quan et diuen altres possibilitats, dius no, no, no, això no és possible.
3: No fa gaire que em vaig escoltar d'altres de possibilitats o d'altres fets que van passar quan jo no me'n vaig adonar, i llavors sí que vaig de seguida enganxar tot el que pot arribar a tenir de fals qualsevol construcció que puguis fer a títol individual. Amb això sí que estic d'acord.
1: Però és important.
3: Vale.
1: És important,
3: però tu escolta.
1: No, però és important que puguis escoltar.
3: I qui t'ho diu? Qui t'ho diu és molt important.
1: Que estiguis predisposat a escoltar, perquè de
3: naturalment
1: vegades...
3: Això.
2: Home, només cal anar fora a qualsevol país i veure les característiques, els costums del país, i veure com realment estàs equivocat.
3: També n'hem parlat d'això avui.
2: Ah, bueno, i això, veus un país molt pobre però molt unit, o altres amb molta riquesa, molt distanciat, o segons quines tribus hi ha, com actuen, no? De tant adones que la realitat pot canviar completament.
3: També n'hem parlat quan hem dit de persones que tu vas a buscar-los en un país concret, es portes cap a casa teva perquè tal, esclar, i llavors dius, ei, on està la dificultat aquí? Jo crec que, bueno, és que m'hi has fet pensar, no fa gaire, eh? I la veritat, sí, no fa gaire, vaig estar amb un, em va explicar un detall que va passar quan treballàvem i tal, i vaig pensar, hòstia, això... I sí,
1: de fet,
3: perquè el que m'ho va dir ho sabia molt bé. I això també és molt important, eh?
1: De fet, una de les premisses bàsiques del creixement personal és començar-se a escoltar-te a tu mateix.
3: Però, i clar, que has escoltat durant molt de temps.
1: Exacte, i què t'has estat
3: que
1: dient?
3: Que a vegades ho has de dir tu.
1: Exacte, què t'has estat dient tota la teva vida.
3: Vale, ara ho hem arreglat, això. Molt bé.
1: Hem arribat a les pauses.
3: Vale, ara sí.
2: Només vull dir una cosa, eh? Recordeu que estem aquí tot el mes de juliol, sí, amb Sempre és Massa, en directe.
1: Bé, els que estigueu aquí.
2: És que estarem a l'aire,
1: no
2: perquè serà...
1: Perquè jo ja no estaré.
2: Adéu,
3: ja te'n vas, tu? Sí. No pot ser que te'n vegi.
1: Us deixaré...
3: Tasques.
2: Doncs recordeu això. Que
3: aquesta d'avui ha estat molt bona, eh?
2: Que estem aquí...
0: Deixa'ns els guions.
1: Els guions, exacte.
2: Recordeu que estem aquí les 4 setmanes de juliol que queden, en directe, completament a Sempre és Massa, ja ho sabeu, tot el juliol aquí en companyia de la Salut Mental.
3: Molt bé, gràcies.
0: Que vagi bé.
3: Peça musical i...
2: Doncs, sopa de cabra, el poix de la ciutat.
1: Que vagi molt bé. Adéu. Adéu. Bon estiu.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
4: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
5: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
1: De la Ciutat Cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
4: Amb ritme, proximitat i bon humor.
3: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
8: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
9: Con David García.
10: Més de 45 anys amb tu.
11: Són 6, 6 dones, 6 de Lleida, 6 dones deportades a un camp de concentració, 6 històries de vida i un gros oblit, les 6 de Ravensbrück.
12: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadella Puig i Felicitat Casa Nadal, les 6 de Ravensbrück. Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
13: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
14: La Coloma Seró, mestra comunista de les Garrigues, deixa el càrrec de regidora de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, la primera dona que entra al consistori, i emprèn l'exili fugint de les tropes franquistes. Un exili que serà definitiu.
15: Nom.
16: Coloma Seró.
15: Dia d'entrada al camp de concentració.
16: Camp de concentració de Ravensbrück. 3 de febrer de 1944.
15: Matrícula.
16: 27.037.

0: Capítol 2. Coloma Seró Costa, la Josephine.
1: França rep persones refugiades durant tota la Guerra Civil Espanyola. L'onada més important va ser la quarta, a inicis del 1939, causada per l'imminent caiguda de Barcelona i els constants bombardejos franquistes. Unes 400.000 persones, de les quals 170.000 eren dones, canalla i gent gran, creuen la frontera, i entre elles hi ha la Coloma i l'Electra.
2: Una investigació molt recent revela episodis de la biografia de la Coloma que fins ara eren desconeguts. La Coloma, el 10 de setembre de 1937, té una filla, fruit d'una relació amb el comissari delegat de Lleida de la UGT, Joaquim Vila Claramunt, amb qui no s'arriba a casar. Al registre de naixement de Lleida està inscrita com a Electra Vila Seró, un nom molt a l'estil dels noms que es posaven durant la República. La Coloma marxa cap a Vilafranca sola amb la nena. I a Vilafranca coneix un brigadista portuguès amb qui es casa l'any 1938. L'historiador Josep Rubió sobre Pere, que explica la biografia de la Coloma en aquesta sèrie, ens parla del marit de la Coloma, l'Ignacio Anta Gómez.
3: Ignacio Anta era un militar portuguès nascut a Bragança que quan era alumne de l'Escola Militar Portuguesa va venir a lluitar a la Guerra Civil en favor del bàndol republicà com a tinent d'artilleria.
1: Amb ell i la seva filla Electra, que en aquest moment té 16 mesos, emprèn el camí de l'exili. La Coloma és una dona transgressora, en molts sentits, que personifica els valors republicans. És evident que el de llibertat i d'igualtat, i també el de fraternitat.
3: El 25 de gener de 1939, els dos es van veure abocats a exiliar-se. Sembla que la Coloma dirigí un grup de 300 persones des de Sant Joan de les Abadeses cap a l'exili, assumint tasques d'assistència social.
2: La Coloma, l'Electra i l'Ignacio creuen els Pirineus l'hivern del 39. Les condicions són duríssimes i la criatura no ho resisteix. El nadó de la Coloma no sobreviu al camí de l'exili. Mor el 31 de gener del 39 a Boló. A la partida de defunció apareix com a Pepita, no com a Electra. A la pèrdua de la Pepita se li suma una guerra i l'anhel per sobreviure-la.

0: Per desgràcia, no és ni de bon tros un cas únic. Moltes de les dones exiliades i deportades van veure morir els seus fills i les seves filles. Recuperar la memòria de les sis de Ravensbrück és un dels nostres objectius, però també volem parlar de dones, de totes nosaltres, des del present. I si alguna cosa pot entendre la humanitat en els temps que sigui, és la mort d'un fill, és un dolor universal. La Remei Capitán Artacho és especialista en l'acompanyament al dol.
1: El dol de la pèrdua d'un fill és esgarrador, és mortífer. No es pot, com aquell que diu, costa de tornar-lo a... de tornar-te a refer, a transformar la teva vida de nou en nou, tornar-la a viure una altra vegada, perquè són molts passets, molt a poquet, que s'han de fer per poder anar tancant aquesta ferida. I sempre, la majoria de vegades, necessites algú que t'acompanyi. Per això et dic que sí que és molt desgarrador, i sort que ara, fa poqueta, no et pensis, imagina't els anys que fa que les dones estan perdent bebès i tenen aquest dol tan poc reconegut, no?, que és el dol d'un fill o el dol perinatal. Ara, gràcies a Déu, hi ha moltes associacions que mimen molt aquest aspecte, moltíssim, perquè el cuidado d'un dol d'un fill sí que és veritat que s'està treballant molt des d'associacions, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres.
2: Aquest és el dolor, la mort d'una filla que acompanya la Coloma en el seu pas cap a França. Tot i les circumstàncies, la Coloma és capaç de dirigir un grup de 300 persones i les condueix des de Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès, cap a l'exili a França, creuant els Pirineus.
0: Ho hem calculat. Des de Vilafranca del Penedès i fins a la frontera amb França, passant per Sant Joan de les Abadesses, hi ha més de 200 quilòmetres per carretera. N'hi hem de sumar uns quants més perquè el trajecte el van fer per camins i amb desnivell. I recordeu que estem a l'hivern.
2: És que l'haurien d'haver arrossegat a ella, però és ella qui es tira d'aquest grup tan nombrós de 300 persones cap a França. I si encara aquest no fos un acte prou heroic, la Coloma, que acaba de veure morir la seva filla, es fa càrrec dels 60 nens i nenes òrfenes que hi havia al grup, assumint el rol de la mare de tots ells, l'anomenada maternitat social.
3: Segons la Montserrat Roig, creuar la frontera amb 60 nens orfes o separats de les seves famílies. Això era a finals de gener de 1939. Va haver de lluitar molt per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien retornar a l'Espanya de Franco.
0: Aquest episodi el recull així la Montserrat Roig als catalans als camps nazis.
4: La Coloma Seró era una mestra de Lleida que va passar la frontera amb 60 nens. Va haver de lluitar com una fura per salvar-los d'unes dones espanyoles que els volien tornar a l'Espanya de Franco. La Coloma Serós recorda que hi havia tres nens amb els ulls oberts i plens de terror. Eren germans, fills d'Octav Martínez. I la Coloma Seró els va arrencar una vegada de mala manera de les urpes d'aquelles dones perquè s'havia trobat la més petita genollada a terra i plorant. Una d'elles havia dit a la nena: «Vamos, arrodíllate y reza por el alma de tu padre, que era un asesino».
2: Però què va passar? Què se'n va fer dels 60 nens orfes que va salvar la Coloma?
3: No tenim cap més dades de què va passar als nens. Només tenim les dades de que van fer cap a Argelers, amb la dificultat que això suposava estar al camp d'Argelers i la vida que allí van patir. I a partir d'aquí, la vida amb els nens no la sabem. El que sí que sabem és una miqueta que la Coloma i el seu marit van anar després al camp de Bur i ja després van anar a Talents, on van començar a fer la vida a França. No?
0: A França, la norma és que les dones adoptin el cognom del marit. La Coloma passa a anomenar-se Coloma Anta, però nosaltres mantindrem el seu nom original, Coloma Seró. De fet, aquest canvi en el nom és un dels problemes amb què es troben les persones que fan recerca, i és que la identificació, els noms i els cognoms estan lligats al gènere. La historiadora Antonieta Jarne hi suma la immensa dificultat a trobar el segon cognom de les dones que investiga, el de la mare, que és el que es perd.
5: Hi ha moltes complicacions a l'hora de fer recerca històrica sobre qüestions de gènere. Les complicacions, diguem-ne, que es van sobreposant. Seria com una mena de nines russes, no?, que s'hi van afegint. I coses des de molt aparentment transcendents, com pot ser tota una documentació relativa a un determinat afer, com qüestions molt més aparentment més domèstiques, com pot ser la qüestió de tenir un segon cognom. Jo, amb els anys que fa que m'hi dedico, doncs allò, passar-te dies i dies i setmanes intentant allò, creuar dades, informacions, fonts, per aconseguir una cosa en principi tan elemental com pot ser un segon cognom. Sempre es van afegint dificultats perquè la invisibilitat de la dona no, és que no és una frase feta, és que és absolutament real i dissortadament encara en molts aspectes molt, molt vigent.
2: En els diferents registres, la coloma apareix com a Coloma Seró, Coloma Serós, Coloma Anta, Coloma Grobocopatel, inclús com a Paloma Grobocopatel. La nostra protagonista es diu Coloma Seró Costa.
0: Som a l'estiu del 1939. La Coloma i el seu marit, l'Ignacio, han sobreviscut als camps d'Argelers i de Gurs i s'instal·len a la ciutat de Talents, des d'on intenten exiliar-se a Llatinoamèrica, en concret a Mèxic.
3: Sabem que abans d'anar a viure a la ciutat de Talents van estar a Bordeus, concretament vivint a la rue Rigolet 72. I això ho coneixem gràcies a la localització d'una carta enviada a l'ambaixador de Mèxic a França per part d'Ignacio Anta, sol·licitant la possibilitat d'acceptar-los com a emigrants en alguns dels vaixells que partien des dels ports francesos cap a Mèxic, a ell i a la seva esposa, la Coloma. Mai va obtenir resposta.
2: No aconsegueixen sortir de França. S'ha d'entendre que França no és el destí dels exiliats. El destí per a més de 500.000 de persones que fugia del franquisme és aquest, fugir del franquisme. França és un país de trànsit per les 300.000 persones que continuen el seu exili cap a Anglaterra, la Unió Soviètica o Amèrica, especialment cap a Mèxic. La historiadora Antonieta Jarne parla d'alguns d'aquests camins que van seguir les persones exiliades.
5: Jo sempre dic que més que exili hauríem de parlar d'exilis. Òbviament la porta d'entrada és França, per motius geogràfics obvis. Però clar, a França ben aviat es troben en que és una França ocupada. A partir d'aquí les rutes són molt diverses. N'hi ha, per exemple, algunes que són mestres que estan afiliades al PSUC, al Partit dels Comunistes de Catalunya, i aleshores, aixoplugades pel partit, òbviament, acaben a la Unió Soviètica. I allí, a la Unió Soviètica, fan de mestres de les colònies dels nens, bàsicament nens espanyols, que han estat refugiats a la Unió Soviètica. A França també es queda una colònia més o menys significativa, que passen moltes dificultats, moltes, per moltes raons, perquè el Partit Comunista d'Espanya els abandona, els militants que han passat la frontera. A la vegada, doncs, també es trobaran amb la França ocupada i després, un cop diguem-ne s'apaivagui tot després de la Segona Guerra Mundial, ve la Guerra Freda, no ho podem perdre de vista. I amb la Guerra Freda, el govern francès, tan democràtic i tan estupendo, il·legalitza el Partit Comunista, amb la qual cosa tota aquella gent, doncs, segueixen les dificultats.
0: No tots els destins són iguals. Els que migren cap a Mèxic, la Coloma i l'Ignacio no tenen aquesta sort, es troben unes condicions molt diferents als qui s'acaben quedant a França.
5: Una altra cosa, en canvi, són les rutes que des d'un primer moment creuen l'Atlàntic i acaben a Mèxic, bàsicament. Primer, abans d'arribar a Mèxic, el Partit Comunista d'Espanya, en un primer moment ho passa d'una manera bastant complicada, acaben en un primer moment a la República Dominicana, per exemple el cas de a Lleida de l'Aurèlia Pijuan, la primera dona que és regidora a la Paeria, acaba a la República Dominicana. A la República Dominicana es troben que hi ha una dictadura igual com la que han deixat enrere, perquè hi ha la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Els deixen allà a la selva dominicana perquè recolectin sucre i, en fi, amb unes condicions realment molt, molt dures. Hi ha uns informes del Partit Comunista que diuen si no, si aquesta gent no aconseguim treure'ls aviat d'aquí, moriran de gana i de tot. Però finalment, quan aconsegueixen arribar a Mèxic, aquí sí que la cosa és molt diferent. No té res a veure amb els que s'han quedat a França, per exemple, perquè allí el president Lázaro Cárdenas els rep amb els braços oberts, els hi dona de seguida la nacionalitat, amb la qual cosa ells se poden dedicar de seguida a fer negocis, a treballar exactament amb les mateixes circumstàncies que els mexicans, i amb la qual cosa, diguem-ne, que a partir d'allí tenen una vida prou còmoda.
2: La Coloma Seró i l'Ignacio Anta queden atrapats a França. La Coloma comença a exercir de mestra a Talens i, fidel als seus valors, s'involucra amb l'Ignacio a la resistència francesa per lluitar ara contra el feixisme nazi i el règim col·laboracionista del govern francès de Vichy. És la segona guerra en la qual es troben immersos i que d'alguna manera trien, per convicció ideològica, lliurar-la.
3: Segons les fonts, la Coloma va entrar en contacte amb la resistència francesa el 15 d'octubre de 1941. No serà que de forma oficial, l'1 de gener de 1942, entrà a formar part de les FFI, Forces Franceses de l'Interior, concretament a la unitat FTPF, franctiradors i partisans francesos del departament de la Gironde, a Talens, com a agent d'enllaç on feia tasques de transport de material i d'allotjament d'altres membres de la resistència. La Coloma feu servir l'àlies de Josephine.
0: La Josephine, la Coloma de l'Albagés, ara és la Josephine. Fa de gent d'enllaç, passa informació i material i potser també amaga persones al seu domicili de Talens. El motiu pel qual el seu àlies és Josephine no el sabrem mai del cert, però nosaltres creiem que és la seva manera de recordar la seva filla, la Pepita.
2: La història de les dones que van participar a la resistència ha estat silenciada i les seves funcions han estat desprestigiades al costat de la lluita del maquis o la direcció dels grans moviments. Però sense la seva participació, la resistència no hauria aconseguit teixir una xarxa d'informació i d'evasió per combatre els nazis. La Coloma assumeix un risc molt alt i ho pagaran car ella i el seu marit. Els primers dies de 1942, la Josephine és detinguda.
3: Fou detinguda per la Gestapo el 6 de gener de 1942 a la seva pròpia casa, amb l'acusació de formar part dels maquis de la ciutat de Talens, on vivia i exercia de mestra. Sembla que fou denunciada a la Gestapo per un membre del grup anomenat Diloli, per la seva participació a la resistència francesa. De Talens fou enviada a Bordeus, concretament al Fort d'IA, del 26 de gener de 1942 fins al 10 de maig de 1942, que fou traslladada posteriorment a Fort Romainville, una fortificació militar situada al nord de París, on va estar fins al 15 d'octubre de 1942. D'allà va ser transferida al camp d'internament i trànsit a Compiègne, camp de Royallier, Frontstalag 122, amb matrícula 19.687, el mes d'octubre de 1942, i on va restar reclosa fins al 31 de desembre d'aquell mateix any.
0: La Coloma ha passat un any de periple per les presons franceses, però tot el que ha patit i sobreviscut segurament no té parangó amb el que li espera.
3: Segons consta en l'expedient de la Coloma Seró conservat a l'Arxiu del Servei Històric de la Defensa, ubicat a la localitat de Vicens, l'1 de gener de 1943 va ser deportada en direcció a Ravensbrück, amb el número de presonera 27.037.
2: La Coloma, la Josephine, ara és un número, un de milers. Pel camp alemany de Ravensbrück hi passen més de 120.000 dones, canalla i noies adolescents. Com que tantes presoneres no hi caben, amplien el camp fins a 3 vegades, arribant a tenir 35 barracons. Les presoneres són les encarregades de construir-los i construeixen també oficines, magatzems i fàbriques. La Coloma va estar al barracó 22, el mateix que la Neus Català, amb qui també comparteixen tren que les transporta a Ravensbrück, el tren de les 27.000, perquè hi havia 1.000 dones numerades del 27.000 al 28.000. Montse Armengou, periodista i directora de documentals de TV3 i autora, juntament amb Ricard Belis, de Ravensbrück, l'infern de les dones, ens obre la porta de l'infern.
6: vindria a significar alguna cosa així com camp de corbs, i realment allà hi ha molts corbs. Ara això sembla una mica així tètric, però és un lloc paradisíac, que és un lloc preciós si no sapiguéssim tot el que va passar tan terrible en allà. Està situat davant d'un llac, ja et dic, preciosíssim. Malauradament en aquell llac sabem que van anar a parar les cendres de milers i milers de persones, de dones que van morir en aquell camp i que després van anar a parar en els forns crematoris. Té una característica que el fa singular, i és que Ravensbrück va ser un camp específicament dissenyat per dones i nens. Què vol dir això? Que en els altres camps no hi havien dones? Sí, ho hem vist a les pel·lícules, en els documentals, però Ravensbrück està dissenyat específicament per elles. Per què? Perquè, com veurem, s'instal·la una sèrie d'indústries en el mateix camp o als voltants que precisaran d'una mà d'obra femenina. Per què? Perquè hi havia tasques en aquells moments, que tot estava menys mecanitzat, on es necessitava una anatomia més fina, més petita, com la de les dones i els nens. Per exemple, per tot el que és l'instrumental d'aviació, els components elèctrics dels taulells de l'aviació, o per determinades tasques de les municions, del treball de preparar la munició de guerra. Per tant, és un camp específicament de dones i nens.
0: El 80% de les dones van ser deportades a Ravensbrück per raons polítiques. És el cas de les nostres lleidatanes. Per això estaven marcades amb un triangle vermell i, a més, amb una S d'Espanyerín, espanyola. La Coloma Seró i la Neus Català devien rabiar amb aquesta S. Després hi havia marcades amb un triangle negre les anomenades asocials. Eren les dones detingudes de dret comú, dones discapacitades, prostitutes o les que sortien del patró del nacionalsocialisme. Amb un triangle violeta es marcaven les testimonis de Jehovà. I les jueves, que a Ravensbrück tot just fregaven el 2%, es marcaven amb un triangle groc. Totes elles, com diu Armengou en el seu llibre, són les oblidades dels oblidats.
6: Sí, sempre són les oblidades de les oblidades, perquè sempre ens oblidem d'aspectes claus, com per exemple la seva participació a la resistència, o per exemple que contra elles, a part de totes les violències comuns al gènere humà, a sobre es va exercir a violències específiques de gènere, de violència sexual o de violència afegida, com separar-les dels seus fills o de fer-les avortar o d'esterilitzar-les. Vull dir, sempre hi ha un plus. Clar, lògicament, en un camp específicament de dones, doncs això s'incrementa. Per tant, quan parlo de les oblidades entre les oblidades, em refereixo a això, i Ravensbrück n'és un exemple.
2: A l'abril de 1941 es crea un annex per a homes amb capacitat per a 20.000 detinguts més, la majoria dels quals van ser exterminats. El crematori de Ravensbrück va ser inaugurat l'abril de 1943 i la cambra de gas a inicis de 1945. Hi van ser gasejades 6.000 dones, i això que el van inaugurar pocs mesos abans que el camp fos alliberat. A sobre, cada mes hi morien unes 1.000 dones per les condicions inhumanes del camp i les malalties contagioses. Les seves cendres van ser llençades al llac Chet. Perquè ens puguem imaginar com era un sol dia a Ravensbrück, l'Anna Canyi ens llegeix un fragment de Ravensbrück, l'infern de les dones, d'Armengou.
4: Les jornades infernals començaven a les 3 o les 4 de la matinada. Les baralles per trobar un lavabo, un dels pocs que hi havia per 10.000 dones. Sempre bruts, un focus de malalties. Després d'aquella aigua bruta que et deien cafè, els esperaven més de 2 hores d'àpel, de passar revista, on ningú no es podia moure malgrat el fred que feia, amb temperatures que arribaven als 20 graus sota zero, malgrat desfer-se a sobre per les diarrees provocades per la disenteria, malgrat aquells nens arrapats a les faldilles de les seves mares, més quiets que ningú, més vells que ningú, nens que lluïen el mateix triangle que les seves mares. Cada dia aquella gent, unes queien a bastonades, d'altres extenuades pel fred i la debilitat. Arribava un moment que deien: prou, ja no puc més. Després d'una llarga jornada de treball fent feines duríssimes, moltes a l'intempèrie, es feia el recompte interminable, després d'un minso i poc calòric sopar, les deportades queien rendides a la seva màrfega, sovint capiculades, compartint entre 2 o 3 el mateix llit. Aleshores sí, Si havien arribat fins aquí, podien dir que havien guanyat un dia de vida, que havien fet l'acte de resistència suprem contra el feixisme, sobreviure.
2: La Coloma sobreviu a Ravensbrück i abans de sortir-ne, protagonitza una escena de la qual se n'ha fet un poema i una cançó.
7: Amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636-48-4201. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
4: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
5: Bona tarda, amics. Nosaltres avui, amb aquest arrodoniment que fem a l'estiu, amb aquestes cançons de determinades pel·lícules que ens entusiasmen, doncs el Paco avui marcarà la pauta.
6: Oh, avui em toca a mi, no?
7: Avui em toca a mi. Aquesta matí ja estic jo, Joan, que no estic
6: res. No et presenta mai.
7: Amargaos de la vida aquí, ja. El calor que hace.
8: Moltes gràcies, Joan, per reivindicar la nostra veu i la nostra presència.
6: Bueno, avui donar un record a tothom que ens ha ajudat durant aquesta temporada. Ha sigut una temporada en la que hem descobert moltes coses, però sobretot el Matías. Jo crec que estem molt contents. I bueno, pues seguim, no? I seguim amb aquestes bandes sonores que hem estat escoltant durant aquest estiu. Pues a mi m'ha tocat escollir, i jo he escollit una pel·lícula que jo tenia 14 anys en aquell moment quan es va estrenar, i estic parlant de Gris, una pel·lícula de 1978. Per a un noi de 14 anys va ser com, ostres, què és això? Perquè la pel·lícula, si sabeu, s'explica dintre de la dècada dels 50, del rock and roll. I per mi va ser un gran descobriment. La pel·lícula està dirigida per Randall Kleischer, que ha fet pel·lícules, atenció, molt comercial, com El lago azul, que també va ser molt important, El vuelo del navegante, Cariño he agrandado a los niños, Colmillo blanco, Fiesta de despedida. Bueno, pel·lícules comercials, però que van tindre la seva història. Està basada en un musical. O sigui, en Broadway ja s'havia estrenat Gris en l'any 72. Gris vol dir brillantina, el que es focaven els rockeros en els cabells. I va recaptar en aquell moment 400 milions d'euros. O sigui que...
5: un èxit
6: total. Un èxit total. La banda sonora explica cançons del rock and roll. I diguem que Gris s'ha convertit en una forma i part de la cultura pop. Sempre es fa referència a John Travolta i a Olivia Newton-John, que, bueno, que va ser espectacular. John Travolta, recordeu que ja s'havia fet famós per Fiebre del Sábado Noche, i Randall Kleischer el va fitxar. I bueno, parlant de les cançons, jo crec que són temes atemporals. La gent jove també les coneix, i tothom les sap. Són cançons originals, la majoria d'elles: Summer Night, Greasy Lighten, Tu eres el quien yo amo, i un tema que va fer precisament Barry White, uno de los Bee Gees, que per cert la guitarra és de Peter Frampton, escoltar-la. Sí. I apareixen altres grups com Shanana o Frankie Avalon de los Four Seasons. Travolta en aquell moment tenia 23 anys, Olivia era una mica més gran que ell, i bueno, va agradar molt aquesta història. És una història d'institut, de dos nois que s'enamoren, la història és molt light, però jo crec que el fet de la música i esa cara de John Travolta, d'Olivia Newton, jo penso que ens van enganxar a tothom. El disc es va reeditar en CD en l'any 84, després en el 91, en el 2003, en el 2008 i en el 2018, és a dir, ara ja no s'editen discos, però que bueno, que és un disc amb molt d'èxit, i jo, per mi, que vaig fer una cua impressionant, també em vaig comprar la seva caçadora de cuir. La mi primera caçadora de cuir. I no tenia el cabell com el Travolta, però bueno.
5: Com el nostre amic Matías. Molt bé, molt bé.
6: Bueno, pues us deixem amb aquest de rock and roll, de Gris, i bueno,
5: i amb el desig que passeu un estiu ben maco.
6: Efectivament.
7: Ens veiem al setembre.
9: Ens veiem al setembre, sí.

Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, com anem?
1: Hola, bona tarda.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Històricament, la literatura publicada en català ha tingut moltes mancances. Hi havia gèneres sencers que no ens arribaven en la nostra llengua perquè ja els teníem molt presents en castellà i semblava, doncs, que ja no calia tenir-los en la nostra llengua. Això, naturalment, també es donava amb alguns autors concrets que ja havien estat molt traduïts també al castellà, però que eren molt difícils de trobar en català si és que algun cop s'havien traduït. Nosaltres no ens cansem de repetir que això ha canviat, que actualment vivim un moment dolç pel lector en català que pot gaudir d'un ampli ventall de possibilitats com no havien tingut mai. Però encara hi ha molta gent que pensa que no, que l'oferta és minsa. A veure, és cert que no ens arriba tot, però no ens podem queixar si ho comparem amb un parell de dècades enrere. I el canvi ha estat en gran part gràcies a les editorials independents. Avui ens volem fixar en una d'aquestes editorials, concretament en una de les seves col·leccions, que té com a missió portar-nos no literatura nova traduïda, sinó la recuperació d'autors i autores injustament oblidats pel nostre sistema literari, ja sigui perquè no s'havien encara traduït o perquè ja no es podien trobar. Es tracta de Biblioteca Clandestina, que opera l'editorial Clandestina. I per parlar d'aquesta fantàstica col·lecció tenim amb nosaltres a la seva directora, la Marta Vidal. Hola, Marta.
2: Hola, gràcies per convidar-me. Un plaer.
0: Gràcies a tu per venir.
1: El plaer és nostre. Estem encantats de tenir-te avui aquí, Marta, perquè ja feia temps que volíem parlar d'aquesta Biblioteca Clandestina, perquè des que va aparèixer, doncs, és una de les col·leccions que més bé ens ho ha fet passar. I bé, doncs, que tenim moltes ganes de que ens en parlis. Editorial Clandestina, com comentava la Laia, doncs, va començar a publicar l'any 2022 per donar continuïtat a Crims.cat, que és aquesta col·lecció de gènere negre en català, que ja té més volums que la Cua de Palla, la mítica Cua de Palla, i doncs, es va escindir del revés i es va independitzar i paral·lelament va crear també Biblioteca Clandestina, no? Que era una línia molt diferent a la de Crims.cat, que és literatura actual en català majoritàriament. I com has arribat tu a aquest projecte, Marta?
2: Biblioteca Clandestina neix del meu projecte final de màster. Jo, quan estava final màster, havíem de crear un projecte. Jo vaig optar per una col·lecció literària. Aquesta col·lecció, el seu origen era molt diferent d'aquesta Biblioteca Clandestina. Es deia La pistola de Chekhov i se centrava en literatura negra del segle XIX. Era una cosa molt, molt concreta. I mentre estava fent el màster per desenvolupar aquest projecte, em van donar un tutor. Van buscar algú del món editorial a qui li pogués interessar molt el projecte. Aquesta persona va ser Lilia Pèrdigo.
0: Anava a dir, jo estic veient el maig.
2: I els astres es van alinear perquè justament quan ella em va conèixer a mi, ell estava pensant a crear una nova editorial, a escindir-se d'aquesta al revés. Ell tenia Crims.cat i va veure en aquesta col·lecció meva una opció d'obrir una mica el ventall. I la cosa és que quan vam començar a desenvolupar aquesta Biblioteca Clandestina, ella em va dir, clar, aquests autors que tu has escollit, Marta, sí que es poden entendre com a literatura negra, però crec que van més enllà. Ell, doncs, sap del que parla, perquè porta molt de temps traduint, publicant literatura negra, i té un públic molt fidel, però també molt reduït. I ella em va proposar anar una mica més enllà, presentar aquesta col·lecció amb el mateix catàleg, però entenent-la com una cosa més universal, no? L'editorial ja sabia que es diria Biblioteca Editorial Clandestina i partint d'aquest projecte, aquesta idea de clandestinitat, és com vam readaptar aquesta idea, no? I així és com va néixer oficialment Biblioteca Clandestina. És a dir, va ser una sèrie de casualitats les que m'han portat aquí.
0: Les bones bueno, casualitats.
2: Exacte. Aquelles...
1: Trobar-s'ho, escolta, fer un exacte. Projecte i que de sobte algú te'l vulgui ja fer realitat, això, sí. Això està molt bé. Escolta, com a nom, la pistola de Chekhov no em desagradaria, també.
2: No.
1: Està bé. I abans, clar, dius que vas fer el màster d'edició, tu abans tenies experiència prèvia en el món editorial, havies estat en algun editorial?
2: No hi havia estat, però sí que vaig estar col·laborant per una revista mexicana, que també va ser una casualitat. Jo abans volia ser escriptora, vaig buscar revistes on pogués publicar relats i vaig trobar una revista mexicana que es deia Primera Pàgina i jo allà vaig enviar algun text i vaig començar a col·laborar com a columnista. Jo allà escrivia sobre cinema, em vaig entendre molt bé amb qui portava aquesta revista i tot i les distàncies, perquè ells estan a Mèxic, doncs vaig començar a formar part més activa del comitè, corregia textos, parlava amb els autors, allà no es tractava de ficció, eren columnes de cultura, però vaig veure que m'agradava molt això de treballar amb textos, no?, i de publicar. I és el que em va portar a fer aquest màster d'edició.
1: Si no hi havia cap revista més a prop.
2: Exacte.
1: De Mèxic.
2: A Mèxic.
1: No està malament. Bé, llavors has explicat una miqueta, però ens agradaria que ens expliquessis, diguéssim, quins objectius us veu marcar quan veu dir anem a fer biblioteca clandestina ja amb aquest nom. És a dir, quina línia editorial us veu marcar inicialment?
2: Doncs mira, això ho comenta l'Imma Muñoz, que col·labora també amb l'editorial, és dir, doncs com pot ser que aquest llibre jo no el conegués abans, no? Volem que crear aquest efecte en el lector. És crear una biblioteca, no?, com diu el seu nom, d'autors que sigui, pel motiu que sigui, o han estat oblidats, sigui aquí com el seu país d'origen, o autors que en català no s'han publicat prou, no? I llavors, a partir d'aquí, volem explorar tots els gèneres. Aquesta idea de clandestinitat sempre hi és molt present, no? Sigui pel gènere literari del llibre, la novel·la negra tradicionalment s'havia menys tingut, no? Era com literatura menor, sigui per la identitat de l'autor. Hem publicat només un parell, però també volem explorar la literatura afroamericana, és a dir, volem reivindicar, volem donar un lloc a aquests autors que, sigui pel que sigui, no han estat prou reconeguts en català.
1: Clar, d'això en parlarem també, perquè jo hi veig com dues línies ara mateix a la col·lecció, però sobretot als inicis jo em trobava que hi havia autors, exactament el que has dit tu, que jo em preguntava com pot ser que jo no conegués aquest autor, si m'ho he passat superbé llegint-lo.
3: Sí, la vas clavar, Marta.
1: Sí, l'objectiu.
3: Si volies, o sigui, la frase. Sí.
1: Es va aconseguir, no? Però clar, bé, jo no conec, no vinc del món de la literatura, no és que sigui un gran coneixedor de la literatura universal, però clar, hi ha noms que no em sonaven absolutament de res. Jo volia preguntar com arribeu vosaltres a aquests noms, no? I bueno, jo us agraeixo perquè, clar, m'han fet passar molt bé.
2: Jo sempre dic que això de buscar clàssics és una mica com la roba vintage, no, és a dir, quan tu vas a una botiga de segona mà no vas amb una idea concreta, tu vas explorant. A mi m'agrada molt, doncs, mirar a internet o quan viatjo miro una mica el catàleg d'altres llibreries, editorials estrangeres, i així s'acaben trobant veritables joies. En el cas dels títols de biblioteca clandestina, com que són novel·la negra, és un gènere que, això, té un públic reduït però molt fidel, i en anglès, sobretot en l'idioma en què llegeixo, hi ha gent aficionada al gènere que tenen blogs dedicats a això, a parlar de títols clàssics de novel·la negra, i així és com he trobat la majoria d'aquests títols, la veritat. És a dir, gent molt fidel, que fa molt bona feina, no professionalitzada, però vaja, que m'han descobert això, títols molt interessants.
1: Clar, perquè molts són, podríem dir-ho així, de manera general, una estètica molt Agatha Christie, no? En algun cas, o d'aquests clàssics d'això, que Agatha Christie i altres noms ens han arribat aquí, són molt presents en l'imaginari col·lectiu, diguem, però algunes obres d'aquestes que s'assemblen molt, fins i tot també, bueno, ambientades als Estats Units, que per tant l'estètica és molt diferent, però al fons acaba sent molt semblant, aquí són completament desconeguts, i això, no sé, a mi m'encorregeix molt.
3: Sí, després anirem desgranant alguns títols del catàleg, però si jo me'n guardo una, que a mi em va generar molt aquest efecte de com pot ser que jo no conegués això. Com dèiem, anirem desgranant una miqueta el catàleg de Biblioteca Clandestina, que teniu autors molt diversos, però comencem una miqueta per una cosa que segurament tenen tots en comú, tots aquests llibres, si ens fixem en el que ens entra pels ulls, no?, que és el disseny de la coberta, que tots tenen formes geomètriques, que tenen una gamma de colors molt concreta, i en tots els llibres hi ha aquest ull vigilant, no?, que forma part, a més del logo de la col·lecció, no? Llavors, una mica, qui és l'artista d'aquestes cobertes i per què aquest disseny?
2: Doncs bé, nosaltres treballem per totes les cobertes, també són els que ens van ajudar a crear la identitat d'editorial clandestina amb Xavier Gente. Ell té un estudi de disseny que es diu Domo, ens els van recomanar, vam començar a treballar amb ells i vam estar donant moltíssimes voltes al que seria la identitat de biblioteca clandestina. Ens van proposar unes quantes cobertes i totes estaven bé, però totes ens recordaven alguna cosa i buscàvem alguna cosa una mica diferent. I no sé com va ser que ens va presentar la coberta dels 39 esglaons, que a mi em va encantar, i li vaig dir a Lília, és que ha de ser aquesta. A mi m'agrada molt tot el que és els anys 50, 60, els pòsters de les pel·lis de Hitchcock, els títols de crèdit, i va ser veure-ho i em va recordar allò, no? I vaig dir, és que a més serà una cosa que la gent la veurà i la reconeixerà, no? Potser hi haurà gent a qui li agradarà, gent a qui no, però l'ecosistema editorial és molt competitiu i crec que val més la pena que sigui una cosa reconeixible, no?, i que la gent la vegi, que no pas una cosa que agradi a tothom. Llavors, per mi va ser una cosa segura, Lili al principi va dir que no estava segur. Sobretot, no estàvem, això és cert, que no estàvem segurs, no?, de com aquella coberta en concret era molt xula, no?, però dèiem com ho farem coberta rere coberta, no?, perquè no es faci avorrit ni monòtum, però crec que se n'han sortit molt bé. I cada coberta, doncs això és molt diferent, però totes es pot veure que pertanyen a una mateixa col·lecció.
1: Hi ha l'ull aquest, que què significa l'ull concretament per vosaltres, que aquest sí que surt a totes les cobertes, és com l'ull de l'ull, sí, com l'ou de Pasqua de les cobertes.
2: Exacte, sí, de vegades no sabem molt bé com aconsegueixen ficar-lo a totes les cobertes. Això ens ho van proposar ells, que fos una mica l'emblema de la col·lecció. També això, el nostre logo és també un ull, que també es correspon amb el logo de l'editorial. I és això, és un ull que espia, és un ull que mira, és aquesta mirada curiosa, fins i tot una mirada que va al passat. A mi també em recorda a pel·lícules, a videoclips, també... Per exemple, penso en la pel·lícula de Psicosi, no?, quan Norman Bates està espiant. Vull dir, és un element que jo crec que en la novel·la negra és molt present, i és aquest ull curiós.
3: Jo no hi havia pensat, en això, però m'agrada, m'agrada. Perquè a més és com... A mi sobretot el que em sobta és... o sigui, ho heu aconseguit, que siguin cobertes reconeixibles. Això ho hem parlat també amb algun altre editor, no?, que de vegades tenen unes cobertes com molt impactants. Diu, ostres, mira que vaig dubtar perquè aquesta lletrota i tal. Dic, jo entro a una llibreria i els teus llibres els veig, no? I segurament és una cosa que tu estàs buscant quan fas aquesta mena de disseny, no? I tenint en compte que són com molt clàssics els llibres que publiqueu, el contrast amb aquestes formes geomètriques i tal, realment sobta, no? No sé si alguna d'aquelles propostes que us havien fet era així com més clàssicot, en el bon sentit de la paraula, no?, però com més d'allò.
2: Exacte, sí, sí.
3: I una altra de les coses que també tenen, així com parlant com una miqueta de cosa en comú abans de començar a parlar de llibres individualment, no és que ho tinguin tots absolutament, però si rasques una mica, ens dona la sensació, potser els llibres que hem escollit nosaltres, no ho sé, potser és un viatge nostre, ja ho veurem, ja ens ho diràs tu, perquè tampoc hem llegit tots els llibres de l'editorial, però és com si hi podem trobar com tocs d'humor, no de riure, no? Però no són llibres humorístics, però a part que és una literatura com distesa, moltes vegades hi hem trobat com aquestes petites píndoles, ja sigui d'humor o d'enginy, no?, una mica en aquest sentit. No sé si és una cosa que busqueu, que us hi heu trobat i que justament els títols que heu escollit pel vostre catàleg resulta que ho tenien i, per tant, potser és una cosa inconscientment dels vostres propis gustos literaris. No sé si l'hem cagat completament i no té cap mena de sentit això que acabo de dir.
2: No, està super ben vist i és el que dieu, no? Al principi no era una cosa buscada. Com he dit, al principi el catàleg era sobretot novel·la negra i és veritat que tirava molt cap al que és Anglaterra. I jo crec que s'ha parlat molt de l'humor anglès. La majoria d'aquests autors tenien això, no? Diuen aquest humor molt fi, humor anglès, una certa crítica. Jo crec que venia en part d'això, però ara ja per mi s'ha convertit en un emblema, no? I m'han proposat algun títol i m'han dit, és que aquest llibre té humor. I dic, ostres, doncs si té humor jo crec que pot encaixar, no? Jo crec que l'humor és una arma molt potent i alguns dels temes que tracten aquests llibres jo crec que si no tinguessin aquest toc d'humor potser el resultat seria una cosa molt més crua. Crec que al final resulta una lectura, doncs, molt més planera, potser amb una certa profunditat que al principi no es veuria, però crec que això fa que les coses es llegeixin de manera més fàcil. O sigui, que jo estic molt d'acord, és una part important de la col·lecció.
1: La veritat és que a mi m'agrada molt, així, en general, sobretot llibres que no se suposa que han de ser d'humor. O sigui, ja no vaig a buscar llibres de riure, diguem, però quan un llibre que se suposa que no és d'humor pot tenir una pinzellada, només, llibres superdramàtics que de sobte et fa la broma, que dius, hòstia, em descol·loca, això m'encanta, i en aquests llibres que surten, ja tenim personatges de tota mena, llibres de tota mena, alguns són més profuns que altres, evidentment, però hi ha alguns personatges, com en Chan, això que és de... Sí. Una casa sense clau, no? Una porta sense clau, no sé com d'això, que és un personatge hilarant completament. Exacte. Un detectiu molt famós que va tenir continuïtat, no?, en l'obra de l'autora, però que, hosti, tu passes tan bé llegint-ho, hi ha un misteri per resoldre, però al mateix temps tu passes bé.
2: Exacte.
1: Doncs vinga, va, parlem de llibres. Que
2: som-hi.
1: Això, el que et comentava abans, jo veig com dues línies. Amb això jo crec que més o menys ja ho hem anat parlant i que crec que ja estaràs d'acord, perquè ha anat derivant una mica, diguéssim, els títols que heu publicat, però sobretot al principi publicàveu més autors desconeguts, clàssics que no havien transcendit per alguna cosa, o potser només aquí no ens havien transcendit, no ens havien arribat, o ja no es podien trobar. I ara últimament esteu publicant ja més grans noms de la literatura, molt, molt més coneguts, que bé, amb obres que, això sí, potser no eren tan presents en l'imaginari de la gent, no? Tu veus també així? Tu els diferencies d'aquesta manera?
2: Sí, sí, sí. I, de fet, quan pensem en el catàleg pels anys que venen, no?, amb Lília, doncs sempre diem de trobar aquest equilibri, no? Jo sempre tiro més cap al que és aquests clàssics, bé, clàssics de clandestina, diguem-ne, és a dir, novel·la negra, autors més desconeguts, i Lília sempre procura que hi hagi una mica aquest equilibri, no? Evidentment, en un món ideal, publicar autors desconeguts estaria molt bé, però, com he dit, el món editorial és supercompetitiu i han estat aquests autors més coneguts, amb llibres poc coneguts aquí, els que ens han ajudat a obrir-nos una miqueta més i a que la col·lecció sigui més coneguda. El que va marcar un abans i un després, que a mi em va costar molt, va ser Stefan Zweig. Lili em va dir, podem publicar alguna cosa d'ell, no? Vaig estar mirant, vaig trobar Amo, que em vaig comprar l'edició de Proa, si no recordo malament, dels anys 60, i vaig dir, ostres, això encaixa, no?, en el catàleg, però fins aleshores no se m'hauria corregut mai. Però vaja, jo ara ho veig tot coherent, no? És dir, aquests autors, encara que són coneguts, tenen molta cosa que no coneixem, i alhora estic, doncs, posant-los tots a la mateixa altura, no? Sempre hi ha la idea de, bé, mateix nivell. Parlem d'alta literatura i aquesta literatura de menys qualitat, i jo crec que tots tenen un lloc en aquesta biblioteca clandestina.
1: Bueno, quan vegi Lília li diré que deixi fer a tu, perquè aquests descobriments, perquè clar, els altres autors, clar, també són llibres bons, però ja els coneixem, els tenim més vistos, però aquests descobriments que ens has fet, escolta, això és molt d'agrair, i jo crec que és, com deies, la senya d'identitat de la col·lecció, que ha sorprès segurament a lectors que s'han enganxat i que han fet confiança, perquè els va sorprendre que autors que no coneixien els poguessin agradar tant. I, diguéssim, tenint en compte aquestes dues vessants que aneu fent en paral·lel més o menys, quina seria la cola que ho uneix tot? Quina és el que fa que el catàleg tingui coherència?
2: És això, és el descobrir alguna cosa, no?, o el portar un llibre que, sigui pel que sigui, no estava disponible. Per exemple, això, hem publicat ara Wells, La història del senyor Poli, és un llibre que no, si no, no s'hauria pogut llegir en català, i també és això, no?, del toc de biblioteca clandestina, que realment no sabria dir què és exactament, no? Podem dir que té una mica d'humor, de vegades hi haurà una part criminal, potser l'autor pel que sigui estava als marges per molts motius. Llavors, és això, són llibres molt diferents, però crec que al final, doncs, creen un tot coherent, però si hagués de dir la fórmula, doncs tampoc no ho sabria dir ara exactament.
1: Està bé, així, així.
3: No, no, no, si tens una fórmula, guarda-te-la. La fórmula de l'èxit.
1: Això que deies de H.G. Wells és curiós, perquè tothom té al cap quina mena de llibres són coneguts aquí, ciència-ficció, bueno, títols superreconeguts, però vosaltres publiqueu una novel·la tal qual, d'un senyor que també és força hilarant, ell mateix, aquest és l'últim que he llegit, que déu-n'hi-do la seva història, però de gènere fantàstic, de ciència-ficció, no en tenia un pèl. No? I és curiós que també ens arribi saber que autors que tenim molt encasellats tenien registres molt diferents. No?
2: Exacte.
3: Clar, jo el d'Esbaic no l'he llegit, però també és un autor una mica encasellat amb certs temes, i que el tingueu a la vostra biblioteca també, déu-n'hi-do. Doncs, bé, de tots aquests llibres que teniu, jo, per exemple, volia comentar una mica el d'Un milionari africà, de Grant Allen, perquè, de fet, per mi és el llibre canònic de com pot ser que jo no conegués aquest llibre, perquè va coincidir que, a més, havíem anat a França, havíem anat a...
1: A Reunión.
3: A Reunión.
1: Que és França.
3: Clar, és que me'l vaig comprar en francès. Jo m'havia comprat un dels llibres d'Arsène Lupin, en francès, i jo he intentat llegir-lo francès i tal, i que, bé, en sé una mica, però em costa, no? I clar, jo llegeixo Un milionari africà de Grant Allen i et quedes amb aquesta idea de precursor, no?, de tot el que és Arsène Lupin, el cavaller lladre, i amb la frase aquella que dèiem al principi de com pot ser que jo no conegués això? Com va arribar aquest llibre?
2: Amb el que deia això al principi, no?, de blogs de gent aficionada, llavors vaig trobar el text, el vaig llegir, vaig dir, ostres, i bé, també l'autor Grant Talent a mi em sembla superinteressant, així com a petit avançament publicarem alguna cosa més d'ell, molt diferent,
1: molt bé,
2: però també aquest toc d'ell, no?, jo crec que era un autor molt molt modern, avançat a la seva època, i llavors això. Però com vam trobar-lo? Al final, això, feina de gent aficionada que fa superbona feina.
3: És divertidíssim, aquest llibre.
1: És un divertiment total, perquè total. O sigui, no enganya ningú. Vull dir, és exacte. Molt clar que estàs llegint, però t'ho passes superbé.
0: Sí. I d'alguns dels clàssics que heu publicat, per exemple, doncs L'etern marit de Dosto, no? que també que era traduït per la gran Marta Nin, que també vam tenir aquí al programa, no? I també un llibre doncs, que sorprèn, que jo és el llibre amb el qual m'he introduït a Dostoyevsky, o sigui, jo he passat dels superclàssics a Dostoyevsky, he començat amb L'etern marit, i que també per mi representa una mica allò que dèiem abans, de que no és un llibre d'humor, però aquell personatge, Estones, és una caricatura també, no, ell?
2: Tota la raó, i Dostoyevsky, ho comentàvem amb la Marta Nin, és un autor, quan la gent pensa en Rússia no pensa que pugui ser divertida la literatura en rus, però Dostoyevsky té un humor molt diferent de l'anglès, i crec que L'etern marit es veu molt clarament, no?
3: Sí.
1: Home, també teniu Gogol al català, que si vols coses divertides en Gogol,
2: exacte,
1: déu-n'hi-do.
2: Totalment. Sí.
0: Doncs bé, de moment heu publicat molta novel·la anglosaxona, com deies abans, no? Que ens has introduït, que també teniu algunes idees, o sigui, heu publicat sobretot anglosaxó, alguna cosa, com dèiem ara, del rus, també alguna cosa de l'italià, però abans ens has insinuat que també volíeu introduir-vos, per exemple, amb el mercat, no, en autors afroamericans, o així. Teniu visió de publicar altres llengües també? O sigui, de no centrar-vos només en la novel·la anglosaxona?
2: Sí, és a dir, és una cosa que sempre ha estat present. Jo recordo quan vaig presentar això al projecte de màster, algú del tribunal, quan vaig fer la presentació, em va dir, ostres, hauríeu de fer alguna cosa de l'italià, ha estat molt important pel que és la novel·la negra, hem publicat alguna cosa de l'italià, en publicarem alguna més. Jo fa temps, i aquest autor vaig trobar una llibreria francesa, que hi ha un autor en concret que escrivia en francès però que no era de França, que el tinc allà, llavors sí, és allà a poc, però sí, jo sempre intento que no sigui només doncs, autors anglosaxons, sinó obrir una miqueta el ventall.
3: Però us fixeu més en que us agradi el llibre o en la temàtica, més que no pas en ampliar llengües, diguem-ne, no?
2: Exacte, al final és això, que encaixi en el catàleg, però vaja, de manera una mica inconscient, suposo que com molta de la recerca la faig en anglès, doncs és fàcil acabar agafant autors que escrivissin en anglès, llavors de vegades em força una mica explorant una mica més allà, i així he descobert autors i llibres molt interessants també.
3: I entenc que tot el que sigui en català, això va a crims.cat, no?
2: En principi sí, no ho hem descartat, el que passa, i em sembla fantàstic, és que molts autors que havien pensat, ostres, estaria bé, ja els han publicat altres editorials, ja em sembla bé. Si algun dia trobem alguna cosa que no s'hagi publicat recentment, doncs llavors estaríem encantats de fer una reedició, i tant.
1: Ara que crims.cat ha començat a recuperar obres més antigues, a veure si entrarem en conflicte aquí, eh? Esperem que no.
2: Esperem que no.
1: Bé, si no m'he descomptat, jo crec que entre els dos, entre la Laia i jo, hem llegit 9 dels 17 llibres que de moment heu publicat, i crec que hem fet un balanç força positiu, no?
3: Sí,
1: que ens ho hem passat força bé llegint-los. I a mi sempre m'agrada preguntar als editors a veure quins són els seus preferits, però no em contesten mai.
3: Imagino allò que un editor, tots els seus fills, tots els estima fills, per igual.
1: Llavors, et diré jo els meus. A veure què et semblen, els que més m'agrada a mi de moment, així sabràs que has de publicar en un futur. Jo intento per mi, miro per mi. Jo diria, sense ordre, però els tres així que més m'han agradat serien Una casa sense clau, d'Air Biggers, un llibre ambientat a Hawaii, ja, de per si ja interessa. Llavors, La mort del conjurador, de Rudolf Fischer, déu-n'hi-do, és un senyor llibre. I els relats de Sant Petersburg, de Gogol, de Nikolai Gogol, perquè és molt divertit, és molt surrealista aquest senyor, però m'ho va fer passar molt bé, sempre amb el milionari africà, sempre.
3: Per favor,
1: abans, també,
3: és
1: perquè
3: el meu preferit.
1: Potser literàriament no seria el millor, però és si no és el que m'ha fet riure més, poc li deu faltar, no? Llavors,
3: a més, només afegiré que és que tinc al cap la foto que et vas fer per fer la ressenya a Instagram, llavors
1: no.
3: És una d'aquelles fotos memorables de Bookhunters.
1: No vull recordar-ho, això.
3: Bé, això aneu-la a buscar.
1: Imagino que no et voldràs mullar, tu.
2: Clar, no sabria, és a dir, és això, al final no es tracta de quins són els que tenen més qualitat, però sí que hi ha autors als quals jo tinc com un cert apreci. La mort del conjurador jo crec que no se n'ha parlat prou, i jo trobo que és un llibre molt bo. L'autor també li tinc, no ho sé, una estima, perquè va morir de manera doncs molt prematura, era superinteressant, i crec que és un llibre molt bo del qual no se n'ha parlat prou. Llavors, això, li tinc una apreci especial. Gogol és un autor que vaig estudiar a la carrera i que deia, ostres, doncs, Relats de Sant Petersburg, que guai poder-los publicar. No diria que són els meus preferits, però els tinc una certa estima. També penso en Anna Catherine Green, que és precursor de la novel·la negra. Aquests autors els tinc una certa estima, però vaja, cada llibre és especial, no?, a la seva manera.
1: Encara s'ha mullat prou.
3: Encara s'ha mullat una mica.
2: M'he mullat.
3: Molt bé, gràcies.
1: Jo tenia unes preguntes per si no volies decidir-te per uns concrets, que potser així ens permetrà parlar d'alguns llibres més concrets també. Preguntes més concretetes, no? Si no podem triar el millor, quin seria per tu el més divertit del catàleg?
2: Doncs crec que aniré amb Gogol. Jo quan llegeixo el Nas em ric moltíssim, em sembla fantàstic.
1: Sí, sí, és que bueno, és un relat per no oblidar, eh?
2: Sí.
1: Hi ha una sàtira allà. Però sí, bueno, el 5 està molt bé, però aquest en concret és que et deixen al revés, perquè dius, mare Déu, aquest senyor, d'on es treia això? Que al final és una sàtira, eh? Vull dir, és una sàtira de la societat russa i tal, però com sempre, però que és molt divertit. I si hem de triar el més fosc del catàleg, el més negre?
2: Jo aniria potser a Zweig, aquests relats de passió, amo, que és pervers. És el primer que vaig llegir del recull quan encara l'estàvem muntant i vaig dir, ostres, això, aquest senyor va una part molt, molt fosca i bé, són molt bons.
1: Jo no tinc molta estima a Zweig, però escolta, m'hi hauré de tirar, entre les biografies que estan llegint la Laia, que li encanten.
3: És que jo m'he tirat a les biografies de Zweig, però ara o sigui, m'ha sorprès molt que destaquessis el més fosc del catàleg de biblioteca clandestina.
1: Ara la vols llegir.
3: Com Zweig. Sí, clar, sí, és que jo cada vegada que portem edites després vull llegir moltes coses.
1: Aquest no el tenim.
3: Sortint
1: d'aquí l'anem a comprar. Llavors, per algú que ens està escoltant i dius, escolta, no coneixia aquesta col·lecció i ara m'interessa, vull introduir-me i per saber què és Biblioteca Clandestina, tu quin li recomanaries per entrar i perquè s'enganxi?
2: Jo crec que Un milionari africà és molt, molt entretingut i té una mica tots els elements del que és la col·lecció, no? Té una miqueta la part criminal, tot i que no hi hagi assassinats en si, té molt d'humor, té una certa crítica, és un autor no superconegut. Jo crec que és una bona porta d'entrada.
1: I a més, pren el pèl a Un milionari tota l'estona i això...
3: Ah, és que això és molt divertit, això.
1: Això ens agrada.
3: Sí. Mira si vaig començar bé, jo vaig començar amb aquest.
1: Clar, home. Recomanat per mi, eh?
3: Sí.
1: I bé, segurament tots els llibres que publiqueu ja estan lliures de drets i aquestes coses, no? Però hi ha algun que t'hagi costat de publicar? Perquè a vegades els hereus o els representants dels llibres no ho posen fàcil.
2: En el cas dels nostres llibres, no. Sí que hi ha hagut llibres que el procés ha estat complicat. Zweig, per exemple, al principi volíem publicar només un relat, després vam dir publiquem dos, publiquem tres. Va ser un procés que es va com allargar molt, però no, nosaltres amb el tema de drets no hem tingut un problema concret, vaja.
1: Millor.
2: Exacte.
1: Més fàcil. I abans ens comentaves que és Lili qui porta aquests temes, però ets conscient de quin és el supervendes de la col·lecció, el que millor ha funcionat?
2: No és que n'hi hagi un, però sí que hi ha una diferència molt gran a nivell de vendes entre autors més coneguts i autors menys, com han publicat Zweig, ho vam notar. Amb Gogol també, Dostoyevsky també ha funcionat molt bé, seria qualsevol d'aquests. A més, això, Lili ho sabria dir millor quin, però vaja, qualsevol d'aquests ha funcionat molt bé.
3: Els tres tòtems aquests, no?
2: Exacte.
1: El que dèiem, no? Aquests noms que són tan coneguts, tothom els coneix, potser l'obra no, però ja només per l'autor ja la gent els va llegir.
2: Exacte.
3: Sí. I us ha passat, així com a curiositat, no?, que algú us hagi descobert amb aquests i que llavors ja l'hagueu enganxat com a lector de la col·lecció? Allò que algú t'hagi vingut a dir, mira, jo vaig descobrir-vos per aquest, bé a saber.
2: Sí que ha passat a fires que arriba algú i diu, sé que heu publicat Gogol, em vull comprar el de Gogol, i jo, ostres, no sabia que se n'havia parlat tant, no? I llavors doncs, arriben a la parada, comencen a tafanejar i diuen, ah, el que feu està bé, compraré algun llibre més.
1: Gràcies.
3: Bueno, mira, que serveixi també perquè descobreixin tots aquests altres autors que esteu publicant. Doncs bé, Marta, hem fet una bona repassada a la col·lecció i després també volem conèixer una mica més la teva feina com a editora a Biblioteca Clandestina, però abans veurem què ha captat avui el nostre radar. Llibres i punt. El radar. Doncs bé, avui al radar, per segon episodi consecutiu, us portem una sèrie. I tot i que té certs paral·lelismes amb la sèrie de la qual parlàvem en l'episodi anterior, que era El cavaller dels set regnes, i dic paral·lelismes doncs, perquè la sèrie que porto avui també és una adaptació d'una obra literària i també té pocs capítols, no té absolutament res a veure ni en temàtica, ni en estètica, ni tampoc en pressupost, n'estic convençut.
0: Avui xerrarem de Valentina de Montblanc, que és la primera sèrie d'animació d'estètica anime en català feta a Catalunya, concretament feta a Manlleu, de la mà de l'estudi Lué, que podeu veure a 3Cat. La sèrie són 6 capítols d'uns 20 minuts cadascun i estan basats en l'obra de la Míriam Bonastre, que és la il·lustradora que ha fet els còmics de Valentina de Montblanc, i que, de fet, no és que s'hagi fet una adaptació dels còmics, sinó que és que les dues coses han sortit alhora, tant la sèrie com els llibres. La Valentina és una princesa, de fet és la princesa de la llegenda de Sant Jordi, que capítol rere capítol viurà aventures al costat de Sant Jordi, en Patufet i el tio. I al llarg d'aquestes aventures el que farà és descobrir-se i d'alguna manera també reivindicar diferents figures de la mitologia catalana com les dones d'aigua, el gegant Puigmal o la pesanta. En Sergi em va proposar veure aquesta sèrie perquè va veure que en Pau Garriga, director frustrat a xarxes, que recordem que també el vam tenir aquí amb nosaltres als estudis de la ràdio, em feia un vídeo recomanant la sèrie i em va dir, va, Laia, mirem-la. Jo te reconeixo que jo no sóc molt d'anime, ni tampoc de manga. De més jove sí que em vaig empassar moltíssimes sèries de l'enyoradíssim 3XL, no a nivell otaku super fan, però sí que és veritat que m'entretenien. Però ara de gran he de dir que he perdut una mica l'interès, però Valentina de Montblanc m'ha convençut. Jo no en tinc massa idea, ni d'imatge ni d'animació, però l'estil que té la sèrie és, si més no, doncs com peculiar i curiós, no? Perquè els moviments de les imatges no són com molt fluids, sinó que els personatges es mouen com a retalls i, a més, s'intercalen com animacions de vinyetes de còmics sobreimpressionades, no? Que d'alguna manera trenca l'estètica del format i reforça aquesta hibridació entre un còmic i una sèrie. A més, últimament, per diferents motius, tot el tema de la mitologia catalana, com que, no sé, com que me'l vaig trobant sense buscar-ho, i m'està començant a interessar. Em sorprèn molt la gran quantitat de figures mitològiques i històries lligades al territori que tenim, als nostres pobles, als nostres boscos, que desconeixem. I, de fet, els desconeixem, però ens interessarien, perquè tota aquesta mena de referents els busquem en altres cultures, i què millor, doncs, que conèixer els nostres propis, no? Una mica com quan recomanàvem Fuet, aquella sèrie que donava a conèixer moments estel·lars de la història del nostre país, amb molt més pressupost que la Valentina, també crec. Valentina de Montblanc, a banda d'entretenir-vos, segur que també us ajuda a descobrir coses de la nostra cultura, així que doble funció. A tu t'ha agradat, Sergi?
1: Sí.
3: Ja l'hem acabat, eh?
1: Sí, sí.
3: Ja l'hem acabat, la van acabar ahir.
1: Bastant curiosa. Sí. Bastant, bueno, em feia riure, em feia por també, perquè clar, la passanta i l'home del sac. No, és molt curiós i està molt bé que es facin productes així aquí.
3: Sí, sí.
1: Sí, sí. Doncs bé, ara com sempre farem la pausa musical i avui la Marta ens ha triat un clàssic, un himne pels que ja tenim una edat, per mi ho és, que es tracta de Common People, del grup britànic Pulp, que podeu trobar a l'àlbum Different Class de l'any 1995, si no m'equivoco, o sigui que déu-n'hi-do el que ha plogut. I bé, ens hauràs d'explicar per què l'has triat, Marta.
2: Aquest grup me'l va descobrir el meu professor de literatura universal de batxillerat i vaig començar amb aquesta cançó. M'agrada l'estètica de Pulp, els seus videoclips, no és una mica pop com les cobertes de Biblioteca Clandestina, i tenen unes lletres superintel·ligents, amb humor, aconsegueixen fer crítica i res, crec que també una miqueta atemporals, així que em va semblar un bon resum del que és la col·lecció i és un temacle.
1: Sí,
3: és un temacle, sí, sí.
1: És boníssima, per tant, escoltem-la.

0: Doncs bé, Marta, continuarem desgranant aquesta biblioteca clandestina. Abans parlàvem dels supervendes de la col·lecció, hem vist que aquests grans clàssics han ajudat potser a que l'editorial us conegui més o que us descobreixin més lectors. Com estan anant? Quina acollida teniu?
1: A poc va creixent. És un creixement molt lent, no? La gent s'espera que es publicaran els llibres, es vendran moltíssim i doncs d'un dia a l'altre. No ha estat el cas, però és que és un món complicat, però podem dir que la col·lecció aguanta, que la col·lecció segueix, que cada vegada més gent la coneix, i això doncs és una gran notícia. Jo trobo que un públic al qual agrada molt és gent que té clubs de lectura. Crec que són llibres força adequats per clubs de lectura. És això, m'ha escrit gent de Manresa, que tenen un club de lectura, que els agrada la col·lecció. És això, té el seu públic, va creixent, creixement lent.
0: I els mitjans, se'n fan ressò o és un món on costa entrar a les editorials? Ho dic també com a una mica paral·lelisme amb editors altres, no?, que hem parlat, doncs cada vegada hi ha certes editorials que potser sempre són les que es veuen als mitjans i altres els hi costa més. Això us han donat una empenta també o costa?
1: Hi ha algun mitjà núvol, sobretot, que sí que sempre doncs, van parlant de nosaltres, però realment costa, jo ho entenc, els periodistes reben molts llibres, es publica moltíssim, sí que la col·lecció de Crims.cat ara està tenint més ressò, amb motiu perquè han arribat als 100 títols, pel que fa a Biblioteca Clandestina, la veritat és que no gaire.
0: I no sé si, tot i formar les dues part d'editorial clandestina, se us relaciona? No sé si realment... A no ser que... Clar, a nosaltres ens sembla molt evident, sempre parlem de... Clar, estem com tan ficats que coneixem com l'estructura una mica, no? Però semblen com dos editorials independents, no? Com que no...
1: Sí, exacte. Jo no ho sé si molta gent ho relaciona. També és veritat que tu veus Biblioteca Clandestina, pots pensar que és una editorial independent, pots pensar que Crims.cat ho és. Jo no ho sé si la gent fa... relaciona, és a dir, quan en parlen sí que doncs, diuen, no?, aquesta editorial que té aquestes dues col·leccions, però jo crec que no, que ho entenen com a coses independents.
0: Quan us veu una fira, potser.
1: Exacte.
0: A la parada junts, no?

0: Com convencem a la gent perquè es llenci a descobrir aquests autors, que no és la novel·la negra que s'està fent actualment, que potser no li agrada a tothom tanta sang i tanta explicitat.
1: Sí, justament alguna cosa que m'ha dit algun lector, no? O gent que busca un llibre per la seva mare, potser diuen una cosa no gaire violenta i dic, ostres, doncs ho teniu aquí. Jo crec que sí que hi ha aquesta tendència de la novel·la negra nòrdica, molt sang i fetge. A mi m'agrada, però entenc que hi ha gent que n'estigui una mica farta. I és una mica d'això, si t'agrada Agatha Christie, doncs aquí hi ha tot un seguit d'autors que potser no coneixes, però que t'agradaran també.
0: Pues mira, per les mares de la gent i per mi.
1: Exacte.
0: Jo m'ho passo molt millor amb aquests que sí, amb
2: també,
0: els actuals.
2: La veritat. A més, Sang i Fetge també s'acaba aviat, dit, acaba fent tot el mateix. No, que això m'ha fet pensar també, no, en el que deia en Sergi, de que aquí no li agrada un bon misteri, relacionant una mica amb el que deies dels clubs de lectura, no? Que potser són llibres que fan de bon llegir i fan de bon comentar.
1: Exacte.
2: De manera col·lectiva, no?
1: Sí, tota la raó, jo crec que això són llibres al final, com dèieu abans, no? Que tu passes bé llegint-los, són llibres amables. I això és al final també el que ens interessa, no? Que la gent s'ho passi bé llegint.
2: Però també tenen que, una mica, perquè no quedi ara, vull dir que tenen un fons darrere, també, no?
0: No, deia, no estan mancats de misteri, d'investigació,
1: sí,
0: o sigui, tenen els elements, però prescindeixen del que s'està explotant a dia d'avui, que per mi és excessiu.
2: Sí.
0: Bé, doncs també volíem parlar d'un altre tema, ara estem parlant de divertir-se amb els llibres i ara parlem d'un tema que no ens agrada tant, que és una mica la precarietat del sector, no, Marta? Perquè tu sabem que no pots dedicar tot el temps a l'editorial, que tens una altra feina, i això és una cosa més comuna del que pensem, no, en el sector.
1: Sí, jo crec que la gent ja ho saben, però potser no saben fins a quin punt arriba, no? La gent diu, bé, ja no t'has ficat aquí per fer-te d'or, no? I és una mica, jo crec, que romantitza tot el que té a veure amb els llibres i és com, que bonic, pots fer llibres, però al final és un negoci. S'han de vendre llibres i també nosaltres hem de menjar, no? I sí, és un sector més complicat del que sembla. No sóc l'únic cas, ni molt menys. Molts companys editors també tenen dues feines. Al final és això, no? Jo crec que està bé parlar-ne. Crec que està bé dir que quan un estudia lletres o quan estudia el que sigui no li ensenyen a fer la fotosíntesi, no? Que tots hem de tenir una casa, hem de menjar.
0: Podria ser un crèdit de la carrera.
1: Exacte.
0: Ens aniria bé.
1: Exacte. I es va fent, no? I com deia abans, que la col·lecció es mantingui sembla una tonteria, però ja és un gran què, perquè és un sistema competitiu, és un món complicat. I és això, és al final anar fent i picant pedra.
2: Fa molta ràbia de dir aquesta frase de no t'has ficat aquí per fer-te d'or, però hi ha d'haver una diferència entre fer-te d'or i mantenir-te amb una sola feina.
1: Exacte.
2: Vull dir, pretendre tenir una sola feina per subsistir al llarg de la vida no tindria per què ser un privilegi.
0: Bueno, i el que comentava la Marta, no?, que això de romantitzar tant els llibres en tots els sentits, al final és això, s'ha de ser conscient, i nosaltres ho hem dit des d'aquests mateixos micros, que els editorials són empreses.
1: Exacte.
0: Que entreguen un producte que a nosaltres ens encanta, que gaudim, que és pura cultura, però al final la cultura es paga, s'ha de pagar per mantenir el sistema. Llavors, bueno, hem de ser també conscients del que consumim i el que no, i allò que ens agrada, doncs, també donar-li una mica de suport, no? I, escolta, diguéssim, el que dèiem, que tu necessites dues feines per tirar endavant, que com li passa a molta gent, però si poguessis, voldries dedicar-te a l'edició a temps complet? O prefereixes l'altre? Quin sector t'agrada més?
1: No, perquè, vull dir, seria l'edició, sens dubte, perquè jo sé que si busqués una feina 100% estable i no m'importés el que de debò m'agrada, doncs ja hauria tirat cap a l'altra feina, que és molt més estable, és molt més segura, no és que doni tampoc moltíssims diners, però dona una certa estabilitat, però al final és això, el que m'agrada de debò, el que em fa feliç és l'edició, sens dubte.
0: Això dona pistes, no?, de l'heroïcitat que és tenir una editorial i tirar-la endavant, perquè al final és bueno, per collons, anava a dir, de que vols fer això perquè és el que t'agrada fer i bueno, et busques altres vies per subsistir. Una mica com nosaltres, també.
2: És que, sí, allò de la ciència i les lletres no estan tan lluny en tots els aspectes.
0: Exacte.
1: Tota la raó.
0: I bé, tu, Marta, també, a part d'això, manegues força les xarxes socials. Jo t'hi veig interactuant sovint. I fins i tot t'animes a fer vídeos per presentar llibres de l'editorial. Penses que, amb tot el que estem comentant ara també, és imprescindible

0: a dia d'avui, per als editors i per les editorials, si tenen la sort de tenir un aparell comunicatiu, estar a xarxes i fer alguna cosa més a banda de només penjar el llibre que han publicat?
1: Sí, jo crec que sí. Al final també ajuda a arribar a un públic més jove, i jo crec que sí que val la pena estar actiu, això, anar fent vídeos, anar interactuant, tot el que siguin col·laboracions amb Instagramers també ajuden. És això, no? Abans parlàvem dels mitjans tradicionals, que hi ha una porta que costa entrar-hi perquè això es publica moltíssim. Les xarxes és la possibilitat, doncs, de donar-se a conèixer, i tu mateix, no?, decideixes el que vas publicant, i jo crec que sí que val la pena, i és el motiu pel qual la majoria d'editorials estan a xarxes.
0: Però estar a xarxes és una cosa, l'altra és fer un contingut que sigui atractiu, que pugui cridar l'atenció, que això no és tan fàcil perquè bueno, porta el seu temps, ho sabem prou bé. I teniu alguna manera de quantificar si això funciona? Vull dir, aquestes col·laboracions que deies amb Instagram, és gent més amateur, perquè ja si els mitjans no us fan cas, potser gent més amateur sí que pot donar-vos certa visibilitat, però això ho podeu quantificar? Com funciona i com acaba transformant-se en vendre llibres?
1: Bé, abans del podcast parlàvem, és veritat que l'Ili és qui domina molt més el que és tema vendes, però no, sí que creiem que ens ha anat molt bé. Abans de crear-se l'editorial sí que hi havia alguns perfils de xarxes per crims.cat, però eren menys actius, i la veritat és que sí que val la pena i ens ha anat bé.
2: I sobretot és Instagram, és que abans quan parlaves de tot aquest fandom que existeix, que a més a vosaltres us ha ajudat a descobrir autors, no sé si vosaltres, com dintre del que és, en el sentit que nosaltres doncs coneixem YouTube, coneixem Instagram i tal, però no sé si potser hi ha nínxols que nosaltres no coneixem, i vosaltres sí que allà també intenteu donar a conèixer la vostra editorial, o no, és bàsicament els grans com Instagram i tal.
1: Sí que al final és això, tirem d'Instagram, tirem de TikTok. Sí, aquesta recerca de gent aficionada al final és sobretot pàgines web, algunes no sé si deuen estar actualitzades, però com els llibres tampoc no són actuals, tampoc no...
0: No ve d'aquí.
2: És igual, no ve d'aquí. És veritat.
0: Home, TikTok és una loteria, perquè el dia que algú li doni per dir que és boníssim, algú amb molts seguidors li doni per dir que és boníssim algun dels vostres llibres, això ho podeu notar, eh?
2: Ho pateu, sí.
0: Això a vegades passa.
2: Sí, sí. Vindrà l'Ilia, et dirà, i aquests números i tu, TikTok. I hi ha una altra manera també de donar-vos a conèixer amb el lector, que són les fires.
1: Sí.
2: Ens hem trobat a bastantes fires.
1: Exacte.
2: Com ho portes, això de ser firaire?
1: És complicat, però jo crec que val la pena. Al final també ens agrada bé. Hi ha fires a Barcelona, però també hi ha fires fora de Barcelona per descentralitzar una mica, per parlar amb lectors que no siguin de l'àrea metropolitana. I jo crec que és important. Sobretot per parlar amb els lectors, no? Això que dèiem, que potser les vendes de vegades no són una passada, i penses, ostres, només hem venut això, però després poses cara a aquests números i et diu, doncs, és aquest el motiu pel qual em dedico això, no?
2: I t'agrada parlar amb el lector? Et donen feedback també?
1: Sí, a mi m'agrada. Hi ha molta part que no és parlar amb els lectors, que simplement està esperant que vingui gent, no? Grans fires sí que hi ha molta gent, d'altres doncs és al final estar dret molta estona, però tot el que és la interacció amb el lector és interessant, tinguin coses bones o dolentes a dir, a mi m'interessa.
2: I són necessàries per aquests números finals de l'editorial, un Sant Jordi o una setmana?
1: Sant Jordi i la setmana sí que marquen una diferència molt, molt important.
2: Per vosaltres estar allà presents, eh?
1: Sí,
2: vull dir...
1: sí, sí.
2: Vale. Que ja no només que els vostres llibres es venguin a les llibreries, sinó estar present allà a les fires.
1: Sí. I bé, és un tema del qual ja s'ha parlat, no? Que la facturació estigui concentrada en aquests, en aquestes dates tan concretes també és un problema, però vull dir, a nosaltres sí que ens va bé, i totalment es nota moltíssim la diferència.
2: Clar, en aquest sentit és una cosa que també nosaltres, a banda que ens agrada, perquè ens agraden aquestes coses, per les editorials que d'alguna manera volen donar a conèixer el seu catàleg, suposo que per vosaltres una fira és allò de... ensenyes tot el peix, no? Vull dir que no és allò que teniu aquella novetat a la llibreria, sinó que si us venen lectors que potser heu pescat amb algun llibre que han comprat, no sé si també les fires és aquella oportunitat on, mira, tinc tot això, no? Que de normal una llibreria no ho trobaries.
1: Sí, exacte, i al final és reivindicar també el fons, i hi ha lectors que venen a buscar algun llibre que van publicar fa 2-3 anys, o que ens coneixen, com deia abans, no? Per un que hem tret fa poc i que potser s'ha vist més, però de sobte troben un altre i diuen, ah, doncs, endavant. O sigui que és una tasca important i a mi m'agrada, no? Al final això, de, doncs, això és tota la col·lecció, no? Donar-li visibilitat.
0: Sí, que tenir-los tots allà posadets, això ajuda també, perquè exacte. Ajuda a triar-ne, i a vegades vens a per un i te'n portes dos.
1: Sí. Exacte.
0: I se't dona bé això de vendre? Perquè hem vist companys teus d'altres editorials que són, escolta, uns venedors excel·lents a les fires.
1: És pràctica, jo soc una persona una mica tímida, però he anat millorant i vaja, seguim millorant.
2: Home, ningú millor que tu coneixerà tot allò, vull dir que això ja ho tens. Doncs bé, encararem la recta final del programa. Moltes gràcies, Marta, per haver-nos presentat tota aquesta biblioteca clandestina, però no marxis encara, perquè volem fer créixer una mica més la pila de pendents dels nostres oients. Llibres i punt. Directe a la pila. Som-hi per ampliar una mica més l'alçada de la nostra pila de pendents. I Marta, començarem per tu. Digue'ns algun llibre que tinguis així entre cella i cella que et vingui molt de gust llegir.
1: Fa moltíssim temps que dic que me'l llegiré i llavors sempre començo amb un altre, però seria Donetes, de Luisa May Alcott.
2: Ostres,
1: sí.
0: I que tampoc l'hem llegit nosaltres.
1: No, sí. I tu, Sergi?
0: Per mi, avui et porto El préstec, de Rebecca Mackay, que l'ha publicat Nabona, en traducció d'Octavi Gil, que hem llegit dos llibres d'aquesta autora, Els grans optimistes, Vull fer-te algunes preguntes, que són dos llibres que em van agradar molt, sobretot aquest segon, que em va flipar totalment. I era una autora que publicava edicions del Periscopi, i ara ens va estranyar, doncs, que la publiqués Nabona, no? Però bueno, té truc, perquè és un llibre anterior, és un llibre primerenc de l'autora, i ja veurem quan publiqui una novetat aquesta autora, perquè és coetània meva, per tant és molt jove, encara té molt temps per escriure, doncs veurem qui la publica. Però bé, que jo tinc ganes de tornar-la a llegir, i encara que sigui una obra antiga i tal, a veure si recupero les sensacions d'aquests dos llibres que m'han agradat força.
2: Doncs mira, jo, com a llibre que vull llegir, i crec que és una cosa que potser implementaré a partir d'ara quan portem editors, com avui s'ha parlat de molts llibres que jo no he llegit, i m'ha cridat molt el de Relats de Sant Petersburg, es diu així, oi? Sí, de Stefan Zweig.
0: No, aquest és el de Google.
2: Exacte. Aquest és el de Google, vale.
1: Exacte, els de Zweig són els tres relats de passió.
2: Vale, doncs els dos llibres de relats...
0: Que he dit, el compraré, i
2: el de Google el tinc a casa, perquè ara vull llegir aquest del nas, perquè m'ha cridat molt l'atenció.
0: El tens aquí, de fet.
2: I,
0: pots començar.
2: I el de Zweig m'ha sorprès molt aquesta foscor que deies, o sigui que m'ha vingut molt de gust a llegir-lo. Doncs bé, ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Marta.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Per haver vingut. Esperem que tingui llarga vida a Biblioteca Clandestina i que algun dia aquest fitxatge que ha fet Editorial Clandestina sigui a temps complet. I que ens porteu molts més llibres com aquests i sobretot també d'autors desconeguts, que creiem que és una gran feina, que amplieu el catàleg de literatura en català d'aquesta manera. També moltes gràcies, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Thank you so much.

Senyores, senyors, molt bona nit i benvinguts una setmana més a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Un programa de jazz com molts altres, però en qualsevol cas, diferent. Diferent, tot i que en el fons és el mateix, escoltar i parlar sobre el jazz, però la forma que hem triat no és l'habitual. Aquí no dedicarem cap programa a un instrumentista concret, ni a un estil determinat, ni a una època concreta, ni a un instrument en particular.

I és que ja setmanal gira al voltant d'un tema, d'un estàndard reconegut tant per músics, crítica i afeccionats. I un cop triat, oferir-lo amb diferents instrumentistes ordenats cronològicament, des de la versió més antiga de la que disposem a la més actual, el que ens permet obtenir una perspectiva històrica de l'evolució del tema mitjançant les diferents versions que us oferirem. Doncs bé, sapigueu que el tema que hem seleccionat avui és aquest Early Autumn, una composició de 1949 escrita pel pianista i compositor Ralph Burns i pel clarinetista i director de Big Band Buddy Herman. El tema, inicialment instrumental, l'any 1952 va afegir-se-li lletra. Ho va fer el senyor Johnny Mercer, per tal de poder ser interpretat per les vocalistes d'Unat, que és una balada preciosa i que estic convençut molts de vosaltres coneixeu perfectament. Doncs bé, el primer enregistrament va anar a càrrec de la Big Band de Buddy Herman i està datat de l'any 1949. Jo penso que és obligat iniciar la selecció d'avui amb aquesta versió.

Doncs bé, hem iniciat la selecció d'avui amb la Buddy Herman Big Band, una formació que podem afirmar, i sense por a equivocar-nos, que era un recull dels millors músics del moment, entre els que cal destacar Stan Getz, el saxo tenor, Terry Gibbs, el vibràfon, el propi Buddy Herman, en aquest cas el saxo alt, Sud Sims, el saxo tenor, Serge Chaloff, el saxo baríton, Lou Levy, el piano, Don Lemon, el bateria, o Shorty Rogers, a la trompeta, entre d'altres. Doncs bé, penso que hem començat de la millor manera possible amb la Big Band de Buddy Herman. I tot seguit ara avançarem 10 anys per retrobar-nos amb la pròpia, amb una propera versió. Concretament és la de l'any 1959 que el gran trombonista Urbie Green enregistra el 2 de març d'aquell any. Un àlbum que es publica amb el títol de Urbie Green Big Band. Doncs bé, sense més, escoltem la seva lectura.

Doncs bé, hem escoltat el senyor Orby Green acompanyat o al front d'una nombrosa Big Band. Aquest Early Autumn era l'últim tema de la cara B d'un LP original que el trombonista va enregistrar per la discogràfica RCE i publicat amb el títol de The Message, un àlbum que es va enregistrar a New York els dies 2 i 3 de febrer de 1959 i que va tenir com a acompanyants a una big band formada per John Bunch al piano, Teddy Kotick al contrabaix, Nick Stavulas a la bateria, Barry Galbraith al guitarra, Dick Huffer al saxo tenor, Piper Adams al baríton, Al McCusick i Rolf Kuhn al saxo alt, Billy Wires, Eddie Bird, Marshall Hamm als trombons, Bert Collins, John Carisi i John Frost a la trompeta i, evidentment, el propi Orby Green com a trombó solista. Un Orby Green, de nom real Urban Clifford Green, va ser un trombonista blanc nascut el 8 d'agost de l'any 1926 a la població de Mobile, a l'estat d'Alabama, i que va morir el 31 de desembre del 2018, quan tenia 92 anys, a la població de Hellertown, en l'estat de Pennsilvània. Sens dubte, un grandíssim trombonista. I tot seguit avancem un any per escoltar el senyor Stan Getz. L'any 1960 és l'any en el que el saxofonista enregistra un LP amb el títol de Coal, Velvet and Voices. L'àlbum s'enregistra en aquells moments en l'Alemanya de l'Oest, concretament a la població de Baden-Baden, en el mes de novembre de l'any 1960 i pel segell discogràfic Verve. L'àlbum el conformen 10 estàndards i en el track número 3 de la cara A apareix aquesta versió.

Nervei han estat Stan Getz, l'inolvidable Stan Getz al saxo tenor, Jan Johansson al piano, Freddie Dutton al contrabaix, Sperry Karas a la bateria, David Hildegard al vibràfon, i tots ells acompanyats d'una secció de corda, sota la direcció i arranjaments del gran mestre Russell Garcia. I tot seguit, tothom dempeus perquè anem a rebre a un gran de la nostra música. Estic parlant del trompetista i vocalista Chet Baker, un artista excepcional amb una vida molt dura que el va portar a la presó en diferents ocasions, una vida torturada pels excessos, addicte a les drogues i entre aquestes l'heroïna, el que va portar a morir el 13 de maig de l'any 1988, quan diuen que va caure de la finestra de l'habitació de l'hotel on s'allotjava en la ciutat d'Amsterdam. S'ha especulat molt sobre si la seva mort la va provocar una caiguda fortuïta o algú el va ajudar a caure. El que, i segons fonts policials, és que a l'habitació es van trobar restes d'heroïna i de cocaïna. Probablement, i amb el pas del temps que ja ha passat, doncs penso que mai sabrem la veritat del succeït. Però bé, el que ara ens toca és escoltar la seva versió d'aquest Early Autumn, el que avui estem dedicant al programa. Senyor Chet Baker, com deia abans, tothom dempeus.

Doncs sí, una versió curta, però com no podia ser d'una altra manera, una versió magnífica. Hem retrocedit fins l'any 1966, quan Chet Baker, mitjançant el segell World Pacific, publica un àlbum amb el títol de Quietly There, en el que, acompanyat per una secció de corda anomenada Carmel Strings, va enregistrar aquest LP el juny de l'any 1966, concretament a la ciutat de Los Angeles. En aquest disc, Chet Baker toca el fliscorni, i l'orquestra va ser dirigida per Harry Weitz amb arranjaments de Julian Lee. Bé, i ja continuem el nostre recorregut per aturar-nos ara en l'any 1977, quan el guitarrista suec Rune Gustafsson i el seu grup, en la ciutat d'Estocolm, en els estudis Metrònom d'aquesta ciutat, enregistra un àlbum que es publica amb el títol de Move. Escoltem la seva versió del tema d'aquest Early Autumn, al que avui dediquem al programa.

Doncs any 1977, i com abans deia, d'un disc titulat genèricament Move, hem escoltat el senyor Rune Gustafsson a la guitarra, Matt Winding al contrabaix, Ed Tigpen a la bateria, Peter Wicking al llaüt i George Badenius i Jan Schaffer a les guitarres d'acompanyament. Bé, i d'un guitarrista a un altre, millor dit, en aquest cas a dos, de Rune Gustafsson a Barney Kissel i Herb Ellis, que plegats van col·laborar en un disc de l'any 1977 editat amb el títol de Poor Butterfly. Doncs bé, anem a escoltar la seva versió.

bé, Bernie Kissel i Herb Ellis a les guitarres solistes, acompanyat de Monty Budding al contrabaix i Jake Hanna a la bateria. Ells han estat els protagonistes. Pur Butterfly, un àlbum editat pel segell Concord. I doncs bé, continuarem, però no canviarem d'instrument, tot i que si ho farem d'instrumentistes, de les guitarres de Bernie Kissel i Herb Ellis a la de Bucky Pizzarelli i el seu fill John Pizzarelli, que amb dos donen suport al gran violinista Johnny Frigo. Aquesta versió que tot seguit escoltarem l'he recuperat d'un àlbum editat pel segell Chesky i publicat l'any 1989 amb el títol de Live from Studio A in New York. Doncs bé, escoltem la seva lectura.

Doncs sí, hem escoltat el senyor Bucky Pizzarelli a la guitarra solista, Johnny Frigo al violí, John Pizzarelli a la guitarra rítmica, Ron Carter al contrabaix i Butch Mills a la bateria. Ells han estat els cinc músics que el 16 de novembre de l'any 1988 es van reunir en els estudis A de la companyia RCA per enregistrar aquest disc. Bé, i tot seguit anem a rebre un quartet que en el seu moment va liderar el gran saxofonista Charlie Mariano. Hem avançat fins l'any 1991, quan enregistren un àlbum el que titulen Autumn Dreams. Ho fan en el Trichy Tow Studios a la ciutat de Múnich entre els dies 7, 8 i 9 d'agost de l'any 1991 i posteriorment van publicar aquest treball en el segell Alpha Music. Doncs bé, aquesta serà la seva lectura.

Doncs bé, ells han estat Charlie Mariano al saxo alt, Mal Baldron al piano, Paulo Cardoso al contrabaix i John Veitch a la bateria. Bé, no em canso de dir-ho. Aquest Early Autumn em sembla una balada meravellosa, d'aquelles que entren poques en una dotzena. No em canso de dir-ho i evidentment, no em canso d'escoltar-la. I tinc una nova lectura del tema per compartir amb tots vosaltres, la que l'any 1992 ens va deixar el trompetista en aquest disc fliscornista Red Rooney, que he recuperat d'un disc titulat Ten and Now. És un àlbum editat pel segell Chesky Records i que va ser enregistrat a la ciutat de New York els dies 13 i 14 de maig de l'any 1992 en l'estudi B dels BMG Studio Sound. I aquest àlbum, per cert, té una curiositat que crec que val la pena comentar, perquè així podem evitar malentesos i que penseu que he comès un error de bulto. I és que, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom de Red Rooney, però, curiosament, en aquest tema, en aquest Early Autumn, que escoltarem tot seguit, ell, el senyor Red Rooney, no intervé, i tot el protagonisme solista va a càrrec del saxofonista Chris Porter. Escoltem aquesta versió.

Doncs bé, insisteixo, aquest Ten and Now es va publicar a nom del trompetista i fliscornista Red Roy, però com he escoltat i com us he dit abans, el protagonista exclusiu, si més no, en aquest track ha estat el saxofonista Chris Potter, que ha estat acompanyat de Gary Dayall al piano, Jay Anderson, el contrabaixista, i Jimmy Madison, el bateria. Doncs bé, continuem, i jo diria gairebé que per finalitzar i per allò de canviar de cicle, he seleccionat un disc publicat l'any 2000 i que en formació de duet ens presenta el pianista escocès David Nipton i el clarinetista i saxofonista britànic Alan Barnes, que en un àlbum que van titular Summertime ens van deixar aquesta lírica versió.

Doncs bé, i s'han estat, tal i com dèiem, Alan Barnes i David Newton. David Newton, el piano, i el clarinetista Alan Barnes. Doncs bé, pràcticament, aviam, si ens dona temps, no, crec que ja no ens donarà temps gairebé a res.

Sí, ens acomiadarem amb el senyor Joel Fram, el saxotenor de fons. Joel Fram, el saxotenor, Ciro Chestnut al piano, Dedsron Douglas al contrabaix i Duduka da Fonseca a la bateria. Tema enregistrat l'any 2009. Doncs sí, fins aquí el nostre temps i, conseqüentment, fins aquí el programa. Com sempre, abans del comiat final, vull agrair-vos la vostra sintonia i el vostre suport, que, com sempre dic, sense vosaltres, res del que fem tindria cap sentit. Recordar-vos que, si és del vostre interès, podeu recuperar el programa mitjançant el servei de podcast de l'emissora, i dir-vos que, per part meva, la penjaré al mur de Facebook del perfil ja setmanal i en el meu propi. Sóc en Valentí César i us espero la setmana vinent. Fins llavors, us recomano que escolteu molt i bon jazz, i m'acomiado amb aquest habitual a reveure, amics.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

són tard a les dunes, que marxes com la sorra al vent, i els teus racons

Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi. Let's go.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, local i en català.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: Somia!
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la ciutat cooperativa!
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria!
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.
2: Un, dos, tres...

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.